0: Després d'un matí de platja, res de sofà. Chaotic World. Totes les tardes tardeu a Croquits. El primer i únic per la mainada. A partir de 7 anys, amb jocs, acrobàcies, sempre amb l'atenta mirada dels monitors i els pares prenent alguna cosa sota l'aire condicionat. El trampolí Park més gran d'Europa us espera a tots. A la sortida Girona Oest de la P7. chaoticworldgirona.com. També Instagram.
1: I parlant d'emocions...
2: 51.

0: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Anem a conèixer una mica més la marca de garantia que agrupa productes de l'Empordà, impulsada pels dos consells comarcals.
1: Veure més.
0: Olga Rodríguez, quan vulguis.
2: Productes de l'Empordà és una marca de garantia que funciona des de fa anys i que certifica que aquests productes estan produïts o elaborats, transformats i envasats a les dues comarques, l'Alt i el Baix Empordà. Hi trobem des de carnisseries, el gremi de flaquers artesans, a la confraria de pescadors de Palamós. Hem parlat amb alguns d'ells i ens han explicat en què els beneficia portar el segell de la E d'Empordà. Josep Clausell és cultivador d'arròs de pals.
3: Sempre tenir una categoria més, jo crec que ens beneficia a tots, no? Vull dir, ja per si l'arròs de pals és conegut, de per si l'arròs de pals doncs, té un gust diferencial, però sí, home, sempre és important perquè llavors pots anar inclús, doncs, a altres indrets, fires i llocs que realment doncs poden veure la gent la marca de garantia que tenim.
2: La qualitat del producte i, a més, el reconeixement que otorga la marca fa que els productes amb la E d'Empordà tinguin més sortida fora de la seva comarca. Ho ha explicat Manel Mercè, productor de recuit.
4: La marca Empordà ven molt, no? Quan anem a Barcelona i portem un producte de l'Empordà, doncs la veritat que la gent, a part que és bo, doncs té més ganxo, no?, també.
2: Els productes Empordà es poden classificar per productes frescos, com la gamba de Palamós o la ceba de Figueres, i elaborats, com els brunyols de l'Empordà, el recuit o la poma de Relleno. Per aconseguir aquesta etiqueta, els productes han de passar uns controls de qualitat. Josep Clausell.
3: Que el producte sigui fet, elaborat i envasat aquí a l'Empordà. I després, doncs, per donar fe doncs, en el client, doncs, nosaltres tenim contractat una empresa externa que ens fa, doncs, ens ve a recollir mostres del nostre cereal i ells doncs, ho comproven en el seu laboratori i ens certifiquen que realment és un producte d'aquí de l'Empordà i de qualitat.
2: Aquesta iniciativa la impulsen els consells comarcals de l'Alt i el Baix Empordà, que contribueixen en la promoció del producte i també garanteixen als consumidors la seva qualitat.
0: L'últim o dels últims en afegir-se en aquesta marca productes de l'Empordà són els de la poma de Relleno, de Vilabertran. I la poma de Relleno la impulsen sobretot les voluntàries, sobretot de l'associació El Ciprés, que organitzen cada any la fira d'aquesta poma de Relleno a Vilabertran. Mira, hola.
5: Hola, bon dia.
0: Què tal? Per què heu considerat que seria bo estar sota aquest, a l'aixopluc d'aquest paraigües?
5: Ens hem incorporat o hem tingut les ganes d'incorporar-nos en aquesta marca perquè semblava que era un gran interès que el públic mostrava per aquest postre. Llavors l'associació ens reunim sovint i vam voler donar-li un valor afegit en aquest producte. Vam demanar consells a diferents organismes públics i ens varen anar marcant el camí. El que vam trobar més correcte va ser aquest, de la marca de garantia producte de l'Empordà, que està registrat pel Consell Comarcal de l'Empordà.
0: Sí, i com sentíem i sabem, perquè no ens donin gat per llebre, s'han de seguir unes passes i uns controls.
5: Exacte. Nosaltres, per poder arribar en aquest procés d'aquesta marca, vam tenir que elaborar un projecte on definíem específicament el nostre producte i aquest producte cada any és analitzat per el laboratori que ha concertat el Consell Comarcal.
0: Clar, Empordà, el que és la marca Empordà, ja està tan mitificada i des de fa tantes dècades, no sé si segles, que ja atrau de per si, no? Ens explicava un company d'un altre, un sector productiu d'aquí de la zona, que quan fan fires a Barcelona literalment es treuen de les mans, no?, els barcelonins, aquests productes. Vull dir que això ja està fet, això ja es té.
5: Sí, ja atrau la gent. Llavors, tots aquests productes que formen part de la marca són productes que són elaborats a la mateixa comarca. A veure, ha de ser elaborat aquí, ha de ser registrat, ha de tenir uns antecedents, ha de tenir un procés d'elaboració i una producció tota de l'Empordà.
0: Per entendre'ns, i parlem ja de la poma del Relleno i expliquem una mica aquestes postres tan antigues i tradicionals de la zona per qui no les conegui. Aquí hi ha la poma, evidentment, que ara està cultivada a la terra, al
5: país.
0: Sí,
5: sí. Nosaltres la comprem a l'Empordà. La comprem, és produïda a l'Empordà. I els productes que està farcida, perquè es treu el cor de la poma i es farceix, doncs són tot productes de la terra i productes propers. I fins i tot té botifarra dolça, que és un altre producte també que forma part de la marca de garantia. Per tant, tenim dos en un, per dir-ho d'una manera.
0: La poma aquesta després, aquest relleno, a banda de la botifarra, quins altres productes hi van? Va una mica així improvisadament, cada mestressa, o no? Té les seves lleis?
5: A nivell personal, cada mestressa posa els seus ingredients, però més o menys tothom pot posar el mateix. Pots variar d'un carquinyoli a una teula, però més o menys els ingredients del tap, que es diu, que és el farcit, són o botifarra dolça, que hi ha gent que no n'hi posa, tot ho fa amb galeta. Nosaltres posem botifarra dolça, galeta, llimona, anís, ou, i què ens deixem?
0: Pinyons?
5: Pinyons, ho podem posar a la salsa, sucre,
0: sí,
5: i ametlla. Vale? Tot això picat, es treu el cor de la poma i s'omple. Llavors, aquest tap s'enfarina una mica, poquet, i es fregeix el que és la part del tap, perquè no caigui. El very low s'estufa i no cau. Llavors això es posa en una cassola i es cou amb sucre torrat, com si fessis un flam, que has de fer el sucre torrat, doncs has de posar sucre torrat amb aigua i les pomes a dintre amb el tap per món, vale? I llavors aquí has de posar llimona i canyella. I ara aquí ve el procés de cocció, aquí comença el procés de cocció. Fins ara és elaboració. És un procés llarg, eh? Llavors has de fer-los bullir una miqueta, tapar-los i tancar el gas, i l'endemà tornar-hi. O sigui, és una...
0: Doble ebullició.
5: Bueno, no és doble, és triple i quadriple, perquè és el de matí, se fa una mica, al migdia també, i al vespre també, i durant dos o tres dies, fins a aconseguir una marmelada, una confitura. Això és la verdadera poma de relleno. Hi ha molta gent que també les fa al forn, però no s'aconsegueix el confit ni el suc bé espès tal com s'ha d'aconseguir.
0: Carai, santa paciència s'ha de tenir,
5: santa
0: no?
5: Santa paciència, sí.
0: No, el que deies tu, la gent de l'associació sou voluntaris, voluntàries, és a dir, no sou una empresa que comercialitzi la poma de relleno.
5: No som una empresa, però aquesta fira es pot portar a terme gràcies a un grup de molt nombrós de mestresses de casa i gent del poble que venen a ajudar-nos a fer-ho, perquè l'associació ho podem organitzar, ho podem coure, però elaborar no es pot elaborar, una associació no pot elaborar això.
0: Sí, sí. I seria una bona idea per un emprenedor? Veus,
5: sí, esclar,
0: veus que algú s'hi podria dedicar?
5: Sí, perquè el ser registrat, pues, si la gent l'estima aquest postre. Nosaltres només el fem una vegada a l'any, el dia de la fira i prou.
0: De la poma del relleno i també del producte d'horta de Vilabertran,
5: sí,
0: que
5: d'horta
0: impulsen des de l'Associació del Xiprés. Unes postres antigues que ara ja sabeu com fer-les i que formen part d'aquest paraigües dels productes de l'Empordà. Doncs Elvira Duc, moltíssimes gràcies i ja ens acostarem.
5: Vale, molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Fins ara, adéu.
5: Adéu.
1: Però que maca, Radio Vila Sacra, la més guapa, tant pel dia com la nit.

0: las cosas buenas.
1: Sopar amb nosaltres?
2: Sí!
1: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: nit.
1: Diuen que els petits detalls marquen la diferència.
2: Màquina!
1: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí.
3: A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni.
1: Una aventura única que et portarà de Figueres al món.
3: Més informació al web i a les nostres xarxes socials.
1: Casa Natal Salvador Dalí, Ajuntament de Figueres.
4: La xarxa.
5: Recordeu visitar la web vilasacra.cat per a qualsevol informació municipal.

per allà? I quins preus més baixos? És que així sí. Doncs ja està, Terrassa Llesta. Escolta, que bé que ha quedat, no? La teva llar té ganes d'estiu i tu també. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.

0: Emma!
1: Ja fa olor d'estiu, però la meva terrassa encara no. Vaig a Bauhaus. Vull un tendal i una barbacoa. Ah, i gandules. Quina passada. M'ajuden amb tot. Consultes per aquí i assessorament.

0: Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
2: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
3: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Salut, amics oients. Aquí comença el Sendes, un programa en el que sobretot ens agrada parlar de llocs poc freqüentats, de rutes alternatives i de camins oblidats. Fem turisme, fem senderisme, fem excursionisme i fem viatges. Els continguts del capítol número 538 són aquests que presentem en el sumari. Vimbodí és un poble de la Conca de Barberà que compta amb un indret únic, el Museu i Forn del Vidre, un espai que descriu la dedicació industrial del vidre a Vimbodí, que n'exposa un munt de peces i atuells i que inclou un forn on l'artesà Rafa Abdon hi crea noves peces que després es posaran a la venda a la seva botiga. En parlarem precisament amb el Rafa i també amb la regidora de Turisme de Vimbodí, la Rosa Alves. El Dolmen de la Pedra Gentil és un punt emblemàtic de la Serra del Corredor. El Xavi Tió ens proposa arribar-hi a peu des de Vallgorguina, en una ruta en la que també coneixerem Santa Eulàlia de Tapioles, el Santuari del Corredor i uns curiosos moais a Can Castellà. I de les tres repúbliques bàltiques, Estònia és la situada més al nord, la menys poblada i la més plana. De la seva capital, Tallinn, i de l'illa de Saaremaa, en parlarà la viatgera Norma Lebrero, del blog El món ens espera, als quaderns del viatger. I xinuxano consumirem els 25 minuts de programa. Ara, però, ens posem en marxa. Veniu? Doncs va, que marxem. Quan parlem del poble de Vimbodí, a la Conca de Barberà, hi ha un topònim que de seguida adquireix molt protagonisme, Poblet. I és que en l'extens terme de Vimbodí, de 66 quilòmetres quadrats, hi destaca el gran monestir cistercenc del segle XII, sota les faldes de les muntanyes de Prades, on s'estén el bosc de Poblet, únic hàbitat del roure reboll a casa nostra. Poblet i el bosc de Poblet, sense voler-ho, deixen en un segon pla altres encants de Vimbodí. Però ja sabeu que als Sendes estem per posar-hi solució. A l'interior del nucli urbà hi ha un espai únic, el Museu i Forn del Vidre, que tant acull atuells històrics fets amb vidre com un taller on hi treballa un artesà vidrier que després hi exposa i ven les seves peces a la botiga. Vimbodí reivindica en aquest museu el seu passat relacionat amb el vidre i el reconeixement a les fàbriques que van desenvolupar industrialment el poble. La regidora de Turisme de Vimbodí Poblet, la Rosa Alves, parla d'aquesta tradició que, tot i estar documentada d'antic, ja que al monestir de Poblet hi havia un mestre vidrier l'any 1180, pel que fa al poble, té un origen més modern, situat al segle passat.
1: Perquè va ser a principis del segle XX, quan una família provinent de Fulleda es va decidir instal·lar a Vimbodí perquè era un dels municipis on ja hi passava el ferrocarril. De manera que era molt fàcil poder traslladar totes aquelles peces, aquelles garrafes, que és el que es feia sobretot, cap a les grans ciutats. A part, Vimbodí té un gran terme municipal, on hi forma part també el bosc de Poblet. Allí també tenim llenya, és a dir, era molt fàcil poder mantenir un forn del vidre. Aquest va ser el primer forn. Després es va ampliar i van haver fins a dues fàbriques contemporànies, la de dalt i la de baix, tal com es deia popularment. Després van tancar també amb tota aquesta part de la introducció del plàstic.
0: I anys més tard, un últim intent de fàbrica de vidre que es posava en marxa. Va ser, però, el Camp del Cigne, perquè l'any 1954 tancava portes. El plàstic havia guanyat la partida, però el vidre ja havia deixat empremta a Vimbodí. A principis dels anys 90, mossèn Àngel Berguedà demana a les famílies del poble que portin peces de vidre produïdes a alguna de les fàbriques d'allà. Un autèntic èxit de convocatòria amb peces d'aquesta tipologia.
1: Antigament, el que majoritàriament fabricaven era peces d'ús, és a dir, peces d'ús industrial, religiós, decoratiu i inclús d'ús domèstic. És el que antigament, sobretot, es feien a totes les fàbriques que hi havia a Catalunya. El museu ara el que es troba, al primer pis, és tot aquest recull d'aquestes peces. Podríem trobar les típiques, podrien ser un porró o un setrill, un canti, una borratxa que potser no és tan coneguda, però també altres peces com a més d'ús industrial, no? Aquestes garrafes amb diferents mides, cada mida tenia un nom diferent.
0: I amb totes elles es va crear un primer museu inserit dins del Museu Arxiu de la Conca de Barberà. Però l'any 2013 s'estableix com a museu al cor del poble, un edifici rehabilitat per l'ocasió, cedit per una família i que s'estructura actualment en tres parts.
1: S'arriba a la recepció i a la botiga. A la botiga és on hi ha les peces que actualment es venen, evidentment, evidentment, i que estan fabricades dins el taller, que és la segona secció que trobem després just a l'entrada del museu, i el taller és el taller actiu. Per això diem que el Museu del Vidre és un museu viu, perquè actualment també s'hi pot veure la fabricació d'aquest vidre. I després tenim el primer pis, que és aquesta part més de col·lecció, la part d'història, la part d'exposició,
0: que inclou peces de les famílies de Vimbodí, un audiovisual i també un apartat dedicat als sargaires, és a dir, persones que treballaven la sarga, el vímet o la canya, tant per fabricar coves i cistells com per folrar garrafes i ampolles de vidre per tal de protegir-les. L'Anna Sínia, cistellera que va aprendre l'ofici de la mà del Ton Grau, imparteix tallers d'aquesta tècnica al museu. Ens ho explica la Rosa.
1: Tenim un taller de vidre on les persones poden veure com es fabrica el vidre, i també des de fa uns quants anys estem oferint aquesta possibilitat de poder manipular aquest altre material vegetal per construir tant el taller que oferim de vestir una ampolla de vidre, com també altres, com pot ser, per exemple, la reconstrucció de la cadira de bova, la part del seient, o ara recentment s'ha fet també un cistell de bicicleta, o una motxilla, o un altre cistell per anar a buscar bolets. Tenim, si no m'equivoco, són 10-11 tallers, amb cadascun una peça diferent.
0: Però una de les grans particularitats del Museu i Forn del Vidre és poder veure treballar l'artesà vidrier mestre creant peces noves. Ell és en Rafa Abdon, un vidrier de l'Olleria, a la Vall d'Albaida, al País Valencià. Abdon havia vingut al Vitrum, la Fira de Vidre de Vimbodí, i l'any 2021, davant la jubilació de Paco Ramos, el mestre vidrier que treballava al museu, guanya la concessió pública. En Rafa té al museu un taller on hi fa peces molt variades, que després es venen a la botiga.
2: El que preparem per la botiga són corrons, setells de diferents tamanys i colors, figures. Ara anem a preparar roses per al dia de Sant Jordi. Quan ve Halloween, doncs preparem carabasses, preparem fantasmes de vidre, preparem monstros de vidre. Quan ve Nadal, doncs coses típiques nadalenques. Tradició, modernitat, i no fer coses que se'n passen massa de preu, que també les fem, evidentment, però per a la botiga del museu fem coses que siguin un poc més econòmiques i que totes les butxaques tinguin accessibilitat a comprar alguna cosa.
0: Aquest és el producte final, però de ben segur que molta gent no sap ben bé com es genera el vidre. No patiu, el Rafa ens ho resumeix a la perfecció en menys d'un minut.
2: El vidre ve de la sorra de silici. Aquesta sorra és com la de la platja, però de color blanc, i es mescla amb un percentatge molt petit de sosa, dolomita, carbonato càlcic i moltes matèries i minerals segons la qualitat de vidre que busques o el vidre que busques per a lo que vagis a utilitzar-lo després. Tota aquesta mescla de sorra amb químics es posa al forn a 1.500 graus de temperatura i quan està unes hores es converteix en vidre. El vidre naix d'ahir. I nosaltres una vegada ja està fos, baixem de temperatura per a que afine i en un tubo hueco metàl·lic anem traient petites porcions de dins del forn i anem treballant-lo amb les pinces, amb les tisores, amb paper de diari mullat, anem bufant i anem donant-li forma a la peça que vulguem fer.
0: En Rafa reconeix que la de vidri és una feina prou esclava, però que gràcies a la irrupció del forn elèctric de fusió, en substitució del de gas, que és més perillós, redueix una mica el temps de feina. Així, a més de treballar uns quants dies al taller del museu, té taller propi i fa encàrrecs destacats. Ens explica algunes de les seves creacions.
2: Que les peces que rodegen el Crist de la Sagrada Família, uns xinglots de raïm i unes polipes de vidre, això ho vaig fer jo ja fa 16 o 18 anys. I després, pues, fora de Catalunya, pues, també hem fet coses molt importants per a Dubai, per a Londres. Aquesta setmana hem acabat les làmpares per a l'Hotel Mandarín que estan construint a Mallorca. En València estem ara maurant un projecte molt xulo, el taller propi personal meu, començant a construir un taller molt xulo i molt important a nivell nacional.
0: Hem parlat del museu, del taller i del seu artesà, Rafa Abdon, de la botiga, i ens queda una cosa, el Vitrum, la festa per excel·lència del vidre artesà. Explica la Rosa Alves que és una forma de reconèixer Vimbodí com a vila vidriera i únic poble de Catalunya que té un museu del vidre amb activitat diària. El Vitrum arriba cada mes d'octubre des de l'any 2014.
1: És una festa on s'hi pot trobar al mercat d'artesania, s'hi pot trobar demostracions en directe al carrer, activitats relacionades amb el vidre, tallers, visites guiades, artesanies diverses. Inclús també fem una performance a la nit on el vidre és el protagonista amb tots els colors que agafa la nit, música, participació de les diferents entitats, jocs amb vidre, un seguit d'activitats que per això les definim com a festa.
0: El Museu i Forn del Vidre de Vimbodí el podeu visitar de dimecres a diumenge als matins i quan arriba l'hivern també es pot visitar els dissabtes a la tarda. Consulteu disponibilitat entrant al web museudelvidre.cat i visiteu un espai on veureu com un líquid que sembla mel es transforma en una delicada peça que podrem tocar amb les nostres mans.
3: Sendes. Sendes. Un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
0: Aquesta setmana a la secció de senderisme anem a fer un tomb pel Vallès Oriental. En concret, el Vallès Oriental que toca pràcticament a la veïna comarca del Maresme. Xavi, tio, què tal, com estem?
4: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
0: Quan diem la paraula Vallgorguina, jo crec que a molta gent que ens agrada el territori, que ens agrada el país, l'associem a frondositat, a verd, a paisatges entre mediterranis interiors, aquella amalgama que hi ha en aquesta serralada prelitoral, entre paisatges propers al Mediterrani, però també aquella frondositat pròpia de vegades de llocs més interiors, eh?
4: Sí, sí, tu ho has dit, és el Parc Natural del Montnegre Corredor. I avui no anirem massa lluny, doncs, per anar a fer una passejada per uns curiosos moais, veure un dolmen extraordinari i pujar a un santuari de primer ordre. Pot semblar una
0: tres
4: mena...
0: en un.
4: Sí, pot semblar una mena d'endevinalla o repte que podem dur a terme si ens n'anem cap al Vallès Oriental, com deies, i en concret el que farem és que des de Vallgorguina seguirem riera avall fins al pont de Campradell, d'allà anirem a veure els moais de Can Castellà, ens acostarem fins al dolmen de Pedra Gentil, aprofitarem per anar a visitar Santa Eulàlia de Totpioles i passant per Campradell de la Serra pujarem fins al Trull per anar a veure un petit dolmen i després acabar de pujar fins al santuari del Corredor, des d'on iniciarem el retorn baixant per boscos de Sureda que ens duran a passar pel Maní de la Pedra Llarga abans d'arribar a la Casa Nova de Pi Bernat i tancar el cercle per entrar de nou a Vallgorguina.
0: Doncs comencem amb el punt de sortida.
4: Doncs el que hem de fer és anar a començar a caminar al centre del petit poble de Vallgorguina. El que fem és ens sortirem per la carretera Vella i el carrer del Montseny, que ens duen a traspassar la riera de Vallgorguina per un pont on trobem senyals indicadors del GR92. L'agafem riera avall, a l'ombra d'uns grans plataners i pollancres, passem la depuradora del poble i planejant arribem a l'Església Vella. És un gran edifici que encara es conserva dret, al costat d'uns vivers i sota l'edifici de la Rectoria Vella. La pista sorrenca per on anem ens acaba de portar al pont de Campradell, que l'hem de passar per sota, i seguir un trosset riera avall fins a trobar l'accés a Can Castellà. És una pista ampla que seguim a l'esquerra i revoltant per sota la masia, actualment casa de colònies amb tot de camps de futbol al costat, ens posem a la Baga de Can Castellà. És un bosc de castanyers i avellaners on trobem un conjunt de 7 moais tallats a les soques de palmeres, soques col·locades expressament. Són dimensions considerables, estem parlant d'uns troncs de mig metre d'ample i entre 1 i 2 metres d'alt, i alguns estan bastant deteriorats, això sí, tot d'expressions i formes diverses. I un cop visitats aquests moais, sortim al camí de Campradell de la Serra i per la pista principal de Sauló i acompanyats de brucs, sureres i arbossos, ens acostem al dolmen de Pedra Gentil. És un jaciment prehistòric d'uns 4.000 anys d'antiguitat. És un sepulcre de cambra simple format per 7 lloses verticals i una llosa horitzontal de grans dimensions. El van reconstruir el 1855 pel el propietari de la finca de Campradell on està situat. I actualment les lloses verticals no ocupen el lloc original, a més l'horitzontal està trencada, però això sí, l'any 1987 l'Associació Cultural Vallgorguina va restituir un dels pilars que sostenen la pedra de coberta del dolmen i en va adequar tot l'entorn. Del dolmen sortim altra vegada a la pista principal i A tocar, en un pla amb un encreuament de camins, trobem el suro gros del Pla d'en Duran, de dimensions considerables. Continuem pista amunt i el següent trencall fem una anada i tornada per anar a visitar Santa Eulàlia de Tapioles. És un petit conjunt mig enrunat, format per una església molt reformada d'un edifici romànic del segle XII, amb un petit cementiri al costat i una casa. Tot amb vistes cap al Montseny. Reprenem la pista principal, que ens acosta en un no-res a Campradell de la Serra, una gran masia molt bonica i ben conservada, formada per tres grans edificis de meitat del XIX, al voltant de dos patis, tancat tot per un barri amb dues portes d'accés, i a la façana de la casa principal, amb una galeria porxada, conserva uns esgrafiats de motius geomètrics que emmarquen totes les obertures rectangulars de la casa. Al costat, en un dels edificis annexos, actualment hi trobem un restaurant, i al davant de la pista hi ha també la Font de Campradell de la Serra amb una bassa. D'aquí reprenem la marxa i entre pista i senders arribem a la Masia del Trull, amb una era de rajols preciosa al davant, i al costat, sobre un petit turó, trobem les restes del petit dolmen del Trull. El que passa que, clar, vist anteriorment el de Pedra Gentil, doncs aquest ens sembla
5: es queda curt.
4: Totalment. Del Trull continuem la pujada entre Sureda, que ens mena al capdamunt de la muntanya, on trobem el Santuari de la Mare de Déu del Corredor. És un edifici adossat a una casa de masovers que ara funciona com a restaurant, i tot el conjunt es troba envoltat per una paret que els protegeix. L'església té un campanar de torre amb una planta quadrada feta amb pedra granítica que sobresurt del que és la coberta de la nau. Tot està situat en una gran esplanada molt amable, i al costat hi ha una gran torre de guaita d'aquestes metàl·liques de vigilància d'incendis. Aquí el que fem és comencem ja a iniciar la baixada i el retorn, també entre suredes, que ens du a passar pel menhir de la Pedra Llarga, actualment caigut, i al cap de poc enllacem amb el GR83, anomenat Camí de l'Exili o Camí del Nord, que va de Mataró al Canigó. El seguim no gaire tros, perquè quan arribem a la Casa Nova de Pi Bernat el deixem per un sender que va tallant la pista principal, que ens du a Can Burget, i ja al fons de la vall, resseguint la riera de Can Vilà, entre plantacions d'àlbers i verns, passem pel costat del suro de la Berruga i acabem d'entrar al poble pel camp de futbol i el carrer de Mataró.
5: I després de la descripció, com sempre, la fitxa tècnica. Distància recorreguda.
4: Doncs estem parlant de 16 quilòmetres i mig.
5: Desnivell.
4: 515 metres de desnivell positiu acumulat.
5: Temps.
4: Posem-hi unes 4 horetes de caminada efectiva, però que ens hi passarem força més estona contemplant tots els llocs interessants que haurem passat.
5: Grau de dificultat.
4: Posaria 1,5 sobre 5, més que res per algun tram de sender de mal caminar.
5: A Wikiloc, on el trobarem?
4: Doncs trobareu aquesta proposta amb el nom Santuari del Corredor, Vallgorguina, Moais de Can Castellà, Dolmen de Pedra Gentil, d'un usuari que es diu Pep Marín, arroba, amb el símbol d'arroba al final, tot junt.
5: Molt bé, doncs, Xavi, fins la setmana vinent.
4: Salut i República.
3: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
6: Soc la Norma, soc periodista, tinc un blog de viatges que es diu El món ens espera, i un Instagram també especialitzat en viatges en família que es diu @normals.
5: Doncs seguim viatjant per les repúbliques bàltiques, Letònia, Estònia i Lituània, per aquest ordre. En el capítol anterior vam començar per Letònia. Avui és el torn d'Estònia, la República del Nord, la menys poblada, ja que no arriba al 1,5 milió d'habitants. Un país molt pla, amb una altura mitjana de 50 metres, i que té el seu cim, el Sur Munamagi, de 318 metres d'alçada. La mateixa que la muntanya de Sant Ramon, per exemple, la que està entre Sant Boi i Sant Climent de Llobregat. Coneixerem també la seva capital, Tallinn, i ens airejarem per una de les seves illes. No avancem més detalls, descobrim Estònia amb la Norma.
6: Estònia és de les tres repúbliques bàltiques la més europea. És la més semblant a una Suècia o una Finlàndia, per equipaments, per mentalitat, per una mica el que veus de la vida allà, però en canvi no té els preus de països del nord d'Europa. Per tant, ens va agradar molt en aquest sentit perquè vam trobar un país amb molt poqueta gent, que podies anar a la platja i estar sol, i ja està tan poc habitat que realment hi ha molt poqueta gent, i a més ens va agradar perquè tenen un dels països nòrdics, el que destaquem quan viatgem en família és aquesta amabilitat que sempre estan pensant en els nens, en els restaurants, a les activitats. A Estònia i especialment a Tallinn vam trobar molta oferta per fer en família, moltes activitats per fer en família, amb aquest tracte especial pels nens que ens agrada. Tallinn, per mi és la més bonica. Així com Riga sí que és veritat, que té aquest encant especial amb els edificis d'Art Nouveau, però és que Tallinn està encara emmurallada, conserva les torres medievals, a dins també hi ha edificis d'Art Nouveau. És petiteta, és molt, molt coqueta, molt, molt, molt bonica, i a més té moltes coses per fer en família, museus i això divertit. Per tant, jo sempre dic, ostres, si voleu fer una escapada diferent a una ciutat europea, en vol directe des de Barcelona, no?, per exemple, que no és gens cara, és que pots dormir per 60 euros a nit en una habitació familiar, que aquí és que ja és impossible. I amb museus xulos per veure en família, pues, Tallinn és ideal. Hi ha la plaça del Mercat, que allà és on, per exemple, per Nadal s'hi fan el Mercat de Nadal, és molt boniqueta. Nosaltres vam anar-hi a l'estiu, però justament havien transformat aquella plaça que normalment hi fan mercat i tal en una biblioteca gegant. Hi havia tot d'estructures per seure, de fusta, amb coixins, amb gronxadors, amb petites estanteries amb llibres guardats, no? I amb aquesta concepció d'una plaça per estar-s'hi, per descansar, plena de terrassetes, és molt bonica. Hi ha la farmàcia més antiga d'Europa, que es disputa el lloc amb la de Cardedeu i la de Llívia. És una farmàcia molt petiteta. Res, l'entrada, de fet, encara funciona com a farmàcia. Jo crec que és la gran diferència respecte a la de Llívia o la de Cardedeu, que també es consideren de les més antigues d'Europa, però la de Tallinn encara funciona com a farmàcia. De fet, vam comprar. No me'n recordo què, però vam comprar alguna coseta. I llavors té una saleta molt petiteta, que conserven els pots, els ungüents i també les barreges rares que feien amb animals, amb serps, amb granotes, etc. Llavors hi ha l'església de Sant Olaf, que també hi pots pujar al campanar i també és molt divertit perquè són aquests campanars que tenen l'estructura de ferro a la part, la teulada, com si diguéssim. Hi ha una antiga presó del KGB que també es pot visitar, també hi ha una església ortodoxa molt xula. Llavors per nens vam veure un museu que era una passada perquè era una barreja dels els invents de Leonardo da Vinci i d'aquella època barrejats amb realitat virtual, una cosa molt boja. Tu pujaves a una bici, feies pedalar i amb unes ulleres de realitat virtual veies per on estaves pedalant i mentrestant museus diferents, no?, que de vegades també agraeixes trobar pel món. Quan vam fer aquest viatge vam pensar que necessitàvem anar a fer uns dies de descans a un lloc inhòspit. I vam començar a investigar i investigar i investigar i vam trobar una illa, Sarema, al Bàltic, que s'hi arribava amb ferri, res, amb 30-40 minuts de ferri, i que l'únic que hi havia, doncs, eren poblets, algunes platges, però no són platges de sorra, són platges pantanoses, com si diguéssim, i molins de vent. A Sarema es poden visitar algunes cosetes. Per exemple, hi ha un cràter, un dels únics cràters que queden a Europa de meteorits que han quedat ara ple d'aigua. Llavors també hi ha el Museu de la Vida Rural, que està molt dedicat a explicar l'explotació dels molins, perquè ho feien servir. Vam arribar a un cafè al nord del mig del nord-res, al nord de l'illa, que era en un antic port, i hi havia una caseta de fusta, i el Google Maps ens indicava aquí cafeteria. El cafè es diu Trigi Sadem, i bueno, vam entrar, brutal, una cafeteria petita, acollidora, de fusta. Ells acabaven de fer els rotllets de canyella, que ja són molt típics, i fer aquella olor de canyella, brutal. Llavors hi ha una cosa per nens que és super divertida, que és un poblat viking que l'han recreat, tal qual, perquè hi ha una de les restes vikingues més importants d'Europa, i allà doncs hi ha una miqueta de granja, la recreació d'una casa vikinga amb diferents informacions, han recreat també un castell, una fortalesa vikinga, vull dir que és un lloc per anar en família que també és molt xulo.
5: Doncs ho deixem aquí, però en el proper Sendes continuarem coneixent les repúbliques bàltiques i moltes coses més relacionades amb el senderisme i amb l'excursionisme. Us saludem l'Andreu Ortega als botons, el Xavi Tió a la redacció i en Jaume Monés, edició i presentació. Adéu-siau i fins la propera.
7: Si ets arquitecte, sigues arquitecte. Si ets fuster, sigues fuster. Si ets mecànic, no vulguis ser el que no saps ni pots, perquè al final faràs el ridícul, encara que hagis fet trampa per aconseguir el que no et toca.
8: Cadascú segons les seves capacitats. Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
9: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del Trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
8: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu, 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.
10: Bona nit.
11: Informació, música, entreteniment.
12: Ràdio Vila-sacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

0: Ràdio Vilasacra, emissora per a tothom que n'està fart del de sempre.
1: La teva imaginació és lliure quan escoltes. I gratis, gratis.
2: Recordi bé aquesta combinació.
3: Bueno,
4: no podré. No podràs.
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Et volem escoltar.
7: Bueno, una de les coses que no entenc és com a vegades, o sovint, més que a vegades sovint, els mitjans de comunicació es bomben una notícia greu i important, els mitjans de comunicació, que són un poder molt important, a poc a poc es va difuminant el tema fins arriba un moment que ja no se'n parla. I llavors això, vosaltres, que, sobretot vosaltres, la premsa i tal, que sou un poder tan important dintre de la comunicació, poder, si es anés, no es anés refredant el tema, si es anés matxacant sempre sobre aquests temes, poder els que s'han de fer càrrec d'aquestes coses, justícia, agents de policia, tot el que fos, poder no pararien, poder tant de, no ho deixarien tant de banda com dona la impressió. La impressió que les coses es vagin deixant fins que arriba un moment que es difumina i una notícia que potser ha donat molt que parlar, que ha conmogut potser tota una nació o tot un poble i que semblava que allò era molt important, doncs després es va difuminant i arriba un moment que passa a l'oblit. I passa tant a l'oblit que fins i tot el dia que després, potser cap d'anys, surt el tema, moltes vegades les versions que es donen són, ja ni s'hi assemblen a les autèntiques, inclús les opinions de la gent del carrer, no? Llavors, clar, tot això comporta que dius, no ho entenc, no entenc com aquestes coses es poden anar oblidant, perquè casos que són extremadament greus i forts. Evidentment que és difícil, però no deixo de veure-ho com una cosa que em preocupa i que penso que la veig allò que no m'hi cap al camp, no? Com es poden oblidar situacions a vegades tan greus, no? És a dir, que de coses greus, importants, i dono la impressió que bueno, ja es va fer el que es tenia que fer. Ja hi van anar allà un grup de bombers, una sèrie de coses, i aquí s'ha acabat tot. O sigui, clar, la impressió que et queda és aquesta, no? El mal regús aquest, gent desapareguda, coses així, que clar, poder moltes vegades convé, ens pensem que s'ha deixat i no s'ha deixat, poder interiorment es continua investigant i fent, poder sí, però sobretot la part del tema dels mitjans de comunicació, de cop i volta és una gran flamarada per encabar quedar quatre rastolls, no? Tingueu un bon cap de setmana tots, a veure.

0: Produccions Grup Cultural Club.
1: Des de 1986.
0: Creant sensacions.
2: Productions Group Cultural Club.
3: Què pot haver-hi millor que un reig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
4: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
5: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
1: Ara, uns poemes de la Lola Casas. Coreta blanca, mous la cua amb tanta gràcia i ets tan delicada i fina que l'italià amb encerta anomenada ballerina Lola Casas.
2: El drac, els contes i les llegendes em deixen molt malament, dient que menjo princeses i tota mena de gent.
3: Jo sóc una bona bèstia, m'agrada moltíssim llegir, passejar per la muntanya i quan arriba la nit dormir tranquil i feliç, acotxadet al meu llit.
4: Si trobeu el bon Sant Jordi, feu-me un favor, si us plau.
5: Digueu-li que sóc pacífic, que no tinc res de babau i m'agrada veure relaxat i molta pau. Jo a la casa.
6: Sargantana. Allà, al costat de l'hort, en un forat qualsevol, teixeria Sargantana, treu el cap quan surt el sol. Cua verda, cos jauré, con el rostre se't dibuixa un somnina juganer. Lola Casas.
7: I parlant d'emocions,

Tastet de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de la paraula viure. Tots sabem que fer la viu-viu vol dir anar tirant com es pot. Tenir un bon viure vol dir tenir una existència còmoda. Si algú diu que viu del tros o viu de renda, viu del capital o mota, i generalment viu amb l'esquena dreta. Si algú us diu que viu com un rei o com un marquès o com un burgès, és probable que vulgui dir que viu sense treballar. Si algú us diu que una persona viu més que un cul de morter, vol dir que viu molts anys. I és que ja ho diuen, que no viure és no tenir repòs, tenir molts neguits o preocupacions, que saber viure és saber-se enginyar per subsistir còmodament, etc. I que no es pot ensenyar de viure, és a dir, ensenyar la manera de tenir vida còmoda, de no tenir fracassos, de no deixar-se enganyar o supeditar. Dit d'una altra manera, desenganyar-vos. Una altra cosa ben diferent és aconseguir un bon viure. Visqueu com visqueu, no sigueu dels que no deixen viure, és a dir, que molesteu molt i impediu de viure tranquils. Ja sabem que no podem viure de l'aire i que ens calen mitjans per viure, però ja ho diuen que qui vol viure, de tot s'ha de riure, és a dir, que cal tenir despreocupació o serenitat davant les dificultats de la vida. I acabem amb una salutació. Visqueu molts anys.

0: una recomanació.
1: A veure, aquest...
2: Tingui. Vaja, ja.
3: I és gratis.
1: Doncs som-hi.
2: Gràcies.
4: Compreu per internet? Coneixeu-ne les regles. És imprescindible que l'empresa s'identifiqui a la pàgina web per poder-hi contactar en cas de dubte o reclamació. Informeu-vos dels drets i deures que teniu com a consumidors al web consum.cat o trucant al 012. És un missatge de l'Agència Catalana del Consum. Generalitat de Catalunya.
5: Els caps de setmana passen coses bones.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya. Les tietes.
2: Avui el tema d'avui és un tema que agrada. I els dic ara que és un tema que agrada perquè has de treure'ls. Allò, avui parlarem de... I l'Anna Regalón, hola, Anna, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: I l'Àngels Puig, hola, Àngels.
4: Hola, què tal?
2: Les nostres tietes que estan ja aquí. Wow. S'han posat?

0: tu l'altra setmana em vas dir, oh, però si no vens et trucarem. I jo veníem amb el cotxe i vaig dir, calleu, perquè ara em trucaran. I vaig sentir i vaig veure que l'Àngels i la Maite ho feien molt bé. La Maite ho feia molt bé. I vaig pensar, bueno, ja em puc jubilar més encara.
1: Tu també ho fas molt bé. Tu també, com va anar el viatge a Navarra?
0: Molt bé. M'ha agradat molt aquella terra, molt.
1: Sí.
0: I hem menjat
1: molt. No toquis el micro, perquè se sent.
0: Hem menjat molt bé.
1: Que bé que es menja a Navarra.
0: Molt, molt.
1: Oh, que bé, eh?
0: La gent són molt amables, la gent és molt amable i, bueno, aquell país és fantàstic.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: És preciós. M'ha agradat molt, eh? Molt, de veritat.
1: No, no coneixies Navarra?
0: No, havia anat al País Basc, però a Navarra no.
1: Al nord d'Espanya, tot el nord d'Espanya.
0: Havia anat a Pamplona, però a Navarra veure poblets com hem anat ara, no.
1: Que bonic. T'agrada el nord?
2: M'agrada moltíssim, moltíssim, molt.
1: I els tatuatges, t'agraden els tatuatges?
2: Mira.
1: Ja es posen.
2: Problemes existencials.
1: Però t'agraden o no?
2: A veure, jo t'haig de dir que hi ha tatuatges que te'ls mires i dius, mira que maco, és com si et miressis una làmina d'un llibre de quan eres jovenet i miraves làmines.
1: Sí.
2: Que maco. N'hi ha que els trobo horrorosament vulgars, ho sento. Jo, el meu fill, quan em va dir, era jovenet, em va dir, em vull fer un tatuatge. I jo automàticament vaig dir, oh, jo vindré amb tu. Em faré a l'arbre de la vida aquí a sobre la teta.
1: Sí.
2: Que el vaig deixar tan tallat, pobre, que va estar anys sense dir res més del tatuatge. Perquè,
1: però te'l vas fer o no?
2: No, no, perquè ell no va continuar, perquè si no me'l vés fet.
1: Te l'hagis fet.
2: Només per... Bueno. I llavors, quan ell va estar a Anglaterra, es va fer el mapa de la mar Mediterrània entre els dos braços, que realment continuo dient que no entenc quina necessitat tenim de posar-nos algo tòxic en el cos.
1: Ja. Bé, abans no em dongueu tota la vostra opinió. Ho dic per si ens estan escoltant. Us convido que us poseu els auriculars un moment.
2: Va.
1: Perquè tenim la Núria. Tens auriculars? Sí, sí que els tens. Hola, Núria, bona tarda.
3: Què tal? Molt bona tarda, Toni.
1: Explica'ns on estàs.
3: Doncs estic al Tattoo Moon, que és un estudi de tatuatges. I ara justament acabo d'entrar per la porta i ja us puc dir que estic rodejada de quadres, que són plantilles de dibuixos que et pots tatuar a la pell.
1: Ah, per exemple, hi ha alguna imatge que et cridi l'atenció ara mateix?
3: Hi ha des de quadres molt petits que podrien ser possibles tatuatges, com per exemple papallones, ocells, bueno, coses, figures més petitetes, però també a la meva esquena en tinc de molt i molt grans, com per exemple deeses gregues, calaveres, animals, o sigui, hi ha diferents dimensions.
1: Està molt bé. Hi ha gent ara aquí?
3: Mira, doncs jo el que t'anava a dir és que estic aquí a l'entrada, però estic caminant cap a l'estudi perquè l'Andrea avui ens ha rebut i està tatuant en directe. Per tant, ara el saludaré.
1: Ah, molt bé.
3: Està amb el primer client de la jornada.
1: L'Andrea és el tatuador, no? És italià, em sembla. Es diu Andrea i és un tatuador, no?
3: Exacte, és un tatuador i ara acabo d'arribar a l'estudi. No sé si aprecieu el soroll de l'agulla.
1: No sentim. Aprecio el dolor de la... El dolor del soroll, no? Que són les dues coses, també. De l'agulla, dius.
3: Exacte, doncs...
1: Ara sí.
3: Ara justament...
1: A veure, un moment, Núria, posa. Ah. Se sent molt de lluny. Jo imagino que és absolutament imperceptible per la gent de casa, nosaltres perquè portem els auriculars posats, però crec que és imperceptible. En tot cas, explica'ns-ho.
3: Doncs mira, justament estic aquí a l'estudi amb l'Andrea, que com molt bé has dit és un dels tatuadors del centre, i m'explicava fa uns moments que ara està tatuant el primer client de la jornada, és a dir, és el primer client del dia i s'està tatuant un lleó que arriba des de l'ombro i li ocupa gairebé mig braç, és a dir, un tatuatge complicat i que li portarà molta estona, eh que sí, Andrea?
4: Bueno, portarà unes 3-4 hores de treball tranquil·lament.
1: Déu-n'hi-do, eh?
3: I també, ara que tenim les tietes amb nosaltres, li he preguntat si se'n recordava del seu últim client que més edat tenia de tatuar-se. I m'ha dit que sí, que hi ha una tendència de que la gent cada vegada es tatua més, i sobretot gent gran, i que se'n recorda que el seu últim client tenia ni més ni menys que 72 anys, era, Andrea?
4: 73.
3: 73 anys.
4: Sí, sí.
3: I què es va tatuar?
4: Pues res, ha sigut una restauració d'un tatuatge molt bell que ja tenia de quan era jove, i bueno, ja hem tingut que repassar-lo tot utilitzant la mateixa tècnica que s'utilitzava entonces, i bueno, sí, però és gent que té molta de paciència, té molt de temps, així que deixen treballar molt tranquil·lament, la veritat.
1: Escolta'm, m'escolta l'Andrea?
3: Sí, amb el soroll de l'agulla ho intentarem, però sí.
1: A veure, hola Andrea, bona tarda.
4: Hola, bona tarda, com estem?
1: Estem encantats de que ens hagis deixat entrar al teu estudi i més mentre treballes. Escolta'm, imagina...
4: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Et demanen coses de tot tipus, no?

0: Has de tatuar?
1: Sí, de tot tipus. Ja, a veure, ja sempre hi ha una tendència, vale? Sempre hi ha alguna tendència, alguna classe de moda, si vols dir-lo d'aquesta manera. Però sí, tatuant de tot. Vull dir, jo tinc l'estudi aquí al barri de Sants des del 2001 i ja veus si hem tatuat gens del barri. Vull dir, hem tatuat molta de gens del barri. Sí,
0: ja m'imagino.
1: Moltes coses diferents.
0: Quina és la cosa més rara que has arribat a tatuar?
1: És que diure més rara... Ma, mira, la cosa més rara normalment són coses de dibuix animats, però he transformat una mica en un rotllo una mica més de gent ja d'una determinada edat, em pots dir així, si vols. Sí.
0: Val, ja ho entenc, que han fet un cert... han fet, com es diu això, una reinterpretació, no?, del dibuix.
1: Això mateix.
0: Molt bé.
1: Això mateix.
0: Núria, escolta'm una cosa. I aquí està tatuant?
2: Digue'm.
0: Aquí està tatuant?
2: Està tatuant un home que hem parlat amb ell, però no ens entén perquè és de Rússia.
0: Ah.
2: I el que us deia, un lleó, la cara, en aquest cas d'un lleó, bastant gran, en el braç esquerre.
0: Déu-n'hi-do.
2: Fa cara com si li fes una miqueta de mal en alguns moments, i en alguns moments sembla que no.
0: Bueno, arribi. És que déu-n'hi-do. En fi, Núria, no sé si t'agradaria donar-nos una última imatge del que estàs veient.
2: Doncs res, aquí amb l'Andrea, que és la imatge més clara d'un tatuador, perquè està tatuat de dalt a baix, des del coll fins als braços, fins a les cames, així que em quedo amb aquesta imatge.
0: Fantàstic.
2: Sí.
0: Vinga, perfecte. Gràcies, Núria.
2: I les tietes no s'animen a tatuar-se?
0: Ah, no ho sé.
3: Ni parlar-ne.
0: Em sembla que no tens massa èxit, Núria.
3: Jo,
2: bueno, ara quan arribi els explicaré.
0: Què dius?
3: Que, si algun dia se'm gira la vena...
0: No? Sí.
3: Em tatuaré els noms dels meus nets.
0: Ah, molt bé, això és bonic, no?
3: Perquè aquests seran nets meus tota la vida.
0: No, està clar.
3: Allò que et poses la gendre o la jove i després te l'has de borrar, ja m'explicaràs tu.
0: Déu-n'hi-do, eh?
4: I els que es tatuen el nom del nòvio o de la nòvia i després tenen un altre.
3: Això t'ho dic. Núria...
2: Amb el que heu dit, que teniu tota la raó, que tatuar-se el nom d'un gendre millor que no.
0: Millor que no.
1: El nom de la parella... està prohibit.
0: Molt bé.
1: Els fills sempre són fills i seran fills fins a la mort, i el tatuatge és una cosa que és molt seriosa, vull dir-ho. I és una cosa que és per a sempre i que hay que pensar-lo molt bé abans de fer-lo. Hi ha que pensar molt bé que és una cosa per a sempre i és un compromís, amb tu mateix al fins i tot, vull dir.
0: Està claríssim. De veritat, moltes gràcies, Núria, Andrea. Gràcies per deixar-nos entrar a la teva botiga. Bona tarda.
1: A vosaltres. Una abraçada.
0: Adéu, Núria.
3: Adéu.
0: Ara sí que m'has d'explicar aquest far de riure fa 10 minuts des que hem començat la connexió que s'està rient.
3: És que...
0: digues.
3: És que mira, ara ho dic. Jo tinc una filla que porta tatuatges. La meva filla, quan era petita, no hi havia manera de posar-li una vacuna perquè corria pel tot el despatx del practicant de l'ATS perquè no volia que la vacunessin, perquè li tenia por a les agulles.
0: Yeah.
3: I ara està tatuada, no molt, eh? No molt. Però allò que de mica en mica, no, sí. una papellona aquí, no, el símbol de no sé què allà, i al final dius, però escolta'm, tu saps que després tot això caurà,
0: yeah.
3: Que ara tens 30 anys però després tindràs 60, les cames cauran, els braços cauran.
0: Ella porta tota l'estona, deixa'm que ho expliqui, perquè porta tota l'estona fent veure com si del braç li caigués tot, saps?
3: I... bueno, aquest noi del tatuador, aquest noi, l'Andrea, ha explicat que li va arreglar el tatuatge amb un home de 70 anys.
0: Exacte.
3: Clar, és que això s'ha d'arreglar.
0: Això
3: perquè,
0: és restauració.
3: Restauració. Això tu fas amb 20 anys o 25,
0: clar,
3: amb aquella passió, aquell cos que Dios t'ha dado d'aquella edat, i després tu tens 70 i allò cau, perquè cau tot, amb l'edat.
0: Home, però
3: estic
0: pensant...
3: I el tatuatge també cau.
0: Però aquesta és la diferència entre un tatuatge fet amb 25 quan un té 70 o fet quan un té 70. Perquè
3: això és el que jo
0: dic. Clar, bueno, perquè en un moment donat tu ara ja et pots fer un tatuatge antigravitacional.
3: Va, exacte. Llavors ens ho pensarem, el que ha dit l'Àngels, ens ho pensarem i d'aquí que tinguem 10 anys o 15 anys més...
0: No,
5: quan ja no ens vulgueu aquí, direm on podem anar.
0: A tatuar-se tota la tarda. Allà
3: ens posarem el nom dels nens, jo què sé.
0: Jo què sé, ho escriureu un parell de llibres, no ho sé, anem fent. No hi ha gent que... Perquè, clar, una cosa és un tatuatge petit, però hi ha gent que, efectivament, va tatuar de la baix. Jo tinc una amiga que va totalment tatuada. Ho veus molt a l'estiu, perquè, clar, lògicament volen ensenyar aquests tatuatges i va amb els shorts i una samarreta de tirants, i realment el seu cos és un
3: això
0: llibre.
3: Això que estan dient ara és com per riure, però de veritat que això dels tatuatges no són per riure, perquè, clar, tapa la pell. Si tu no tens una malaltia a la pell, no te la veus, perquè tens el tatuatge. Imagina. Aquesta gent jove que porten els tatuatges aquí a l'esquena, les dones que després pariran, que no els hi podran posar l'epidural, tot això no ho pensen en el moment. Això ja és en plan més sèrio, eh? Però és que és així. Ja, no entenc el que passa aquesta... que... Pobre nano que t'Andrea, que ara no es pensi que li volem enfonsar el negoci, pobre.
0: No ho faràs, tampoc, eh?
3: No ho faràs.
0: Pobre nano.
5: Que és una... Jo crec que ja no és ni moda, aquesta necessitat que es té, que no l'entenc. No. La necessitat que tens de tatuar-te, m'agradaria que algun sociòleg o algú entès amb la matèria ens ho expliqués.
0: Val, vols que un dia d'aquests en truquem algú?
5: Perquè una cosa és posar-te arracades i tot això, que ja ho han fet de sempre, no? Vull dir,
0: bé,
5: per fer-nos...
0: Bueno, perdona. No m'estàs parlant dels piercings, no?
5: Que
0: no
5: bueno, el dels piercings...
3: Bueno, però encara hi això és d'aquí Taipó.
5: No? Hi ha llocs que no m'agraden gens. Aquest d'aquí del nas, que és com la vaca que estires... Pues com
3: i quan
5: que
3: et costipa,
5: que no m'acaba
3: aquell piercing allà amb aquell costipa.
5: Bueno, jo tenia una amiga de la Georgina que duia el piercing aquí i dic, només et falta la corda. Bueno,
0: però això li deies?
5: I tant. Jo el que jo vull dir, quan jo de joveneta treballava a urgències...
0: Sí.
5: Quan arribava una persona amb l'amor de madre...
3: Sé, aquest és bo, aquest és bo, aquest m'agrada.
5: Tu classificades aquella persona de que venien de... No? De llocs poc recomanables. M'explico? La idea era aquesta. Dius, aquest veia tatuatge, ja hi som. I llavors hem passat de ser una cosa que era poc cultural, a ser lo guachipiruli, que si no tatues no ets ningú.
0: Ja. Bé, segurament forma part d'una evolució del concepte de l'estètica, no?
5: Sí,
0: de les pròpies modes.
5: Exacte.
0: Les pròpies modes, clar, la diferència és que hi ha modes que consisteixen simplement en si portes el baix dels pantalons més alt, més gran, més ample o no.
5: Ja tornen a anar...
0: Bueno, perquè venim de l'altra moda dels nois que se'ls hi deien els calçotets...
5: No, el trist és que no podien córrer.
0: Ah, no, perquè es queien. Efectivament. Cuideu-vos molt, Àngels, Anna, moltíssimes gràcies.
5: A vosaltres, gràcies. Destrozar mi
6: corazón. Les tietes.
7: Això és Ràdio Vila-sacra.
0: Què?
8: Que això és Ràdio Vila-sacra. Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
9: Jo?

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Terra de Pa.
1: Al peu de la serralada litoral, a la comarca del Maresme, trobem Vilassar de Dalt, una vila mil·lenària que va créixer al voltant del castell de Vilassar del segle X i de la parròquia del segle XI, i on els carrers costeruts i estrets de la part antiga parlen del seu origen medieval. I en un d'aquests carrers hi trobem Cal Mosso, on elaboren pa fet artesanalment i cuit en forn de llenya des de 1838. Al capdavant hi han els germans Andreu i Anna Galzeran, que són l'últim relleu de més de 6 generacions. Però millor que ens expliquin ells, no? Doncs som-hi. Bon dia!
2: Hola, què tal?
1: Anna, com va això?
2: Molt bé, aquí estem.
1: Molt bé. Quina xulada de botiga, eh?
2: Sí, està molt bé.
1: Que guai. I els pans aquests, quina pintassa tenen.
2: Sí, aquí tenim el pagès, els especials de cada dia.
1: Que xulo. Ei, veure com es fa això, eh?
2: Doncs vinga, cap a dins, que està l'Andreu allà esperant-nos.
1: Sí? Vinga, som-hi. Bones!
3: Ei! Bones! Què tal?
1: Adéu, què dius?
3: Com va això?
4: Molt bé.
1: Ostres, quins panassos, eh? L'Andreu i l'Anna Galzeran van créixer entre farines. L'olor de pa acabat de fer i la llenya cremant formen part de la seva memòria sensible. Potser per això tots dos van acabar deixant les seves carreres professionals en altres sectors per dedicar-se al forn dels pares. Amb gairebé 2 segles d'història, algunes coses han canviat a Cal Mosso, però l'Andreu i l'Anna continuen elaborant el pa a mà cada dia, mantenint l'essència de la tradició familiar. Nois, 180 anys, 6 generacions, això no es troba cada dia. Com és l'origen de la nissaga?
2: Doncs el pare del meu rebesavi era forner, es va casar i va venir a viure en aquesta casa. La va comprar perquè realment hi havia el forn de llenya i va començar a treballar. I primer el que feia era fer pans per la gent que s'ho podia permetre i vendre primeres matèries per la gent que es feia el pa a casa. I així va començar la història aquí.
1: Perquè és curiós que en aquest cas sou germà, germana. Com us dividiu? Com us organitzeu?
5: Bueno, principalment jo porto la part de la producció, de la qualitat, les quantitats, tot el tema de la producció des de pa fins a bolleria. I ja s'encarrega del control de les botigues, facturacions...
1: Però us enteneu bé?
2: Passa de tot, com a totes les famílies que treballen juntes.
1: Però sí que és veritat que el vostre origen professional no és aquí, sinó veniu d'altres sectors. Per què aquest canvi? Com va ser?
5: Sí, vaig decidir deixar el que estava fent, que era del sector bancari. Anaves d'un lloc a un altre sense un rumb fix i vaig decidir entrar aquí. Amb la idea de portar-ho, però sense... Bueno, sense embrutar-me, saps? Vaig començar a treballar amb el meu pare i tal, i al cap d'un temps es va incorporar la meva germana.
2: Vaig treballar molts anys a PepsiCo, bueno, a ventes, màrqueting i tot. I aleshores vas tenir un moment que ell estava molt posat i en un moment d'impàs em va dir: per què no et quedes amb mi i fem alguna cosa guapo, no?, els dos. I de seguida vaig dir que sí.
1: Quina és una miqueta l'essència de Cal Mosso, la proposta del producte?
5: Fem productes per tothom, o sigui, per nens, per gent que vol menjar més sa, gent que vol un producte més del dia a dia.
2: Per mi el més important és explicar-ho molt bé als meus clients, a la gent que ve dins, i saber molt bé què és el que busquen i què necessiten, i poder oferir, per mi és la clau.
1: Abans de fer el pas et vas formar a diferents escoles, a Richmond, a l'escola Sabadell. Per tu va ser clau aquesta formació?
5: Pues t'obre una mica el que és el que està fent la gent, el que t'expliquen, compares, i llavors, clar, que pots aplicar-los aquí.
1: Per cert, us van otorgar el premi a millor pa de pagès de l'IGP de Catalunya. Quan va ser això, precisament?
2: El 2021.
5: Ajuden, no?, perquè la gent et coneix. Durant uns dies estàs desbordat perquè només fas pa de pagès.
2: L'Andreu va canviar el pa de pagès. Els clients de sempre, clar, en aquest pa és molt fosc, no és com el d'abans. Nosaltres... ja veureu que està molt bé, era anar introduint, no?, en mica en mica, i aquest premi va ser una mica un reconeixement, no?
1: I per cert, a nivell associatiu, gremial, també sou actius, us ajunteu?
2: Estic amb un grup de noies forneres, vale? Forneres, germanes de forneres, amb filles, mares, tot, i bueno, estem intentant, tenim un nom, ens diem Fem Pa, i que vol dir de femení, de femení pa, i llavors intentem, ens anem trobant per plantejar-nos els reptes, els nostres problemes, per parlar una mica de com estem, intentar-nos ajudar entre totes i mirar una mica cap on anem, no? En el sector. I després jo també estic a la Junta del Gremi de la província de Barcelona.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Durant les festes majors s'habiliten espais segurs, els anomenats punts liles. La Conselleria d'Igualtat i Feminisme desplega aquest servei públic amb l'objectiu de garantir que totes les dones puguin accedir als mateixos recursos. Segons les últimes dades del departament, s'han desplegat prop d'una vintena de serveis i 1.500 persones s'han apropat al punt lila mòbil. D'aquest servei en parlem tot seguit amb la Núria Sorribas. Ella és educadora social especialitzada en violència masclista i sexualitat. Núria, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Mira, el primer que et vull preguntar és en què consisteix el punt lila mòbil.
2: És un servei itinerant de prevenció, de sensibilització i de primera atenció davant de les violències masclistes i que té una doble funció. Per una banda, tenim aquest espai exterior obert a la ciutadania on aquí expliquem doncs, què són les violències, els recursos que existeixen i què es pot fer no, davant d'una situació de violència tant si l'està vivint aquella persona com si coneix d'algú que la pugui estar patint. I després, d'altra banda, doncs, tenim aquest espai interior més reservat, no, segur i confidencial, que ens permet fer aquesta primera atenció quan una persona necessita explicar una situació o rebre orientació. I la idea principal al final és acostar aquests recursos al territori, no? No esperar que una dona faci el pas d'anar a buscar el servei, sinó portar-li el servei als espais on es troba pues, més gent, no? Pues, els mercats, les platges, les festes majors, i tampoc no cal haver denunciat ni tenir clar, no?, què t'està passant en aquell moment com per apropar-te, perquè de vegades només el que necessiten és aquesta part d'informació per validar què estan vivint i saber després al final a on es pot recórrer. Llavors el punt lila mòbil el que vol és ser aquesta primera porta d'entrada als serveis especialitzats.
1: Sou la primera porta d'entrada, però després quan detecteu segons quines situacions que us expliquen les dones, què és el que feu?
2: Si tu necessites pues, un seguiment, no?, o un assessorament més especialitzat, pues, una psicòloga, una advocada, una jurista, no?, aquí ja has d'entrar als serveis d'intervenció especialitzats, per exemple, o als CIATs.
1: Informeu, sensibilitzeu, no sé si un dels objectius també d'aquests punt lila és, no sé si ho podríem dir així, reeducar a la societat en la lluita contra les violències masclistes, perquè al final és un problema estructural que ens afecta a tots.
2: De fet, jo crec que aquesta és una de les parts més interessants, no, d'aquest servei, que no és només aquest recurs on s'espera que vingui algú a explicar una situació de violència. Nosaltres sortim a parlar amb la gent, no? Els expliquem què fem, llavors aprofitem aquestes converses doncs, per treballar conceptes que de vegades encara els generen molts dubtes, com, jo que sé, per exemple, ens trobem amb persones que continuen associant la violència masclista únicament amb una agressió física, no? I en canvi, quan els hi parlem doncs, de violència psicològica, sexual, econòmica, vicària, no?, també ens trobem que hi ha moltes persones que no saben què és un punt lila. Llavors, quan els hi expliquem, a partir d'aquí acaben relatant situacions que han viscut o recentment o fa anys i que potser no havien identificat com una situació de violència. I considero doncs, que aquí hi ha una feina molt important de posar aquestes paraules i informar per generar reflexió. I de fet, no ho sé, potser no parlaria tant de reeducar, no?, en aquest sentit paternalista, sinó que potser és més generar consciència i la corresponsabilitat social que també comentaves tu ara, no? Les violències masclistes no són un problema que s'hagi de resoldre només les dones que les pateixen, perquè al final necessitem que tota la xarxa, no?, sàpiga detectar situacions de risc i com actuar en aquest cas.
1: Quan vosaltres els expliqueu que probablement això sigui un comportament masclista, amb quines reaccions us trobeu?
2: Hi ha una cosa que sí que ens ha sorprès, no? Que els serveis, les persones que s'apropen directament no ens diuen estic patint violència, no? És que reconeixen, no?, que tu estàs dintre d'una situació de violència, doncs això és molt dur també, no? De vegades nosaltres comencem pues, preguntant pues, saps què és un punt lila? Saps què fem? Llavors expliquem, per exemple, com funciona la línia 900 i a partir d'aquesta conversa pues, més o menys informal llavors apareixen aquests relats, no?, que llavors dius, buah, pues, això que m'estàs dient, no?, té molta pinta, no?, de ser pues, un control, una manipulació, un xantatge, i això forma part de la violència psicològica. També ens troben persones que ens venen a parlar d'una altra dona i després també dones que ens expliquen violències que han viscut fa molts anys, no?, que quan van intentar demanar ajuda pues, potser no van trobar la resposta institucional que necessitaven, no?, o no hi havien accés als recursos que hi ha actualment. la frase de ojalà que si ho he estat fa 20 anys, ens la sentim moltíssim.
1: Avui hem volgut aprofundir en aquest punt lila mòbil. N'hem parlat amb Núria Sorribas. Núria, moltes gràcies per atendre la nostra trucada.
2: A vosaltres, que vagi bé.
3: Per prendre bones decisions necessitem estar ben informats. Entre tots, fem una societat més justa i transparent.

0: I parlant d'emocions.
1: 49.
2: El camí de les herbes, amb Alicia Herrera, la biòloga de les plantes medicinals.
3: El món de les plantes medicinals, amb Alicia Herrera, que també podeu seguir a través del camí de les herbes. Una nova proposta per aquesta setmana, Alicia.
4: Hola, què tal?
3: Molt bé, què és el que ens proposes avui?
4: Doncs mira, avui parlarem d'una planta molt humil, podem dir. És una planta que trobem per les vores dels camins, que li agrada, a més, ser trepitjada, pobreta. És el que coneixem per plantatge, o en castellà que es diu llantén. A vegades també es parla de llantén. Entén, en català. És la Plantago lanceolata.
3: Com la podríem identificar si anem per els marges, com ens proposaves?
4: Doncs aquesta planta, poder que algú ens l'ensenyi, perquè és molt fàcil d'identificar, però l'has d'haver vist algun cop. Té unes fulles en forma de llança, per això el seu epítet del nom científic, lanceolata, en forma de llança. I a la primavera, doncs, farà unes flors una mica estranyes, com unes inflorescències estranyes. I és, ja et dic, és tan humil que millor que algú ens l'ensenyi. Però el plantatge el que té és que si està en ambients humits, que és el seu hàbitat, que on li agrada créixer, farà unes fulles llargues en forma de llança, verdes, boniques i espectaculars. Però si està en ambients de sequera, o al costat dels camins, o en un lloc on es trepitja moltíssim, doncs farà unes fulles en forma de llança, però molt petites, en forma de punta de fletxa, diguéssim. S'adapta on estigui.
3: I aquesta planta ens serviria per alguna cosa en concret?
4: Clar, aquesta planta té principis actius no gaire estudiats, però sí tradicionalment es fan servir des de fa molt antic. El problema d'aquests principis actius és que es destrueixen amb la calor. Per tant, quan vulguem fer una infusió d'aquesta planta, hem de fer una infusió freda, deixar-la macerar amb aigua, simplement. Aquesta planta el que té és molts mucílags a les fulles, i és antimicrobiana, cicatritzant, va bé per la tos i és antiinflamatòria.
3: Potser no és de les més conegudes, doncs, aquesta planta, no? O sí?
4: No, no és de les famoses, diguéssim, però sí que és coneguda entre la gent que fa servir plantes medicinals, Perquè en el lloc on te creix, si n'hi ha molta, es poden fer tintures amb alcohol o es poden fer extractes, no? I llavors és interessant de veure. També els extractes i les tintures poden anar molt bé també per la pell, per cicatritzar, pels eczemes i per cosetes d'aquestes.
3: Llavors, que ho faríem també amb infusió i ens ho aniríem aplicant? O quina
4: els extractes
3: seria?
4: Ja es fan amb alcohol, es posa, per exemple, pues, dos parts de planta per tres parts d'alcohol i es deixa macerar perquè l'alcohol pugui extreure els principis actius de la planta. Però bueno, així amb infusió freda, diguéssim, també va bé. Per exemple, podríem fer, per desinfectar la part de la gola i de la boca, si tenim, doncs, tos o coses d'aquestes.
3: O refredats, també.
4: O refredats. Doncs podríem fer-la servir amb infusió freda i fer gàrgares, el que es diuen, això, no? I també està molt bé perquè les fulles, si ens piqués un, si estàs, per exemple, en el camp i te pica un bitxo, una vespa, un mosquit o el que sigui, doncs aquestes fulles les pots mastegar perquè són comestibles, es poden menjar. Es pots mastegar i aquesta pasta posar-la a sobre de la picada i calma moltíssim la picada. La natura ens dona els remeis a vegades allà mateix on ens ha picat. Pensa que aquesta planta és d'ambients humits, els mosquits també, i llavors, pues, si no tenim res més, ho podem fer servir.
3: I si la coneixem també, no? Podem aprofitar.
4: Sí, sí. Es pot fer servir, si la teniu a l'hort, per exemple, que és una planta d'aquestes que creix sola en l'hort, doncs les fulles es poden menjar amb amanida, les tendres, i si són més velles, pues es poden menjar com a verdura, eh? En 10 minuts que les puguis bullir, i es poden menjar com els espinacs i fer el mateix ús que els espinacs.
3: Déu-n'hi-do quantes coses que ens brinda la natura, i en moltes ocasions no som coneixedors, no, del mateix. Per això, doncs, si tenim dubtes, els podem resoldre, doncs, parlant amb professionals com tu, o anant a qualsevol arborari, que segurament també ens donarien tota aquesta informació.
4: I tant.
3: Per
4: i
3: no equivocar-nos més que res,
4: sí,
3: no?
4: Sí.
3: Tenir en compte que
4: segurament
3: a vegades no és el més recomanable.
4: Els extractes segur que els trobes en els arbolaris, perquè és una planta molt coneguda. I després hi ha una seva cosina, que és el plantago major, que li diuen, que té les fulles d'una altra manera, més arrodonides, i també serveix, com, de la mateixa manera que hem dit de l'altre, del lanceolata, serveix el mateix, té una mica menys de mucílex, no? Aquestes plantes, per exemple, jo les poso a la ratafia, també va bé per a...
3: Que li dona un altre gust?
4: Bueno,
3: o té més propietats?
4: No, però per les propietats, eh? Per les propietats mucilaginoses de moc, que fan que la ratafia es torni una miqueta més espessa si les poses allà.
3: I que no sigui tan líquida, no?
4: Exacte.
3: Això va una miqueta a gust del consumidor.
4: Exacte.
3: Molt bé, no sé si ens ha quedat alguna cosa pendent de parlar avui d'aquesta planta que ens proposes, o que ens proposaves, però que no és tan coneguda.
4: El tema de guardar-la, per exemple, es pot guardar sense problemes, es pot secar. La planta seca també la conserva els seus mucílags, i per tant es pot assecar i fer infusions fredes o...
3: Que les hauríem de guardar en un pot de vidre, suposo, més recomanable,
4: primer
3: i a les fosques...
4: Primer secar-les amb així esteses...
3: Al sol? I, o no,
4: no
3: cal?
4: No, a l'ombra, i després de posar-les en un pot de vidre. I llavors aquestes fulles esmicolades es poden fer infusions, per això, per la tos, eh? Per la tos va molt bé, perquè inhibeix el reflex de la tos. Llavors es pot aprofitar.
3: Fantàstic. Alicia Herrera, la nostra biòloga, des del Camí de les Herbes. Fins la propera setmana.
2: El Camí de les Herbes, amb Alicia Herrera, la biòloga de les plantes medicinals.

0: FM.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Quan un amic no és una persona, què pot ser? Ara sentirem un poema que parla d'un amic molt petitet que té cueta i fa el seu cau entre flors. El sentim?
3: Hola, sóc la Malak Jade Moussaid. El meu poema es diu Un amic, de l'autora Ariana Ascloni. L'he triat perquè m'agrada el que explica el meu poema. Un amic, alt, massa alt, ha crescut l'avellaner darrere de casa. De les branques rodona el liró, que té instal·lada la llar sota la teulada. Els rataclacs i rotoclocs que ressonen cada nit a dins de casa no són obra de cap piedra, sinó del liró, un intrus atrafegat. És per a ell que la meva àvia es resisteix a tallar l'arbre. Les seves maniobres l'andromasquin. I es emplen els seus somnis de ritme i passes d'un ball descadenat.
2: Aquest poema tan ben recitat ens ensenya que l'amistat és més divertida si l'omplim d'amics diferents. Gràcies, Malak, per llegir-nos aquest poema tan amistós. Fins al proper Embaladits. Adeu!
3: Adeu, Embaladits!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
4: Deixa'ns un missatge al contestador.

0: no escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció! Des del nostre oasi particular.

Els gossos són éssers lleials i afectuosos que mereixen una vida plena. En adoptar, li estàs donant una oportunitat de ser part d'una família. Algú amb qui compartir llargues passejades, jocs al parc i moments de tendresa inoblidables. I ho viurem tot a Cita Bestial. A la plataforma 3CAT.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Comissions Obreres reclama reconèixer com a malaltia professional el càncer per exposició solar laboral. Una de cada tres morts per càncer de pell o melanoma estan relacionades amb la radiació solar de la jornada laboral. Aquesta informació es desprèn d'un informe elaborat pel mateix sindicat que assenyala que l'exposició als raigs ultraviolats és el tercer factor que genera més càncer. Les morts per càncer de pell han augmentat gairebé un 90% en els últims 20 anys i arriben a les gairebé de 19.000 anuals. Comissions Obreres reclama reforçar la prevenció dels riscos derivats de l'exposició solar, especialment entre els treballadors a l'aire lliure, com ara agricultors, jardiners, personal de neteja i recollida de residus o empleats a la construcció. Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres, alerta què passaria si no s'atengués la seva demanda.
2: Probablement augmentaran encara més, no?, els casos de càncer de pell, però quedaran en la majoria de casos derivats com a una malaltia comuna. Totes aquestes qüestions fan que les persones treballadores que treballen actualment al carrer, diguem, doncs tinguin més exposició, cada vegada més exposició a aquesta radiació ultravioleta.
1: El Centre Internacional d'Investigació sobre el Càncer considera que la sobreexposició a la radiació solar és la principal causa evitable de càncer de pell.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
3: La nit. Si quieres oír todo igual.

0: troba d'una estrabada una cadena d'or a la Jonquera i, quan el detenen, se l'intenten passar. Els Mossos i la policia local van arrestar l'home per un presumpte delicte de robatori amb violència. Detingut a l'Escala, un home de 23 anys per 7 furts en només 15 dies. El juliol ja havia estat detingut dues vegades més per delictes similars. Us hem comentat alguna vegada que hi ha cervells que no tenen remei, doncs això. Nova alerta per una estafa telefònica a Figueres. Tant Comerç Figueres com l'Ajuntament han advertit que en els últims dies un individu, a qui encara no han identificat, ha trucat a diversos establiments de la ciutat i, fent-se passar per un conegut del seu interlocutor, a qui li ha piratejat els comptes bancaris. No us fieu de ningú. Per telèfon, res de res. Està així el tema ara mateix.
1: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

Saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat t'hi el podràs sentir indefinidament.
1: Documents sonors que il·lustren Catalunya.

0: Camí dels Cavallers, amb Montse Quadreny.
1: Castell de Carmansó.
0: Actualment enrunat, està situat uns 2 quilòmetres al nord de Vilajuïga, la comarca de l'Alt Empordà. El Puig de Carmansó ja va ser poblat en l'època iberoromana. S'ha trobat una gran quantitat de ceràmiques medievals, així com restes d'àmfores i altres estris d'èpoques fins i tot anteriors. El seu topònim prové del mot preromà Ker, que vol dir roca o penya, i del llatí mansione, i que per tant significaria el casal de la roca. Fou possessió dels comtes d'Empúries. Pons I, que havia instal·lat l'arxiu diplomàtic del comtat en aquell castell, pel seu testament del 1078, va deixar el castell de Carmansó als seus fills Hug i Berenguer. De Dalmau, Berenguer de Carmansó, documentat des del 1099, que possiblement era net de Pons I d'Empúries, arrenca el llinatge dels vescomtes anomenats després de Rocabertí. Durant les guerres amb els francesos de finals del segle XIII, el castell va tenir un paper important, però l'any 1288, en temps d'Alfons II, va caure en mans de l'enemic i va ser enderrocat. Amb tot, encara l'any 1292, un informe fet pel rei Jaume II afirma que calen 12 homes per defensar el castell. Al final de la Guerra Civil del segle XV, el castell, que llavors depenia del duc de Cardona com a comte d'Empúries, fou ocupat pels partidaris de Joan II. El 1808 va ser restaurat per les forces napoleòniques que van fortificar la Torre de l'Homenatge. El castell de Carmansó també ha estat molt important en la vida de l'artista Salvador Dalí, que el va voler comprar perquè fos residència de la seva estimada Gala i perquè era la base d'un dels seus grans somnis, construir-hi l'orgue de la Tramuntana, un instrument musical catedralici que estaria en funcionament gràcies al mateix vent característic de l'Empordà i compliria de sons i melodies naturals al seu entorn. La llegenda.
2: Diu que una reina encantada, o la dama blanca, custodia una cabra d'or enterrada en un lloc imprecís dels fonaments del castell de Carmansó. Segons el mite indoeuropeu i arrià, la cabra d'or simbolitza el sol vital, pur i radiant, en la seva lluita contra les tenebres. Hi ha versions que expliquen que, en el moment de l'expulsió de terres catalanes, la hi van enterrar els jueus de Vila Judaica, que la veneraven. La més coneguda, potser, conta que hi visqué fa molt de temps un famós rei moro, que tenia un gran tresor aconseguit amb les batalles guanyades a d'altres senyors. D'aquest tresor se'n feu construir una cabra tota d'or, però un bon dia va haver de fugir del castell perquè el va vèncer un rei cristià. Amb l'ajuda dels criats, van dur-se-la a peu a través d'uns passadissos secrets que comunicaven el castell amb el mar de Port de la Selva. Diu la llegenda que el rei i la cabra d'or mai arribaren a mar i que quedaren atrapats en aquells passadissos.
0: Altres llegendes diuen que eren una reina mora o una serp encantades les encarregades de custodiar la cabra d'or. Us proposem els webs castelldecarmansó.es. També podeu consultar el llibre Llegendes de Castells Catalans de Pere Català i Roca, de Rafael Dalmau Editor.

Passarella celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarella.com.

0: víctima d'una estafa bancària per SMS o correu electrònic? A Kernel Legal, especialistes en reclamacions per phishing, t'ajudem a recuperar els diners amb interessos. Explica'ns el teu cas. La primera valoració és gratuïta. Informa't al 93 595 35 35 o advocatsdigitals.com.
1: Flash Bazar Empúria Brava.
2: Objectes de regal, decoració...
1: Tot per la llar, detalls.
2: El que busques pel detall perfecte.
1: Carrer Puigmal, 44, Empúria Brava. I a Roses. Gran Via, Pau Casals, 187.
2: Flash Bazar.
1: Empúria Brava.
3: Apuja el volum.
4: Aquest estiu, refresca't com mai.
5: Aquabrava.
4: Tens emocions fortes a la zona Aqua Exam. I aventures molt divertides a l'Anaconda, la Cobra, el riu Amazones. Pels més petits, Tropic Island i Pirate Island. Descobreix el nou riu tranquil, totalment renovat, que ara ja no serà sempre tan tranquil.
5: Vine a Roses i viu l'estiu més emocionant.
4: A Aquabrava.

Aquest 22 i 23 d'agost torna l'estocada d'estiu a Palafrugell. Botiga al carrer amb descomptes, promocions exclusives i grans oportunitats per acomiadar l'estiu. I el dissabte 22 a la tarda no et perdis l'actuació musical de Canel en Drama al carrer Cavallers. Vine, passeja, compra i gaudeix de l'estocada d'estiu el 22 i 23 d'agost als carrers de Palafrugell. Organitza Oxigen.

0: Som pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial.
1: Mil veus, mil curiositats, mil sensacions. Som la ràdio de l'Empordà des de Vila-sacra.

0: La cuina de la ràdio realment sempre procurem doncs tindre-la al punt, i quan no diuen res els nostres cuiners, senyal que li tenim. Ventura i Joana, Joan i Ventura, molt bon dia.
1: Bon dia, estimats oients.
0: La trobeu a gust, la cuina, esteu preparats ja per oferir-nos el vostre àpat? Sí, sí, sí. Esteu preparadíssims, quina
2: tota
0: il·lusió.
2: Totes les paelles i tot a punt.
0: I quina il·lusió que feu, de veritat,
1: Sí, sí.
0: Vinga, què porteu avui? Primer, segons, segons, primers, a
1: avui
0: veure.
1: Avui farem un primer.
0: Vinga.
1: Un primer, una amanida normal i corrent.
0: Sí.
1: Que és molt fàcil.
0: L'amanida sempre la fas, Ventura, amb enciam,
1: A vegades sí, a vegades no.
0: La fas barrejada, vull dir, que si hi ha escarola, ho fas barrejada.
1: No, sí, l'escarola,
0: amb... enciam.
1: I l'enciam.
0: Hi ha endívies, hi ha gent que passa tot això. Jo no tinc costum,
1: I després també fa les amanides amb l'arròs, fa amanides amb cigrons, fa amanides 40 coses diferents.
0: Però aquestes tres verdures, principalment, l'enciam, l'escarola i l'endívia, la barreges alguna vegada?
1: No. O una cosa o una altra.
0: Vale.
1: Per mi.
0: Val.
1: L'enciam, per regla general, l'enciam és tot el que ha sigut amb com es fas el xató. També pot fer l'enciam, diguéssim, com va ser l'última vegada, si és amb ceba, una mica de bacallà, olives negres, i una mica de, diguéssim, de pepino.
0: Mm.
1: O sigui, pot fer 40
0: Sou tots dos de fer entrant d'enciam i verdura d'una manera, tant estiu com hivern?
2: Jo
0: o
2: sí.
0: Sou més
2: sí.
0: De
2: jo
0: estiu?
2: Jo molta amanida, m'encanta.
1: La meva dona.
0: Sí?
2: Els enciams de roure, l'altre que no és tant de roure, m'agrada molt, molt.
1: No, ja.
2: Dinar o sopar, menys amanida.
0: Dinar o sopar, o tots dos àpats?
2: No, o si l'he menjat per dinar, per sopar no.
0: Ah.
1: Doncs ja dic, una amanida molt normal i corrent, tres patates, tomàquet, olives i atún, sal, pebre i oli. Pot fer una salsa rosa, tipus xató, diguéssim, una salsa rosa, és amb maionesa amb tomàquet. I el pot fer una vinagreta amb mostassa. O sigui, pot fer tres classes de la manera que vulguis. A veure, agafarem les tres patates, les bullirem amb pèl i tot. Després les pelem i les tallarem, diguéssim així, a làmines. La tomàquet, també tallada fora la pela i tallada també a quadros. Les olives tallades i l'atún. Tot barrejat i ja està. I per fora la salsa que vulguis.
0: Mm-hmm. Per fer la vinagreta, com la fas, la vinagreta, Ventura?
1: La vinagreta original, doncs, esclar, la vinagreta de regla general, la vinagreta, es fa ceba ben tallada, ben fina, pepino, d'aquest pepino verd,
0: sí,
1: d'aquest pepino vinagrat, sal, pebre, i ja està.
0: I el vinagre, no?
1: I el vinagre. Sal, pebre, el vinagre...
0: I el vinagre, quin fa servir? El de vi o el vinagre aquest del Mòdena?
1: No,
0: que
1: el de vi. Per mi, el de vi.
0: Tot això ben picat i...
1: Tot picat i ben remenat, que és una bona vinagreta.
0: És a dir, l'oli li poses a banda després?
1: No, posa l'oli i el vinagre tot junt, barrejat...
0: Aquí barrejat amb el pepino i tot
1: amb
0: això.
1: Amb el pebre, la sal i el sal.
0: No l'he fet mai, la vinagreta, per posar amb una amanida, mai,
1: Després,
0: tu l'has utilitzat, sí, Joana, sí?
1: I la pesa això de vinagreta, que ara fa uns dies doncs estic molt com d'aquestes, bueno, de les amanides, que m'agrada molt la mostassa, una mica de mostassa.
0: Veig que aquests cuiners, que per exemple aquest que surt al migdia, que ja és prou conegut i no vull dir... Ja,
2: brutal!
0: Sí, doncs hi posa sempre mostassa,
2: Molt, sí.
0: Molta
2: molt.
0: Mostassa. No l'he utilitzat mai, tampoc, la mostassa, Vull dir que no sé...
1: No, barrejada així.
0: Sí?
2: A mi m'agrada molt, però masses herbes.
1: Sí.
0: Què vas dir, masses herbes?
2: Jo hi porto moltes herbes, ell.
0: Ah,
2: penseu
0: molta...
2: que hi posa molta farigola, molt...
0: Sí, però després tu la mostassa l'has utilitzat?
2: Sí, la mostassa, sí. Sí,
0: la mostassa sola i mostassa, a més oli.
2: Sí, oli, i llavors a vegades hi poso, per treure aquell acidó, una mica de mel.
1: Sí,
2: tot això fas
1: també.
2: Tot un remenat amb un got gros,
0: sí,
2: i llavors ho tires a sobre de...
0: Queda molt bo, sí?
1: No, pensa que l'últim rodeix la mostassa, com dius, de tomàquet, es feia molt servir, com anaves doncs, a les barraques per la festa major, molt frankfurt.
0: Mm.
2: Bueno, esclar, jo encara ara, quan menjo un frankfurt, jo amb mostassa.
1: També m'agrada la mostassa, jo també.
2: També.
0: Joana, anem per al teu plat, va.
2: Bueno, avui porto una cassoleta de cara de la caldera, perquè, és clar, ja hem de començar a menjar menuts, no sé si agraden o no agraden, però a nosaltres ens agraden molt. Llavors, aquesta cassoleta, comprem la cara de la caldera, que ja sabem que està bullida. Per 4 persones, 3 quarts de quilo de carn de la caldera, el que us agradi a vosaltres. Dieu que us la tallin, fina. Llavors, una ceba mitjana, 4 cullerades sopedes de tomàquet natural...
0: Bé, Joan, no hi tan de pressa. Tu ja estàs consistint...
2: Ja m'ho van dir l'altre dia, que no vagi tan de pressa.
0: Clar, és que, a veure, jo ara jo vull anar-ho apuntant i és que m'afixo que, esclar, m'ha quedat tota la meitat ja.
2: Tota la meitat, va, tornem-hi.
0: Cara de caldera.
2: Cara de la caldera.
0: Barrejada, la que ens agradi, si no, del que sigui.
2: Del que ens agradi. 3 quarts de quilo.
0: Vinga, va.
2: Una ceba mitjana.
0: Vinga.
2: 4 cullerades soperes de tomàquet natural triturat. 2 grans d'all. Un tros de canyella. Una cullerada de cafè de pebre vermell dolç. Un raig de birranci. Una cullerada de postres de farina. Pebre negre. 3 quarts de quilo de brou de carn. Si no teniu brou de carn, poseu-hi aigua, però esclar, com que això ja és bullit, aniria més bé un brou de carn.
0: Bueno, si no, agafes aquelles pastilles de l'AVE Crem.
2: Sí, bueno, jo però no en soc partidària, però bueno, sí, podeu fer. I aquests brous que venen, també.
0: Sí, molt bé.
2: També. Oli i sal. Llavors, per la picada, 2 grans d'all, julivert i 15 ametlles.
0: 15 justes?
2: Sí, bueno, si ni poseu 10 ni poseu 10. Jo poso 15 o 16, exacte.
0: Sí, però tu dius que ho comptes tot, exacte.
2: Sí, jo estic costum i ja està.
0: Molt bé, molt bé. Vinga, va. Sí. Vinga, fem-ho ja.
2: Llavors, agafarem una cassola i el primer de tot ens sofregirem la ceba, com sempre, ben rosseta. Quan la ceba estigui ben rossa, tirarem aquest raig que hem dit de birranci. Llavors hi posarem el pebre...
0: Perdona, Joana, vi ranci ha de ser... Bueno, si no tens vi ranci...
2: No, vi blanc. I si no tens vi blanc, posi vi negre, perquè el vi negre a mi no m'agrada perquè dona molta foscor al menjar.
0: Sí, jo tampoc.
2: Queda molt negre, i a mi no m'agrada.
1: No, el vi negre per inhalar és per menjar fort.
2: Sí.
0: I si no, vi blanc, Joana?
2: Exacte. Llavors hi tirem aquest raig de vi blanc, i llavors hi posem de seguit el pebre vermell i de seguit la tomaca perquè no se'ns agafi.
0: Ah, molt bé.
2: Perquè el pebre vermell ja sabeu que si el deixeu gaire,
1: sí, amarga.
2: Llavors hi tireu la tomaca i aquest sofregit el aneu passant un bon rato i aneu tirant una mica de brou d'aquest o una mica d'aigua perquè no se us agafi, i quan faci poder uns 15 minuts, llavors agafarem la carn de la caldera i la passarem en aquest sofregit que hem fet. Tindrem ja el brou calent o l'aigua calenta, sempre calent, mai fred. I llavors, abans de tirar això, hi tirarem aquesta cullerada que us he dit de farina de postres perquè se'ns acogui. Perquè si no tindria gust de farina crua.
0: Ah, està bé.
1: Sí.
2: Abans de tirar-hi l'aigua, ho passarem junt amb la carn una mica, ja veureu que queda fosca, vol dir que ja està. Llavors, hi tirarem el brou. El brou no li tireu tot, perquè aquesta carn, com que ja és bullida, no vol molt de suc.
0: Ah.
2: Tireu-n'hi, no sé, poder mig litro, i anireu veient si n'hi heu de tirar més.
0: Més o menys, allò que es diu que cobreixi...
2: Sí, que cobreixi, justet.
0: Però justet, eh?
2: Perquè llavors ja hi tirarem la picada. Llavors ja podem fer la picada aquesta, dels 2 grans d'all, sempre hem ben tret el grill de dintre de l'all, el julivert i les ametlles. Ho passem per la batedora i ho tirem tot junt. I llavors ho deixem això a mitjoreta. A mitjoreta ho teniu.
0: Ui,
2: ho rectifiqueu de sal i pebre. A mi m'agrada molt una mica de pebre. Si no us agrada, però el pebre hi queda molt bo. Ho rectifiqueu de sal, vosaltres ho proveu.
1: N'hi ha encara i després s'hi posa una mica de vinagre i oli.
2: No, no, aquest és diferent.
1: Ah,
2: ara jo us,
1: perdona.
2: Si tinc temps, us diré la carn de la caldera, la vinagreta.
1: Ara.
2: Que és
1: ara,
2: la que comprem a la botiga.
1: Vale, sí.
2: Llavors aquella la fas tallar igualment. Llavors, quan arribes a casa, agafes, i també has de tenir una mica de brou per poder l'escalfar. Una mica de res de brou per escalfar-la. I llavors hi tireu vinagre, oli, pebre i sal. I això ho passeu un quart d'hora o 20 minuts, i ja ho teniu. Això sense salsa. És a la vinagreta.
1: La vinagreta.
2: La vinagreta, sí.
0: Que la vinagreta jo sí que la faig bé,
2: és
0: la vinagreta.
2: I sí, com però... ho fas? Com jo t'he dit?
0: Joana, no. A veure, tu ja saps que teniu una aquí que no és massa bona cuina. Agafo vinagre, sal i pebre. I prou.
2: I li poses a sobre.
0: I poso a sobre.
2: Però tu menges fred?
0: Sí.
2: Ah, no,
0: sí.
2: No.
0: Sí, sí.
2: No, a perquè mira...
0: Ei, que m'estàveu estirant les orelles, eh? M'estàveu estirant les orelles, eh? Escolta, que em vol malament, això, eh?
2: No, perquè llavors una altra cosa. Si tu ho vols fer així, agafes una plata que pugui anar al microones,
0: sí,
2: però a 400 o 300, no sí. 800, perquè no volem coure. Va. Volem escalfar.
1: Escalfar-ho.
2: Llavors, com hi tens aquest vinagre, l'oli i tot això, ho tapes amb aquelles tapadores que tenim de silicona o amb un altre plat, però no tant que no crema, i ho deixes 10 o 12 o 15 minuts al microones.
0: Sí.
2: Allò t'agafa aquella substància del vinagre, t'ho provo. Ara, principalment, aquest temps. T'ho provo. I me diràs, llavors, un dia, si ho has fet, si t'agrada més la teva, o la, aquesta?
0: Escolta'm, de totes maneres, és molt simple, la que faig jo, ja veus,
2: sí,
0: Joana?
2: Sí, és que és simple. Sí, però és bona.
0: Anem per aquesta, doncs, carn de caldera que ens has explicat, Joana, els ingredients, sí, normalment, però que veig que hi ha uns ingredients molt bons i ha de quedar això, bueno, per llepar-se els dits,
2: per llepar-se els dits,
0: vinga,
2: sí,
0: va,
2: sí,
0: els
2: sí,
0: ingredients,
2: sí.
0: Ben a poc,
2: val,
0: perquè
2: sí,
0: jo sóc la primera que també vull apuntar.
2: També vols apuntar, no, i no podem, i no podem.
0: Vinga.
2: 3 quarts de quilo de carn de la caldera, una ceba mitjana, 4 cullerades soperes de tomàquet natural triturat, 2 grans d'all, un tros de canyella, una cullerada de cafè de pebre vermell dolç, un raig de birranci, una cullerada de postres de farina, pebre negre, 3 quarts de litre de brou de carn o aigua, oli i sal. Per la picada, 2 grans d'all, julivert i 15 ametlles.
0: Ja està.
2: Ja ho tenim.
0: És tan fàcil, sí, vull dir que primer de tot, preparar-ho tot a davant, com
2: sí,
0: veig els cuiners que ho fan,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, prepares tot, ja
0: i
2: està.
0: I després ja posar-nos a fer de mica en mica, doncs,
2: sí,
0: aquesta
1: carn. Bueno, l'única cosa que a casa no ho fem, tot això tan ben preparat, no ho anem fent sobre el paper. El que passa és, clar, aquests ho han de fer perquè estan davant de la televisió, ja, i els han d'ensenyar els ingredients.
2: Clar, clar.
1: Per això.
0: Però, escolta'm, Ventura, hi ha algunes persones, doncs, cuiners a casa,
1: sí,
0: seva, que els agrada, eh? Tenir,
1: sí,
0: tot,
2: jo,
0: a punt.
2: Jo m'ho preparo tot,
0: tot
2: allà al peu vermell, perquè llavors, si no, amb les mans juntades,
1: buscar,
2: estic,
1: sí,
2: obrint l'armari, tancant, l'haig d'estar aixugant.
0: Sí, sí, sí.
2: Així ja m'ho,
0: sí,
2: deixo tot allà a punt,
1: no,
2: i com estic, ho endreço.
0: És que la cuina és molt bo, tot el que s'hi fa... és que us estimeu la cuina, però la cuina porta molta feina, eh?
2: No, sí, aquest, no, plat principal, no.
0: Quina il·lusió, però quina il·lusió que fa, se't, sí, dius a tots,
1: sí,
0: dos, veritat,
1: no, no,
0: eh?
1: No, no.
0: Molt bé, doncs, és tota una il·lusió compartir aquests àpats amb vosaltres dos. Gràcies i us esperem la propera setmana.
1: Sí, va,

0: penya Figueres o què?
1: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peraldo, Max Navarro, Iseo en Dodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
2: I parlant d'emocions,

0: negre i el cul.
1: Paula! La música, seleccionada al detall, per estils i el seu moment i horari. La modèstia, que no sigui ni falsa ni petita. El gust, cadascú segons les seves capacitats. I el dia a dia, amb la millor de les sorts.
2: Només cal fer servir el sentit comú.
1: Senzillament.
3: Que bo.
4: Déu-n'hi-do. D-E amb accent obert. No, tancat, U, guió, espai... Uf! Quina cara.
5: No em facis això.
4: Ah, m'he perdut. Torno a començar. Hola a tothom. Segons el diccionari, una mascota és un animal, una persona, una cosa que et porta sort. I per molta sort que et porti un gat o un gos, quan dius mascota, normalment no et refereixes a una cosa que et porta sort. Oi? Així doncs, la paraula mascota amb el significat d'animal de companyia és ben nova. El fet que tingui un significat nou la fa una paraula nova. I és qüestió de temps que el diccionari reculli la definició animal de companyia dintre l'entrada de mascota. Quan et

0: Hem de treure el cap a Girona.
1: Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.
2: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
3: És Ràdio Vila-sacra.
2: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
3: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
4: En el 107 de la FM.
5: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Sabies que l'explotació de la torba emet més del doble de CO2 que tot el trànsit aeri del món? Per fi pots cuidar les teves plantes reduint la teva empremta de CO2 amb Vital Garden, el substrat sense torba que gràcies a la seva formulació ofereix el màxim desenvolupament de les plantes protegint el planeta. Vital Garden.
1: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
2: El Servei Català de Trànsit recorda que el SIAP, Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit, es troba a disposició dels familiars i afectats per sinistres de trànsit els 365 dies de l'any per oferir-los un servei d'orientació i informació sobre el tràmit després del sinistre, conèixer els recursos existents, rebre informació sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i el suport psicològic davant d'un sinistre de trànsit. S'hi pot contactar mitjançant el telèfon gratuït 900 100 268 i a través del web víctimestrànsit.gencat.cat.

0: 107 FM.
1: Escolta la meva veu. La meva veu t'ajudarà. I et portarà a un món més desconegut. A un món blau. Cada cop que sentis la meva veu, amb cada paraula, entraràs en un nivell més profund, més relaxat. Estàs flotant. Ja has arribat. Ja ets a dins.
2: Carai, d'on vens? Carai, del camp. Carai, què em portes? Carai, vi blanc. Carai, tastem-lo. Carai, que és bo. Carai, tornem-hi. Carai, no, no.

0: Jocs Fam Intermón ha denunciat que Espanya, un director general d'una gran empresa, guanya en un any el mateix que un treballador amb un sou mitjà que trigaria 98 anys a aconseguir. Segons un estudi elaborat per l'entitat i la Confederació Sindical Internacional, si es tenen en compte els salaris dels directius de les 1.500 empreses analitzades, el temps que necessitaria aquest treballador per igualar-los s'enfila fins als 490 anys, Marga Esparza.
1: Segons l'estudi, la remuneració mitjana dels directors generals de les 12 empreses espanyoles més grans va augmentar un 16% en el darrer any, mentre que la dels treballadors va créixer un 3,6% des del 2019. La creixent distància entre els salaris de l'alta direcció i el dels treballadors marca una tendència estructural on es mostra com els executius i accionistes acaparen cada vegada més el valor que generen les seves empreses. Només pels pagaments de dividends de les empreses, els que més van rebre l'any 2025 van ser l'empresari Bernard Arnault amb 3.800 milions de dòlars i Amancio Ortega amb 3.700. I també l'informe assenyala que en el 2025 hi ha 400.000 milionaris més en comparació amb l'any anterior i d'aquests, 45 han fet les seves fortunes en intel·ligència artificial. Des d'Oxfam apunten la necessitat que es limitin les remuneracions dels directors generals, que els anomenats superrics hagin de pagar més en els impostos i que els salaris mínims s'actualitzin segons la inflació per poder assegurar una vida digna a les persones.
2: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.
3: A veure...

0: viatge en el temps.
1: Que dius i estimes la música en català?
2: Vull mullar.
1: Tens casa teva a musicalitat.cat i discos.cat. Les botigues en línia amb tota la producció musical de casa nostra. Troba el CD o LP que més t'agradi i el tindràs a casa teva en només dos clics. No deixis que s'aturi la música en català. Entra a musicalitat.cat i discos.cat.
3: És l'hora del pati.

0: Respiri, respiri fondo. Una altra vegada. Estiri els braços en l'aire. Se relaxarà més. Estiri els braços en l'aire, perfecte, així.
1: Em trobo més bé, em trobo més bé.
2: Els imprescindibles del cinema. Avui, thrillers.
3: A més d'una cançó de Michael Jackson, el thriller és un gènere cinematogràfic cosí germà del suspens i que es caracteritza per un ritme narratiu ràpid, uns personatges complexes i atmosferes inquietants que preparen el cos i la ment per un possible ensurt. Ho veieu? Aquest seria un recurs de thriller o de suspens. Com que la frontera és difusa, avui, com a excepció, no farem diferències. Si parlem de thriller, hem de fer referència al gran director del gènere i nombrat mestre del suspens, un dels millors cineastes de tots els temps i que és responsable de moments icònics del setè art, Alfred Hitchcock. Sembla gairebé impossible triar un dels més de 60 títols que Hitchcock va dirigir, però farem l'esforç per situar-nos al 1960 amb un títol del que la música només ja fa agafar esgarrifances. Psicosis. És un dels grans clàssics del cinema amb escenes inolvidables com l'assassinat a la dutxa amb aquella ombra de Norman Bates. De fet, Hitchcock era molt perfeccionista i meticulós rodant. Només aquesta escena té 50 plans diferents, tot i que dura poc menys de 3 minuts. El resultat, una seqüència impactant, incontrolada i molt més violenta que si fos un pla fix. Fa posar la pell de gallina, i això que la sang era xocolata, de la marca Hershey's, per ser més exactes. Sigui com sigui, Hitchcock és el mestre, i ho va tornar a demostrar l'any 1963 amb Birds. Des d'aquell dia, tots ens mirem els ocells d'una altra manera, que mai se sap per on poden sortir. I de Hitchcock passem a un altre director legendari, Stanley Kubrick, que el 1977 va signar una de les pel·lis més bestials de la història, El resplendor.
4: Wendy.
5: Sally!
4: Darling, light of my life. I'm not gonna hurt you. You didn't let me finish my sentence. I said, I'm not gonna hurt you. I'm just gonna bash your brains in. I'm gonna bash them right the fuck in.
5: Sally!
3: Jack Nicholson va fer el paper de la seva vida en aquest film angoixant i gairebé sobrenatural. La seva cara de boig és un símbol del cinema i el film, un indiscutible del gènere. Avancem fins als 90 perquè va ser una dècada molt prolífica pel thriller o el suspens, el que ens ocupa avui. De fet, el 1991 es va estrenar una de les millors pel·lícules de tots els temps i un dels títols preferits d'aquest humil periodista, El silenci dels anyells.
6: Me comí su hígado acompañado de habas y un buen chianti.
3: Quin gran personatge, el caníbal Aníbal Lecter, protagonitzat per un Anthony Hopkins immens i obsessionat amb una Clarice Starling que va estar a l'altura gràcies a una brillant Jodie Foster. El duel interpretatiu d'aquest film és assignatura obligada a les escoles d'actors i tots dos, Jodie Foster i Hopkins, es van emportar l'Oscar cap a casa. La pel·lícula en va guanyar 3 més, inclosos millor direcció i el premi gros de millor pel·lícula. Del film se n'ha fet una seqüela, Aníbal, i dues prequeles, totes bastant dignes, especialment El dragón rojo amb Edward Norton. Només vam haver d'esperar un any per anotar una altra pel·lícula a la llista de thrillers històrics, tot i que el nivell de complexitat és molt menor que els títols que hem esmentat abans avui. Tot i això, la pel·lícula és bona i conté una escena històrica. Ens referim a Instint bàsic.
7: You ever used drugs with Mr. Boss?
8: Sure.
9: What kind of drugs?
8: Cocaine. Have you ever fucked on cocaine, Nick?
3: Gran moment, la cara de Michael Douglas mirant com Sharon Stone ensenya l'ànima amb un sol moviment. Una pel·lícula que, entre moltes altres coses, ens ensenya que un picador de gel pot ser molt perillós.
8: Nice.
3: El Els anys 90 van seguir aportant bons moments per a l'espectador de cinema amb una pel·lícula que acabaria de llançar Brad Pitt a la fama i que demostraria que el noi, a més de guapo, és molt bon actor. Seven. Un ritme narratiu excepcional i una trama molt interessant, tot i el regust amarg que queda al final, són les característiques principals del cinquè film que destaquem avui. Repassada final, tingueu paper i boli a punt pels millors thrillers o suspens. Psicosis, El resplendor, El silenci dels anyells, Instint bàsic i Seven. Bon cinema i fins aviat.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Hola, Joan.
2: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
3: Señora, el señorito usa calzoncillos cortos o largos.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
2: Tot Sardana, la millor selecció de la nostra música. Edita i presenta Gerard Carrión.

0: Molt bon dia, com esteu? Sigueu molt benvinguts al Tot Sardana aquí. Encetem aquest diumenge festiu, joiós i alegre, diumenge d'estiu, perquè durant tots aquests diumenges del mes d'agost escoltarem un bon reguitzell de bones sardanes airoses i balladores. Serà programes íntegrament dedicats a la bona música, un programa per enaltir, preservar i difondre la nostra dansa nacional, la sardana i la música per a cobla. Hi ha un bon reguitzell també de ballades interessants previstes per aquest estiu, bé que ens informem sobretot al web de la Confederació Sardanista de Catalunya a www.somsardana.cat.
1: Si us voleu posar en contacte amb nosaltres,
2: 972 51 12 68
1: o bé escrivint un correu electrònic a info@radiovilasacra.cat.
0: Escoltarem unes sardanes del compositor caldenc d'en Francesc Marrós a motiu dels 125 anys del seu naixement. Sardanes poc interpretades. A veure si les cobles s'animen a incorporar-les al seu repertori. Comencem escoltant sardanistes de França amb la cobla mediterrània.

La Cobla Mediterrània ens ha interpretat sardanistes de França, d'en Francesc Marros. I la propera sardana li vull dedicar molt especialment a l'amiga Lola, la Lolita, que ens escolta des de Bellcaire d'Empordà. Per tu, Lola, els de Bellcaire, d'en Francesc Marros, l'escoltem amb la Cobla Mediterrània.

Del compositor caldenc d'en Francesc Mas hem escoltat Els de Bellcaire amb la cobla Mediterrani, que li he volgut dedicar ben especialment a la Lolita, que ens escolta cada diumenge des de Bellcaire d'Empordà. I escoltem ara Ribes Volgut, també d'en Francesc Marrós, amb la cobla Mediterrània.

Acabem d'escoltar la sardana Ribes Volgut d'en Francesc Marrós amb la Cobla Mediterrània. I escoltem ara la sardana Poble de Camp Llong d'en Francesc Marrós. L'escoltem també, òbviament, amb la mateixa formació coplística, amb la Cobla Mediterrània.

0: cobla mediterrània ens ha interpretat Poble de Campllong, del compositor Francesc Marros.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Com tots els programes d'estiu del Tot Sardana, són íntegrament dedicats a escoltar bones sardanes, sardanes alegres, airoses i balladores. No hi ha ni l'actualitat, ni el podcast, ni tampoc l'agenda. Escoltem ara d'en Vicenç Bou, Angelina, amb la cobla principal de la Bisbal.

li han volgut dedicar l'Angelina del Pla de la Catedral de Barcelona de la Colla Sardanista, que ballen sempre cada diumenge i cada dissabte a la tarda. Anava per tu, Angelina, d'en Vicenç Bou, ens l'ha ofert la cúpula oficial de la Generalitat de Catalunya. I de l'Àngel Pont Montaner escoltem la sardana Anglès, i també ho fem al costat de la cúpula bisbalenca, la principal de la Bisbal.

del compositor Àngel Pont Muntaner hem escoltat Anglès amb la cúpula oficial de la Generalitat de Catalunya. I d'en Josep Albertí no escoltem pas Alegoria, sinó Ànima endins, i ho fem amb la cúpula orquestra La Salvatana.

Acabem d'escoltar Ànima endins d'en Josep Albertí Busquets. Ens ha ofert la cobla Orquestra Salvatana. I la propera sardana és un clàssic, li vull dedicar a la Maria Àngels Fontanals, que ens escolta fidelment des del Carràs, des de la comarca del Segrià. Hem programat la sardana Vell Penedès d'en Josep Saderra i ens ofereix també la cobla La Principal de

0: Hem escoltat Vell Penedès, una sardana ben clàssica que sempre ve de gust escoltar-la, d'en Josep Sederra. Ens l'ha ofert la cobla principal de la Bisbal. Li hem dedicat a l'amiga Maria Àngela Fontanals, que ens escolta des d'Alcarràs, des de la comarca del Segrià, i la fem extensiva a tota la família Capdevila, en Pere i també en Joan.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Com esteu observant, estem escoltant diferents estils, diferents compositors, perquè tots vosaltres, amigues i amics, estigueu contents. Ara, del compositor Martí Llosent, escoltem El meu tresor amb la cobla La principal de la Bisbal.

Acabem d'escoltar la sardana El meu tresor d'en Martí Llosent amb la cobla La principal de la Bisbal. És del compositor Agapit Torrent, El Puig del Ram. L'escoltem seguidament amb la cobla Montgrins.

0: La Cobla Montgrins ens acaba d'interpretar el Puig del Ram del compositor Agapit Torrent.
1: Cada diumenge, una selecció de la música del nostre país amb la sardana i la cobla com a protagonistes.
0: Ara us proposo escoltar els rossinyolets de l'àvia dedicada als nets de la família Pareta, en Miquel i a la Mireia, és de Lluís Pujals, i ens l'ofereix la cobla principal de la Bisbal.

0: Radio Vila Sacra.
1: Amigues i amics, arribem al final de l'edició d'aquest diumenge del Tot Cerdà. Us hem estat fent costat al control tècnic en José Matosses i a la direcció i presentació un servidor, en Gerard Carrión. I acabarem amb una sardana ben airosa d'en Ramon Rossell, l'hostal d'en Coris. Ens oferirà la cobla Bisbal Jove, la interpretació. Li vull dedicar a l'Eulàlia Borrull, que el mes de juny va ser el seu aniversari i ens va sol·licitar aquesta sardana, i a tota la família Borrull Colom. Acabem, com dèiem, amb l'hostal d'en Coris. Que tingueu un bon diumenge, que balleu moltes sardanes i fem país entre tots plegats. Cuideu-vos, que sigueu feliços. Bona setmana, adeu-siau.

comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

0: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
1: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
0: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.
2: S'acaba un altre dia i comença a viure en el nostre record. En el meu, en el vostre i en el de les més de 20.000 persones que avui han creuat les meves portes. En els records de qui garanteix cada dia que tot funcioni perquè la resta s'ho pugui passar d'allò més bé. O de qui es pensava que no podria pujar enlloc per la seva diversitat funcional i va acabar gaudint com el que més. Ai, com podríem oblidar això? Si aquí sempre passen coses increïbles a cada racó, i el que encara és més increïble és que tota l'energia que fem servir per crear aquests moments és totalment sostenible. Com aconseguir dibuixar el somriure més necessari, oferint experiències úniques a famílies amb infants que pateixen malalties greus. O aconseguir que el record que t'emportes sigui l'única empremta que quedarà per sempre. Un dia així esgota qualsevol. Què puc dir? Gràcies a tots els que m'habiten, a tots els que veniu i a les persones que sempre hi sou. Gràcies per donar el millor de vosaltres. Espero cuidar-vos tant com vosaltres em cuideu a mi. I ara arriba el meu moment preferit. Un altre dia per davant, per seguir creant records infinits. Estic orgullós de ser un Abicord i d'haver signat l'Agenda 2030 per garantir que el meu impacte repercutirà positivament en les persones i el planeta. PortAventura World. Made to be. Made to remember.
3: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
4: I parlant d'emocions...
5: 25.
6: Epa!
7: La comunicació és el combustible que alimenta el nostre cervell.

0: Tens una cita amb el mar, amb el patrimoni musical de les Havaneres.
1: Ràdio Vila-sacra és diferent.
2: Les matinades dels dissabtes i diumenges, des de la 1 fins les 6 del matí.
3: Són la vostra festa.

0: aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra. Sí, sí, el que tu vulguis, però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix només Ràdio Vila-sacra, 107 FM i punt.
1: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
2: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
3: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
4: 3, 2, 1 i acció.
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Et volem escoltar.
7: Avui, ja em disculpareu, us haig de dir una cosa poc agradable. Brutegem. Sí, així, en general, tots, com a societat. Cada dia generem tones de residus que la Terra ja no pot empassar. Empudeguem l'aire i contaminem rius i mars. Som tan expansius que fins i tot hem creat brossa espacial. 6 dècades de carrera espacial han deixat en òrbita milers de tones de ferralla que ja arriben a amenaçar els sistemes de comunicació al nostre planeta. Però bé, tornem a la Terra. Sembla que una cosa tan senzilla com llançar la brossa allà on toca s'ha convertit en tot un problema. Fa fredat, el volum d'andròmines, runa i deixalles fora dels contenidors i, el més greu, en plena natura. Per això, la importància de l'activitat del Let's Clean Up Europe, una acció comuna a tota Europa per conscienciar sobre la quantitat de residus que llancem de forma incontrolada a la natura i promoure accions de sensibilització a través de la recollida d'aquests residus abocats il·legalment als boscos, platges i marges de rius. El més important és que hauríem d'aprendre a generar menys residus i llançar-los allà on toca, perquè, com bé diu la dita, no és més net qui més neteja, sinó qui menys embruta.
8: Aquí i amb tu.

0: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo en Dodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
1: Els caps de setmana passen coses bo.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, demana endurir les penes per narcotràfic i tinença d'armes de foc davant la desena de tirotejos registrats en els darrers dies a l'àrea de Barcelona. Núria Alcalà.
2: Sí, en concret, 9 tirotejos en 10 dies a la capital catalana i l'àrea metropolitana. L'últim va tenir lloc la nit de dilluns a Badia del Vallès, on es van registrar uns trets a l'aire, sense ferits, una forma d'avís entre bandes rivals. L'alcalde Jaume Collboni recorda que darrere d'aquests incidents amb arma de foc hi ha el control del tràfic de drogues. Reitera així la necessitat d'endurir el codi penal per perseguir els traficants i la tinença il·lícita d'armes.
3: Volem incrementar, demanem que s'incrementin les penes per tinença d'armes de foc i demanem que s'incrementin les penes per tràfic de drogues per combatre aquests incidents que efectivament pertorben la convivència i la seguretat ciutadana.
2: Només el mes de juny van ser assassinats a trets dos homes en 4 dies a la ciutat de Barcelona i enguany s'han registrat 9 tirotejos entre el 7 i el 17 d'agost.
4: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
5: No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
6: Què vols dir?
7: Ràdio Vila-sacra.
6: Això sí.
8: És així i ja està.
6: Ui, quina joia que ve ara.
9: Tant, tant, tant.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Ser sempre jove és voler viatjar tota l'estona.
2: És donar-ho tot al gimnàs i que et quedi energia per més plans.
1: Sí, i també saber aprofitar els descomptes que tens a prop teu.
2: Ser sempre jove és tenir el carnet jove.
3: Perquè amb els seus avantatges, els plans van que volen. Fes-te la carnetjove.cat, CaixaBank o Imagine. Generalitat de Catalunya.
4: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra 107.0 FM.

vieni mu. Jo vaig dir, sembla que refresca, oi? I ell va dir que estava dejú.

insulí. També hi havia flassades russes, però estaven plenes de puces i en soler. També. I una xeslon molt bonica que coixejava una mica i en soler. També. Li sortien dues molles, ah, que havien feien pessigolles i en soler. Ah, també. Ai, no us explico el que ve, perquè no puc, no puc.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Sí, bé, cantem? Cantem juntets? Vinga. Preparats?
1: Preparats?
0: Apanem-hi. Amb alegria. En ritme.
2: De hep, hap, de hede, de hede, hede, hep, hep, ha. Tiquiti-con-con, patin-tin-can. Tiquiti-con-con, balan-an-tin. Tiquiti-con.
0: Aquesta alegria que tenim aquí, a casa, a K25, és una alegria natural.
1: K25.
0: Per què?
3: Tens una cita amb els reis de la casa. Ens ho explicaran tot i més, a la seva manera.
4: Que a la meva classe hi ha un moro. És català, que xulo.
3: Ells ja estan preparats. I tu, i tu, i tu, i tu, i tu.
5: Do it!

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si ajuntem la poesia, la dolçor, les tradicions i el bon temps, ens surt una gran festa. I el poema que ara sentirem ens descobrirà de quina festa estem parlant.
2: Hola, em dic Naya Isarvidal. El poema que he escollit es diu La mona de Pasqua, de la Lola Casas. La mona de Pasqua, en cor de pa de pessic, de gust suau com el caramel, quan li clavo queixalada, sembla que m'estegui al cel. Coronada amb un gran ou, amb pollets i una gallina, vestida de xocolata, és llaminadora fina. A la bellota Quaresma, que sempre vol rondinar, no li han guardat ni una molla ni un bocinet per tastar. Visca la mona de Pasqua, aquest pastís tan preuat, que agrada a grans i a petits i en un no res és menjat.
1: Moltíssimes gràcies, Naya. Has de saber que el teu poema ens ha obert la gana, però la gana de menjar una bona mona de Pasqua. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu, Embaladits.
0: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
3: Deixa'ns un missatge al contestador.
4: Actualitzem.
3: Bon dia a tothom.
5: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
6: Radiovilasacra.cat.
7: Ràdio Vilasacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens? Negre.

0: I parlant d'emocions.
1: 30. No, vale. No cal que et preocupis per nosaltres. Els de Ràdio Vila-sacra tenim les coses molt i molt clares. Gràcies de totes maneres.
2: Cançons a peu d'escala. Grans èxits de la música de tots els temps, explicats i interpretats per Jaume Escala. Cançons a peu d'escala.

La cançó del Rossinyol sembla ser que és d'origen rossellonesa. Almenys això és el que es troba en el llibre El romancerillo catalán, que és el llibre en què em fa la primera referència a aquest tema, de Milà i Fontanals a l'any 1882. El folclorista Joan Amades també la troba en el cançoner del Llenguadoc, definida com una cançó de pastor i una balada lírica narrativa. És una cançó interpretada tant per músics clàssics, cantants de folk, o també alguns temes més comercials. Considerada també com una de les cançons més boniques del nostre patrimoni cultural i musical. Aquest tema, el Rossinyol, l'han gravat i cantat, entre d'altres, Joan Manel Serrat o Joan Baez. Cal anomenar que a Catalunya es du a terme un gran treball de recerca de la nostra música tradicional i popular en el certamen Tradicionarius, impulsat per el ja desaparegut músic

0: Cançons
1: amb 25 o amb 50. Els indecisos i les decidides. Els de lletres i les de ciències. Les que saben que el futur està en les nostres mans. Tots ells, totes vosaltres. Tots i totes. Volem un futur millor. T'ensenyem a pensar com fer-ho.
0: Ensenyant a pensar.

0: l'oceà és ara un 21% més fosc que fa 20 anys. Això redueix la seva capacitat de capturar carboni i desequilibra els seus ecosistemes. El fenomen afecta tant les zones costaneres com alta mar, cada cop més tèrboles per tots els sediments i restes que aboquem a l'oceà, ens ho explica la Montse Poblet.
1: Un equip de recerca de la Universitat de Plymouth, al Regne Unit, ha analitzat les imatges captades durant dues dècades per un satèl·lit de la NASA capaç de detectar la penetració de la llum a l'aigua. La conclusió és que el mar està cada cop més fosc, més enterbolit per tot allò que hi aboquem, des de terra erosionada a cendres procedents de grans incendis forestals o els fertilitzants de l'agricultura. Tot plegat dificulta l'entrada de llum al que es coneix com a zona fòtica de l'oceà, un espai on es concentra un 90% de les espècies marines. Thomas Davis és un dels autors de l'estudi.
2: Si la zona fòtica s'enfosqueix, hi ha menys espai perquè aquestes espècies puguin viure. Poden quedar-se i competir pels recursos. Poden migrar cap a zones on hi hagi més llum o, directament, poden morir.
1: L'enfosquiment de l'oceà també redueix la seva capacitat de capturar carboni, entre d'altres coses, perquè amb menys llum, els crustacis, gambes o crancs que el transporten de la zona fòtica fins al fons del mar ja no poden fer recorreguts tan llargs. L'estudi també ha detectat algunes àrees marines que, en comptes d'enfosquir-se, s'estan aclarint. Manuel Arias, investigador de l'Institut de Ciències del Mar, ens posa exemples.
3: En el Mediterrani lo que podemos ver, por ejemplo, es que la tendencia indica un aumento de la transparencia del agua. Esto está probablemente conectado al posicionamiento de presas en los ríos y al cambio del ciclo hidrológico.
1: La costa de la península Ibèrica és una d'aquestes zones on amb menys pluges cada cop els rius arrosseguen menys sediments i el mar es torna més transparent.
4: Pensa.

0: Vides. Memòria. Comunitat. Milers i milers de documents són els fils d'una xarxa de fets, testimonis i valors que formen el patrimoni col·lectiu del nostre passat i ens fan entendre el present. Benvinguts a l'Arxiu Nacional de Catalunya.
1: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
2: El mes passat, quan vaig rebre la factura del telèfon mòbil, em vaig adonar que l'import total era considerable més elevat que la resta de mesos. És per això que em vaig mirar el detall de les trucades i els missatges curts. La més sorpresa va ser veure que durant el mes d'abril m'havien arribat una gran quantitat de missatges del número 7837, per als quals em cobraven cada cop 30 cèntims, i que, per cert, jo no rebia. Indignada, vaig trucar a Movistar i em van acusar de baixar-me melodies o bé de participar en concursos d'aquests que anuncien per la televisió, quan jo no ho he fet mai. També em vaig acostar fins a la botiga d'aquesta mateixa companyia per intentar si el cara a cara feia més efecte, però finalment no em van poder ajudar. Finalment vaig aconseguir donar-me de baixa dels magnífics serveis de l'empresa M-Bloc, enviant un simple missatge a un número que em van indicar una operadora de Movistar. El resultat d'això ha estat que jo, que acostumo a pagar un màxim de 30 euros al mes pel consum que faig del mòbil, hagi pagat dues factures de 65 i 83 euros pels dos últims mesos.
3: Radio Vila-sacra es el mejor que ir al Empordà.
4: Pongo una encuesta que te pongo el 10. Es que es magnífica.
5: Además, dice siempre tendréis muy bien.
6: Como en casa.
7: Ya quisiera todo el mundo atender de esta manera y aclarar las cosas de esta manera.
8: Oh, qué a gusto me siento aquí. Es que vale la pena. Si es que además son súper simpáticos, súper atentos.
9: ¿Yo me puedo apuntar también?
3: Radio Vila-sacra és el millor que hi ha a l'Empordà.
10: Vinga, un plaer saludar també els oients que mica en mica es van incorporant a la família i que ens escolten a través d'internet.
11: Radio Vila-sacra.
12: Radio Vila-sacra.
11: Radio Vila-sacra.
13: Radio Vila-sacra.
14: Hola, Joan.
15: Hola, Sílvia.
14: Què fas aquest cap de setmana?
15: Jo, Radio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: TikTok pagarà 400 milions de dòlars, uns 340 milions d'euros, per resoldre una demanda que acusava aquesta xarxa social de vulnerar la privacitat dels menors. És una disputa judicial que ve de lluny, concretament del 2024, quan el govern de Joe Biden va portar TikTok als tribunals per permetre obrir comptes a nens de 13 anys i emmagatzemar les seves dades sense el permís dels pares, com marca la llei. Segons ha explicat el govern nord-americà, ara la plataforma pagarà 300 milions de dòlars i els 100 restants els farà efectius quan el Departament de Justícia hagi retirat aquesta demanda. És un acord extrajudicial que és un dels més importants que hi ha hagut als Estats Units relatiu a la protecció de la privacitat dels menors.
0: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.
2: A poc i bona lletra.
3: Sensacions musicals.
4: A l'Alt Empordà.

0: Fes-te soci del grup cultural Club i tindràs el control dels esdeveniments, futurs i presents, a través de l'espai control del web, de forma fàcil i senzilla.
1: Pilla que te pilla. Demana-ho al 656-19-70-62 i vine amb nosaltres al proper arròs.
2: Entra a formar part del club més privat que mai s'ha creat.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda.
1: Exposició.
0: Origen, present i futur dels armats de Vila-sacra.
1: Audiovisual.
0: Vila-sacra i la romanització.
1: Taverna.
0: Begudes i snacks romans.
1: Animació musical.
0: Amb els grallers i tabalers de Vila-sacra.
1: Sopar romà.
0: Amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol, camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Bon dia, seguim amb la inestabilitat que aquestes últimes jornades ens ha deixat precipitació i que sembla que ens seguirà deixant fins dilluns. De moment, tornem a tenir un avís d'intensitat que afecta les comarques del litoral del sud. Allà s'espera precipitació que pugui ser localment intensa i es puguin arribar a assolir fins a 20 litres en mitja hora. Diumenge començarà força nuvolat, però a partir de mig matí el sol començarà a sortir al nord-est del país. Tot i així, al sud el cel quedarà força tapat perquè allà, al llarg de tot el matí, s'espera aquesta precipitació que podria ser localment intensa. Uns núvols, però, que a partir del migdia tendiran a anar a l'alça. Començaran a entrar bandes de núvols per l'oest del país que s'aniran desplaçant cap a l'est i deixaran més el nuvolat al cel de la meitat nord i també de l'extrem sud. S'espera precipitació a punts del Pirineu i del Prepirineu, especialment del sector oriental, i tampoc no es descarta que quedi alguna resta dels ruixats del matí a la zona del sud. La temperatura màxima en general serà similar, però a Ponent i també a l'Empordà la temperatura pujarà lleugerament amb uns valors que com a molt s'enfilaran fins als 34 graus. En general s'assoliran a força punts del país els 30 graus, però també a diversos punts es quedarà per sota. De cara a dilluns seguim amb aquesta precipitació que afectarà la meitat oest del país i a partir de dimarts es començarà a imposar l'estabilitat, però caldrà anar seguint la situació perquè de cara a dimecres podria ser que la precipitació tornés. La temperatura es mantindrà similar a la de les últimes jornades, però alerta perquè dimarts sembla que podríem tenir un repunt de la temperatura que afectaria especialment el sector del litoral. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio aquí i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té per a mi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
6: Bon Preu Esclat.
7: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vilasacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

0: I parlant d'emocions.
1: 33.
2: Tiene un mensaje nuevo.
3: Bueno, jo sóc una senyora que fa poc que escolto la seva emissora i pues, m'agrada molt, sobretot el que donen vostès al migdia. Ara al migdia, ara precisament als migdies, que donen músiques que em recorden moltes coses. Jo pues, m'hauria agradat a veure si hi havia oportunitat de sentir una cançó que no sé si vostès la deuen tenir, però que és d'un cantante no americà. Bueno, americà, però de sud-americà, no? Que es diu Nelsonet, i que la música es diu, la cançó es diu Si les flores pudieran hablar. Bueno, si la tinguessin, la podríem donar al migdia, i si no la tenen, jo no la tinc, m'agradaria molt tenir-la perquè jo no he viscut aquí i per això no ho sé. Entonces, si volen telefonar-me al 972, pues os estaré molt agraïda. ¿Ok? Bueno, molt bé, moltes gràcies.

0: passió, música, entreteniment.
1: Comença a haver-hi nivell.
0: Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai. La xarxa de comunicació local.
2: Sabies que...
3: Les persones que fan servir lents tenen més probabilitats de ser contractats. La gent que porta ulleres té més probabilitats de ser contractats si les fan servir a l'entrevista de feina, segons un estudi. I és que aquest estudi va determinar que les ulleres fan que la gent es vegi més professional i especialista. La investigació del British College of Optometrists va determinar que menys d'un terç dels britànics creu que les ulleres fan que les persones tinguin un aspecte més professional.
4: Continguts en xarxa.

Oh, que en tindré de coses, que rica seré, que maca aniré, que flors i que roses. I anava al jardí i es guarnia allí el cap de ridolta i feia ramells de llis i clavells i volta que volta. Son pare era vell, sa mare com ell, 40 anys tenia. No temis ja pas, pobilla seràs d'aquesta masia. Angelets del cel, tothom amb anhel li deia, rateta, si creixes així, del mas de Campí seràs pobilleta. Al mas de Campí, un dia bullí de tanta gatzara, hi havia un bateig, em sembla que veig el pare i la mare. El vell, l'agroi, ja tenia un noi que son desig era. Veniu i mireu, ja tenim hereu, la meva falera. La mare amb neguit pensava en el llit, en la seva filla. Ja tot el que pot tenir és un dot, ja no és pobilla. La noia, jugant, corrent i saltant, cridava innocenta. Ja tenim hereu, veniu i mireu. Ai, que estic contenta, i la gent entrant deia bromejant. I doncs, filla meva, què ha fet l'hereuet que diu que t'ha tret de caseta teva? El pare cosent també li diu rient. Sí, sí, és veritat, filla, l'hereu t'ho ha robat. Ja t'ha desbancat, ja no ets la pobilla. La noia amb un plor que va trencar el cor va cridar. Ai, mare, no l'estimeu pas, m'ha robat el mas, m'ho ha dit el meu pare. La noia d'en Pi va començar a dir, està malalteta, va trista per tot, no diu mai un mot. Què et passa, filleta? Res, ella va dient, i flors va veient, i no se les posa. Pren un llesamí, cull un tarongí, arrenca una rosa. No, diu quan ho veu, tot és de l'hereu, ja no sóc pobilla. I així es va marcint, es va engrogueint. Ai, la meva filla, filla del meu cor, què tens, mon tresor? Plorant, diu la mare. Mare, no em baseu, que són de l'hereu aquests besos d'ara. Ja plora el petit, ja li dona el pit. La mare, angoixosa, ell me l'ha robat, va dient, i s'abat la noia, plorosa. En va el pare, diu, amb l'afany més viu. No temis, ma filla, per això no se't treu. Si el nin és l'hereu, tu n'ets la pobilla. Ai, no, pare, no, pobilla no sóc, respon la pobreta. I així es va enflaquint, i així es va marcint com una floreta. Al mas de Campí hi ha tant de tragí que tothom va en dansa. La noia se'ls mor, la mare quin plor, ja no hi ha esperança. Mare, no ploreu, ja teniu l'hereu per consolar-vos. Ai, no, filla, no, jo em moro si no puc els dos besar-vos. Quan està en perill, tot el goig del fill ens mata la filla. Viu tu, mon tresor, i tu del meu cor seràs la pobilla. Vaig, mare, sentint que ja em vaig morint. Vestiu-me blanqueta i l'hereu després que us donga diners per fer la caixeta. Preneu llesamins, colliu tarongins i feu una garlanda. Si no ho vol l'hereu, no me la poseu. Ell, mare, comanda. La noia ja ha mort. La mare la plora. Un crit del cor treu, la mort a l'hereu, i el veu a la vora, i donant-li el pit, diu el nin petit. El plor per ma filla, tu hereu del tresor, però del meu cor, ella és la pobilla.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Pareu bé l'orella.
3: Aquesta setmana passada hem tingut sobre la taula un tema candent que, a parer meu, ha passat massa desquillentes i la població penso que no s'ho mereix. Em refereixo al tema de les llavors transgèniques. M'interessa destacar un aspecte força desconegut. És el fet que aquestes llavors no només incorporen aquell suposat benefici que els científics han associat a les llavors i pel qual les multinacionals cobren uns beneficis més que importants,

a través de les patents, sinó que, a més, són llavors dissenyades perquè no es puguin reproduir. L'últim avenç en aquest aspecte és l'autodestrucció, llavors suïcides anomenades Terminator. Però la perversió científica no s'acaba aquí. Als laboratoris ja existeixen els llavors zombis, amb possibilitat aquestes de poder recuperar la seva força germinadora per mitjà d'una tecnologia anomenada exorcista. És a dir, si un agricultor vol sembrar un segon any llavor feta per ell mateix a partir de llavor transgènica, haurà de pagar per aplicar la tecnologia exorcista. De nou, les patents. Està clar que l'enginyeria genètica no és només una tècnica de laboratori. És una eina creada per a una ideologia en particular, la de fer diners, recolzada per determinats poders polítics i econòmics.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: En el 107 de la FM...
2: Piràmide de l'alimentació saludable. Freqüència de consum dels grups d'aliments. La piràmide indica la freqüència en què es recomana consumir els diferents grups d'aliments. Consum diari, setmanal i ocasional.
3: A la base es troben els aliments més bàsics, els que han de tenir més pes en l'alimentació habitual.
2: Hortalisses, tomàquet, bròquil,
3: farinacis, pa, pasta,
2: oli d'oliva,
3: fruita seca, nous, avellanes,
2: fruites fresques, peres, pomes,
3: llegums, llenties, cigrons, mongetes,
2: làctics, llet, iogurt, formatge. A mesura que es va pujant cap al vèrtex, cal anar reduint el consum.
3: Ous,
2: carn magra,
3: llegums, llenties, cigrons, mongetes,
2: peix.
3: Al vèrtex s'hi troben els aliments de consum ocasional. Begudes ensucrades, embotits, carns greixoses, llaminadures, brioixeria, galetes, mantega...
2: Repartiu els aliments en 5 àpats diaris. 3 de principals, esmorzar, dinar i sopar. 2 de complementaris, un a mig matí i un altre a mitja tarda.
3: Aspectes importants. Utilitzeu oli d'oliva tant per cuinar com per amanir. Bebeu aigua. És la millor beguda, tant en els àpats com entre hores.
2: Prioritzeu els aliments integrals. Pa, arròs, pasta, cereals d'esmorzar, etc. Els làctics desnatats o semidesnatats. Els llegums. La fruita seca sense sal. Nous, avellanes, ametlles, pinyons...
3: Reduïu la sal. Els sucres. Els greixos d'origen animal. Els aliments precuinats.
2: Prioritzeu els aliments frescos i mínimament processats, de producció local i de temporada. I també un estil de vida actiu, amb activitats diàries com caminar o anar amb bicicleta, pujar escales, ballar, patinar, saltar a corda, fer esport... CatSalut respon. canalsalut.gencat.cat, Agència de Salut Pública de Catalunya, Generalitat de Catalunya.

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

0: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
1: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
0: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu 30 €. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Aquest any ja han mort ofegades 19 persones a les platges catalanes. 19 morts en 2 mesos. L'any passat, en tota la temporada, és a dir, durant els 3 mesos, en van ser 20. Un increment de morts també a les piscines. Aquest any ja són 11 morts, mentre que el 2025 en van ser 4. I en aigües interiors també s'ha superat el registre respecte a l'any passat, que en van ser 5 i ha faltat un mes per acabar la temporada. Ja en són 5. Un increment més que evident i que volem intentar donar resposta tot seguit amb en Ramsès Martill, és professor de salvament i especialista en seguretat aquàtica. Ramsès, bon dia i benvingut.
2: Hola, bon dia i bona hora.
1: No sé si hi ha algun factor que pugui explicar aquest increment de morts a les platges, però també piscines o aigües interiors.
2: Bé, és que l'ofegament és multifactorial. Llavors, clar, quan tu tens una situació que el que la pot provocar és multifactorial, doncs caldria desgranar-ho una en una. El que sí ens trobem és que sí que és cert que en 2 mesos d'estiu hem arribat al 70, és ja el 70, representa el 70% de tots els ofegats que van haver-hi en 12 mesos l'any 2025. Per tant, no et puc dir un motiu per al qual la gent s'ofega més aquest any. El que puc dir és que portem anys dient que la gent se'ns ofega. Per tant, hem de començar a posar coses sobre la taula per esbrinar com solucionar-ho.
1: De fet, Ramsès, una de les qüestions que caldria abordar és l'horari de vigilància a les platges, bàsicament augmentar-lo.
2: Bé, doncs, curiosament, aquesta és una de les coses que tant els socorristes com els socorristes que ara ens dediquem a la gestió de la seguretat de l'entorn de bany estem reclamant. O sigui, l'ús dels espais aquàtics ha canviat molt en aquests últims 20-25 anys, però continuem funcionant igual. En el nostre país, la major part de les platges són licitacions, una empresa privada que ho gestiona, el servei de socorrisme, però no deixa de ser una responsabilitat de l'Ajuntament, però segueixen utilitzant sistemes de fa molts anys, començant a les 10 del matí, alguns llocs a les 10 i mitja, altres a les 11, i quan els socorristes arriben ja hi ha molta gent, i quan el socorrista plega ja tenim molta gent que deixen a la platja. Per tant, això ha de madurar, és molt poc flexible a les licitacions actuals.
1: Què fem amb la població, amb els banyistes?
2: Hem de pensar que molts ofegaments que tenim són per imprudències, però imprudències per desconeixement. Per tant, s'ha de fer que la gent sigui corresponsable. De fet, la fórmula, si a mi em demanessin una fórmula per evitar els ofegaments, et diria prevenció i augmentar la resposta immediata davant dels incidents. Aquesta és la fórmula. I tota la part de prevenció, certament, l'administració pública, també té molta part.
1: Estem centrant-nos sobretot en el tema dels ofegaments a les platges, però aquest any els morts a les piscines ja superen els de l'any passat, i també uns espais naturals, com són els gorgs. Aquí sí que, el que parlaves abans, no? La corresponsabilitat per part de la ciutadania, hauríem de ser molt més conscients del que fem i sobretot de les condicions físiques a l'hora de banyar-nos.
2: Sempre que anem a un espai de bany, sigui del tipus que sigui, hem de tenir molt en compte on anem i com estem. No? Vull dir, els espais, sobretot quan parlem d'aigües continentals, aigües interiors, sovint són entorns que no disposen de vigilància, que són molt, molt vius, és a dir, poden caure roques, la profunditat dels llocs es pot modificar de manera imminent, pot haver-hi augments del cabal, hi ha molts, molts espais que no estan senyalitzats pel bany, però tampoc està prohibit, tampoc són espais que no disposen de vigilància, la major part de llocs, però tanmateix en fem molta publicitat, és molt fàcil trobar per les xarxes multitud d'espais naturals, com dèieu, de gorgs, de piscines naturals per anar-hi, però al tanto que sí, cal saber nedar, cal saber què fer si quedes atrapat en una roca, cal mirar la meteorologia, i entrem en tota aquesta cosa de la prevenció. Recordem, les lleres del riu són interminables, serà molt complicat, però sí que hem identificat espais on hi va molt la gent. Per tant, intentant començar a treballar amb aquests espais que ja coneixem, que tenen molta afluència.
1: Sens dubte, prevenció, sentit comú i corresponsabilitat per part de tothom. Avui hem parlat d'aquest increment de persones ofegades a les platges, piscines o aigües interiors de Catalunya. Ho hem fet amb en Ramsès Martí. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
2: A vosaltres, que tingueu un bon dia.
3: Nosaltres som l'Oriol, la Paula, la Violeta, l'Alícia, la Laura, en Pol i la Bruna. Sabeu com era la música del segle XX? Nosaltres us ho explicarem. En aquesta època els artistes volien fer un canvi radical i van aparèixer gèneres nous i músiques ben diferents. També la música va prendre molta importància en el cinema i la publicitat. Anem a escoltar aquesta música tan divertida.

0: Pareu bé l'orella.
1: Vinga, que és l'hora del pa amb xocolata. Atenció, atenció, atenció, atenció, atenció.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara escoltarem un poema tan divertit com llançar-nos per un tobogan. O és al revés? Ens llançarem per un tobogan, que és tan divertit com sentir poesia.
4: Hola, sóc la Mireia Recio Bringuet. El poema que he escollit es diu Tobogan. Qui ho ha escrit es diu Lola Casas. He escollit aquest poema perquè jugar al tobogan és molt divertit. Tobogan, escala amunt, fent filera. Tingues paciència i espera. Cul al terra, diu, i avall. El cor, bum, bum, s'accelera. Altre cop, a fer filera. I puja graons amunt.
3: I amb un siu i un bum, bum, et donem les gràcies, Mireia, per haver recitat aquest poema tan juganer. Fins al proper Embaladits. Adeu.
4: Adeu.

0: del que fem? Com ho milloraria? Què proposes? La colla de Ràdio Vila-sacra?
1: Caiguts del cel?
0: Espera les vostres idees, propostes i suggeriments. Gràcies per estar entre nosaltres.
2: Xarxa audiovisual local.
3: A l'Alt Empordà.
4: Sopars a la fresca, revetlles, concerts. És temps d'estiu.
5: I també és temps de madurar el fruit, de deixar que la terra faci la seva màgia.
6: Un cava que parla de la nostra història. Castell d'Or, escollit per segon any consecutiu com el millor celler de Catalunya als Premis Binari.
5: Perquè cada brindis d'estiu mereix l'essència del nostre territori. Castell d'Or, quan el temps és art.
7: Es pot capturar la llum de la matinada? De què fa gust un paisatge? Els que ens preguntem coses és perquè sabem que allò extraordinari és a només una pregunta de distància. La curiositat ens fa millors. Gaudeix-lo amb moderació.

0: I parlant d'emocions.
1: 50.
2: Exacte.
3: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
4: El programa de les novetats musicals de la setmana a Ràdio Vila-sacra. Tots els dilluns...

0: quan la realitat és trista i avorrida.
1: El millor és inventar-se una bona història.
2: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries.
3: Convertides en sensacions.
4: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: El periodista especialitzat en patrimoni cultural Daniel Romaní publica el llibre Catalunya Marítima, on ressegueix tota la costa catalana a la recerca de fars, museus del mar, drassanes i vaixells visitables. Ens ho explica tot seguit en aquest reportatge l'Òscar Callau.
1: Després de dedicar llibres als castells catalans, als monuments, les fàbriques i les cases on van néixer celebritats de la cultura, Romaní fa ara una llista exhaustiva d'edificis i vaixells que ens expliquen la relació de Catalunya amb el mar. El recorregut comença al sud, al Museu de la Mar de l'Ebre de la Ràpita, i acaba a la Catalunya del Nord, al taller de restauració de barques de Paulillas a Portvendres. Al llarg de 200 pàgines, Catalunya Marítima també passa per la Torre del Port de Cambrils, el Pailabot Santa Eulàlia de Barcelona, l'ermita marinera de Sant Simó a Mataró o al Museu de la Pesca de Palamós.
2: Hi ha el far de Calanans a Cadaqués, hi ha la Torre del Rellotge del Port de Barcelona, que de fet era un far. També hi ha, per exemple, el far de Vilanova i Geltrú, situat allà hi ha l'Espai Far, que és un museu del mar molt interessant. Té, a més, aquest far de Vilanova, hi ha la curiositat que davant hi ha un antic molí d'aigua que algú va dissenyar perquè anés amb les onades del mar, però realment va ser un fracàs.
1: El nou volum, també editat per Viena, manté l'estil divulgatiu dels seus predecessors amb entrevistes, fotografies i un estil molt visual.
2: Recorre tot el litoral català a través dels fars, museus, drassanes, vaixells visitables. Tot el que surt és visitable i, a més, jo ho he visitat i m'he deixat guiar per molta gent que en sap molt. I, vaja, és una proposta pensada per voltar per Catalunya, en aquest cas, per tot el litoral, que penso que pot interessar molta gent.
1: Romaní recull el llibre Elements patrimonials marítims que no han de ser necessàriament antics.
2: També destacaria el far de Torredembarra, que és el més nou de tot Catalunya, es va estrenar l'any 2000 i a més té un disseny innovador de l'arquitecte Josep Llinàs, que ell va projectar-lo, primer fer-lo dins del mar, però per tema del pressupost es va desestimar la idea. És una llàstima perquè s'hauria visitat amb una barqueta, no? Aquí sí que pots pujar fins a dalt de tot i és molt bonic perquè hi ha tota finestretes que cada finestra quan puges és com un quadre i

0: Som pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial.
1: Mil veus, mil curiositats, mil sensacions. Som la ràdio de l'Empordà des de Vila-sacra.

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: Recordem Pau Donés. Us expliquem qui va ser i com va viure aquest músic tan lluitador, alegre i positiu. Va fer un munt de cançons, fins a l'últim moment va estar fent música. Però també era una persona molt i molt optimista i mai va deixar de somriure. Amb 12 anys li van regalar la seva primera guitarra i des d'aleshores no va deixar mai de fer música. Primer va crear dos grups amb el seu germà i després va formar Jarabe de Palo.
1: La seva vida va canviar quan va viatjar molt lluny, a Cuba, una illa que hi ha al mar del Carib, i anava a gravar imatges per fer un videoclip. Allà es va inspirar per compondre el seu superèxit, La Flaca. La lletra de la cançó parla d'aquesta noia cubana, el Soris, que va viatjar amb ell i la seva banda per tota l'illa. La cançó va sortir en un anunci de televisió i va impactar a tot arreu. Gràcies a això, Pau Donés i el seu grup Jarabe de Palo es van fer famosos. Amb el disc Depende va tornar a triomfar. Va recollir molts premis importantíssims, fins i tot un Grammy Llatí, que són els guardons més potents del món de la música.
2: Durant 25 anys no va parar de fer concerts als millors escenaris i va col·laborar amb altres artistes famosos. Però la vida de Pau Donés va canviar de cop. Es va posar molt malalt. Tenia un tipus de càncer molt greu, però ell va ser molt valent. Estava disposat a donar-ho tot per sortir-se'n. Continuava sent molt positiu. Fins i tot va fer dos concerts amb el títol Jarabe contra el càncer per recaptar diners per lluitar contra aquesta malaltia. També va treure un disc i un llibre sobre la seva vida, que es deien 50 pals. Vaja, que no va parar.
3: Va decidir apartar-se de la música i dedicar tot el temps del món a la seva filla, que es diu Sara. Més tard, va resar Om Eso Que Tú Me Das, la filla de Pau Donés surt ballant en algunes escenes del videoclip. Aquesta cançó i el nou disc són un gran regal que l'artista barceloní ens ha deixat abans de morir. A les xarxes socials, moltíssims artistes com Miquel Núñez o Pau Alborán el van recordar. El rei Miquel, cantant del xarango, va escriure amb la teva alegria que tanta falta ens fa, seguirem caminant per aquest món. I no només ens ha deixat alegria amb la seva lluita contra el càncer. També ens ha ensenyat que davant de qualsevol obstacle cal lluitar fins al final.

0: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
1: Silenci.
2: Tu tens la recepta per fer els cels més blaus i els boscos més verds. Perquè quan ajudes al sector farmacèutic a eliminar els medicaments i reciclar els seus envasos, entre tots estem cuidant del medi ambient. Porta els medicaments que ja no necessitis o estiguin caducats al punt sigle de la teva farmàcia. Tu tens la recepta per cuidar el planeta.
3: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
5: Previsió aquest diumenge d'una mica més de calor. Puja la temperatura, més valors per sobre els 30-32 graus i arribant als 33 o 34 en el cas del Pla de Lleida o la Ribera d'Ebre. Per tant, calor moderada, la que toca aquesta època de l'any. Venim d'un parell de dies, o gairebé tres, en el qual hem notat una lleugera refrescada, de nit es dorm millor, no fa tanta aixafogó. Doncs torna a pujar una mica la temperatura i notarem segurament dimarts i dimecres. Aleshores sí que parlem d'una calor intensa. Dimecres podríem superar els 38 graus a Ponent i puntualment fregar els 40, però sembla que seria només un dia, dimecres de punta de calor. Anem a pams, matinada encara amb possibilitat, molt més baixa que ahir, molta menys pluja, però d'algun ruixat, algun aiguat local a la costa tarragonina. Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre, en aquest sector litoral i puntualment al prelitoral. Però això durarà fins al matí migdia. Després, a la tarda, no preveiem pluja important. Algun xàfec a la tarda als ports, també a la tarda algun ruixat o petita tempesta que pugui desenvolupar-se al Pirineu i Prepirineu. Un dia de sol, tant al matí com a la tarda, punts de Girona, Barcelona, Costa Brava i Maresme. Matí variable a l'interior al nord del país. I a la tarda, algun xàfec, com dèiem, a la zona pirinenca. Les temperatures pugen, màximes de 30-35, per tant, notarem una mica més de calor després d'aquesta matinada suau o fresca, però ja amb una mica d'aixafogó a la costa de Barcelona. I dimecres la temperatura serà, novament, de ple estiu, també amb més aixafogó.
6: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
7: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
8: Bon Preu i Esclat.
9: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vilasacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

0: penya Figueres o què?
1: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo and Dodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
2: Oi que hi ha dies que et vindria molt de gust fer una bona botifarra? A nosaltres ens passa. I de fet les fem cada dia, ben fresques i amb la millor recepta. Cuidant l'alimentació del bestiar i elaborant-les amb els millors magres. Així aconseguim aquest gust característic tan sabrós. Bonària, directe del camp. Vinga, anima't, que realment n'hi ha per fer una bona botifarra ben sovint.
3: Mare meva, quin somni.
4: Quan la calor apreta, baixa les profunditats. Aquest estiu, vine a descobrir el nou Aquàrium de Barcelona i deixa't sorprendre amb la nova projecció de benvinguda. La ciutat submergida, l'univers de Gaudí sota el mar. Taurons, biodiversitat marina, sala immersiva, jocs interactius i un pla fresc per viure en família. A l'Aquàrium de Barcelona estem la mar de fresquets. Troba el teu descompte a aquariumbsn.com.

0: A vegades és dur ser tan popular. Tothom et vol veure, vol saber més de tu, vol estar amb tu, o no?
1: Ho sento, a Ràdio Vila-sacra el rotllo és un altre.
2: Aquí sensacions i els fantasmes als castells.
3: Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya. Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques,
4: dofins,
3: lleons marins i el nou Adventure Splash.
4: Sis tobogans plens d'emoció.
3: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i promocions i preus especials per a famílies a marineland.es.

0: 5, 4, 3, 2, 1... Let's go.
1: No ens escolta ningú.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Tal faràs, tal trobaràs. Un altre, fes bé, no facis mal. Després un que diu, a rebós, si n'hi van tres, en foten dos. I el que queda, queda perillós. Garriguella, Vilavella. Castelló, Vilamajor. A Terrades, tots són lladres. No sé, no sé el significat, no ho sé, jo, però si algú sap, també, doncs mira, ho pot dir. No diguis blat fins que sigui el sac i ben lligat. Si vols passar un bon Nadal, has de tenir un porc a la sal.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
0: Truca!
5: Repetiràs.

0: Dissabtes i diumenges per sucar i pa.
1: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
2: I parlant d'emocions,

0: totes les sensacions de Ràdio Vila-sacra.
1: Porta en firma amb segell.
2: I gratis, gratis.
3: Cada dia amb la cultura.
4: Jo, cultura.
5: Cultura.
6: Molta cultura.
5: Cultura.
7: Cultura.
8: Tenim una cita con la cultura.
9: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
10: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta.
11: Sempre al costat de la cultura.
12: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
3: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure. La cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 25 de novembre del 2025.
1: El Departament d'Interior mantindrà a tota Catalunya el pla Campai destinat a combatre els delinqüents reincidents i reforçar la seguretat.

0: Tot ciutadana. En el seu mig any de vigència, el balanç és el següent: 470 detinguts, 180 investigats i 24.000 investigats. Sergi Bassoles.
1: 6 mesos de setge, la multireincidència ha permès als Mossos detenir gairebé a 500 professionals del delicte arreu de Catalunya. Miquel Esquius, comissari en cap de la policia catalana.
2: 470 persones detingudes, que elles concentren 3.800 antecedents. També hi hauríem de sumar els 180 investigats, que pràcticament acumulen un miler d'antecedents.
1: Tant des de la prefectura dels Mossos com des de la pròpia Conselleria d'Interior fan un balanç del pla Campai més que positiu. Núria Parlon, consellera.
3: El Campai ha vingut per quedar-s'hi. El Campai és eficaç en la lluita contra la multireincidència.
1: Arreu de Catalunya, atenció, els Mossos tenen catalogats amb més de 3.900 individus com a delinqüents actius amb risc de persistència. I prop del 80% d'aquests professionals del delicte operen a Barcelona i a la seva àrea metropolitana. Josep Lluís Trapero, director general de la policia.
4: Pràcticament, doncs, 4.000 persones, en el 78% es concentrarien de l'àmbit metropolità i un 22% a la resta de Catalunya.
1: Es tracta de criminals, explica la policia catalana, que presenten una elevada reincidència delictiva i que en els darrers 6 mesos han comès com a mínim 2 delictes. Arreu de Catalunya, atenció, els Mossos tenen catalogats amb més de 3.900 individus com a delinqüents actius amb risc de persistència. I prop del 80% d'aquests professionals del delicte operen a Barcelona i a la seva àrea metropolitana.
5: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.
6: Actualitzem.
7: Bon dia a tothom.
8: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
9: Radiovilasacra.cat.
10: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
11: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir.

0: Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. El volant tria el bon camí. Servei Català de Trànsit.
1: Fem-ho bé. Fem-ho tot. Fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
2: Quan per anar a la guerra de Cuba, el meu avi va embarcar, aquí es va quedar l'avi esperant veure'l tornar. I mentre l'avi lluitava junt amb tots els seus companys, també lluitava aquí l'àvia i passava grans afanys. Fins que un dia van dir-li: no tornen els catalans que van anar a lluitar a l'Havana. No tornen els catalans. I durant hores mirava fixament a l'horitzó mentre dolçament cantava

0: No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
1: Què vols dir?
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Això sí.
4: És així i ja està.
5: Ui, quina joia que ve ara.
6: Tant, tant, tant, que Déu-n'hi-do.
7: Sí.

Sabies que l'expressió estar tocat del bolet ve de l'antiga Roma? Aquesta frase feta sol expressar que algú està malament del cap o que s'ha trastocat. El seu origen surt recollit en alguns escrits de l'època romana, en els quals es feia al·lusió a camperols que caminaven de manera estranya o deien bajanades. Aquestes conductes molts cops eren provocades per la ingesta d'algun bolet al·lucinogen. Les conseqüències d'aquest bolet no eren necessàriament volgudes per qui se'l menjava, ja que arran de la desconeixença, molts cops els habitants confonien bolets comestibles amb bolets al·lucinògens o verinosos.

0: contestador de Ràdio Vila-sacra 972-51-1268.
1: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra 656-19-70-62.

0: Escriure bon dia al grup de la família ja és parlar més amb ells. Que fàcil és complir propòsits, oi?
1: Nyam, nyam, nyam, nyam, nyam. La cuina més casolana.

el salmó m'agraden els blancs de Chardonnay. És clar que amb un bon cava o un xampany, i fins i tot rosat per allò del color, o també amb algun xarel·lo matisat per la bota, o un godelo, o un finíssim gruna belina, s'hi diu bé. Però amb el sabor fresc, o fumat, o en sashimi, o els botimón, o la pernilat d'en Carles Piernas, hi prefereixo un Chardonnay. Aquesta varietat blanca, tan exportada des de la Borgonya arreu del món, no està de moda entre els crítics i coneixedors. Fins i tot, alguns es declaren de la Lliga, o del Club, o de la secta ABC, que en anglès serien les inicials de qualsevol menys Chardonnay. Si la Borgonya és la Meca, per què renunciar a les sorpreses que venen d'Austràlia, Xile o alguns californians excepcionals que en tastes cegues tomben fins i tot els propis elaboradors borguinyons? A la Borgonya, la Chardonnay transmet fidelment la identitat de cada terrer. La varietat desapareix en els millors vins, deixant pas a la personalitat de cada lloc, de cada indret. La mateixa Chardonnay transpira diferent a Chablis, a Merceau o a Poligny. Uns blancs apassionants per anar experimentant poc a poc i que trobarem a les millors botigues i restaurants, des de 15 euros que costa un Borgonya genèric o un bon Macon, a més de 1.000 euros que costen 3 o 4 dels Montrachet o Corton Charlemagne més desitjats.

Sents cansament i no saps per què? Potser tens anèmia. Fes-t'ho mirar. És més freqüent del que et penses. L'anèmia provoca una pèrdua de glòbuls vermells i, per tant, de sang rica en oxigen. Pot comportar mareig, mal de cap, palidesa i baixa energia. Per saber-ne l'origen, es fan anàlisis de sang i, segons el resultat, s'inicien altres exploracions. Les anèmies més freqüents són lleus i habitualment es deuen a manca de nutrients. Per prevenir l'anèmia, menja aliments rics en ferro, vitamina B12 i àcid fòlic. I si et calen suplements nutricionals, ja t'ho indicarà un professional. Si en vols saber més coses, entra al web i aclareix dubtes. K27.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Dos detinguts per robatoris de coure que deixen diversos punts de Figueres sense enllumenat. La Guàrdia Urbana ha arrestat dues persones, una d'elles en dues ocasions, per unes sustraccions que afecten 3.400 metres de cable i costaran més de 48.000 euros a l'Ajuntament. Reincidents que entren tan ràpid com surten i tornen sense cap por. Desarticulada una xarxa que traslladava migrants irregulars d'Alacant a França passant per la Jonquera. La Policia Nacional ha detingut tres persones i calcula que l'organització hauria obtingut prop de 100.000 euros. El descontrol per aturar-ho és total. L'Alt Empordà viu les nits més càlides des que hi ha dades. Diversos municipis de l'Alt Empordà van superar els 40 graus durant la primera quinzena del mes. Portbou va registrar la mínima diària més alta mai mesurada a Catalunya. I els experts asseguren que això és només el principi si no prenem consciència del canvi climàtic seriosament.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: 53è aplec de la Sardana de Peralada. Diumenge 30 d'agost al Parc de la Coromina.
1: A les 12 hores del matí i 4 de la tarda, amb les cobles, Mil·lenària, Vila de Perpinyà, Ciutat de Girona, Sant Jordi i Ciutat de Barcelona.
0: Apropa't a Peralada i gaudeix del poble i de la sardana.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Pareu bé l'orella.

0: presentarat? Això és Ràdio Vila-sacra. És el més gran dels arxius audiovisuals de sensacions de l'Empordà.
1: T'apuntes?

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: T'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
3: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
4: A l'Argentina, milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. La recuperació econòmica al país no la noten totes les butxaques i la morositat dels argentins augmenta. Anem cap a Buenos Aires, Joan Biosca.
5: En dos anys, la morositat bancària s'ha multiplicat per 5 a l'Argentina, una dada que, segons els sindicats i l'oposició, demostra que la teòrica bonança econòmica de la qual treu pit el president argentí, l'ultraliberal Javier Milei, no arriba a les butxaques de molts argentins. Manifestacions i protestes són ja habituals a Buenos Aires, la capital argentina, en l'era Milei, en les quals es denuncien massius acomiadaments i l'asfíxia financera per la qual passen no poques famílies argentines, amb sous baixos i deutes en moneders digitals i entitats bancàries, denuncien crèdits en molts casos, asseguren, per poder menjar i sobreviure.
6: Fue porque saqué para comer. Y el decir que hoy en día no me alcanza para eso y que no tengo la forma de cómo pagar, entonces sí, me angustia un montón.
7: Se ve en el día a día cada vecino, con cada familiar que habla, con cada trabajador que habla, está pasando todo por la misma situación.
5: En aquesta qüestió, el govern argentí que presideix Javier Milei es treu les puces de sobre, assegura que és un tema entre privats. Declaracions de Milei, ara les sentirem al canal de televisió del diari La Nación.
8: Dice que los quienes se endeudan tienen responsabilidad.
9: Obviamente.
8: Perdón, no, más allá...
9: La pregunta es, ¿le pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?
8: No.
9: Ok, listo. No,
8: más entonces, allá de que ellos...
9: Sí. Y después decir que lo tiene que arreglar el Estado, es decir, pasarle la cuenta a todos los demás. Eso me parece que no está bien.
5: Axel Kicillof es el gobernador de la opositora provincia de Buenos Aires.
10: La enorme angustia, la desesperación que está generando esta situación. Porque son millones de...

0: básico, mínimos.
1: 20 milions d'argentins asseguren tenir deutes de fa temps i 6 milions són el grup de grans morosos. Cara i creu d'un país polièdric, l'Argentina, que, per exemple, en invertir la seva matriu energètica, ja es prepara per exportar gas a Europa.
2: La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido y como fue una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de una de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social. Es que si no hubiera sido una indemnización en diferido, pues aquí se quiso hacer como hay que hacerlo. Una indemnización en diferido.
3: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
5: Bon dia, aquest diumenge tindrem dos variants meteorològics. El primer seran els núvols baixos i fins i tot algun ruixadet que pot haver a primera hora del matí a la Costa Daurada i després el sol espaterrant que hi haurà a les comarques gironines i també a l'àrea metropolitana de Barcelona i Pirineu i Prepirineu. En canvi, a la tarda es formaran núvols baixos que taparan el cel al Pirineu i Prepirineu, també a les comarques de Lleida i, de fet, a la depressió central catalana i també el Pirineu es poden formar alguns ruixats i algunes tempestes a la tarda localment fortes.
3: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
6: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
7: Bon Preu Esclat.
8: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vilasacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

0: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya. Complejant. Complejant. Amb Caral Pedemonte.
2: La Rosa dels Vents té sardanes? Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encenem un nou programa Coplejant, ja ho sabeu. Sobre sardanes i música per a coble. La Rosa dels Vents té sardanes? Sí, en té. I avui les descobrim. Aquest és el programa 501. Comencem amb un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a coble. Comencem el Coplejant.

avui la rosa dels vents és tan habitual en cartes nàutiques, brúixoles i elements decoratius que sovint perdem de vista fins a quin punt és hereva d'una tradició mil·lenària. A Catalunya, terra marcada per la navegació, el comerç i l'intercanvi cultural, aquest símbol no és només un instrument tècnic, és un element identitari que connecta el nostre present amb segles de cultura marítima, mediterrània i amb molt de coneixement sobre la mar. La idea de representar els vents amb direccions fixes es remunta fins al món antic. Les civilitzacions mediterrànies, especialment els grecs i romans, ja classificaven els vents i els vinculaven tant a fenòmens naturals com a deïtats o territoris d'origen. Els grecs, per exemple, descrivien sistemes de 8 vents, encara visibles a la Torre dels Vents d'Atenes, on cadascun apareixia representant com una figura al·legòrica. Autors com Aristòtil o Timostènetes van introduir variants amb més vents, fet que anticiparia les divisions posteriors. Els romans, per exemple, van adoptar i adaptar aquests models, racionalitzant-los per a l'ús nàutic i meteorològic. Aquesta tradició tècnica grecorromana és la que va establir el fonament conceptual de la rosa dels vents, aquella en la qual hi trobem la tramuntana, el gregal, el llevant, el xaloc, el migjorn, el garbí o llebeig, ponent i també el mestral. Aquesta nomenclatura dels vents és fruit del contacte entre llengües, com el català antic, l'occità, el llatí, l'àrab i el romans mediterrani, i reflecteix segles de navegació i intercanvi. Anem a descobrir com són aquests 8 vents i com els nostres autors i autores catalans els han representat a través de la música de la sardana.

I comencem per la tramuntana, que és el vent del nord. Prové del llatí transmuntanus. És el vent fred que arriba de més enllà de les muntanyes. Procedeix, com dèiem, també del llatí, que vol dir d'enllà de les muntanyes o de l'altra banda de les muntanyes. Quan els romans veien que el vent venia del nord, deien que aquell vent aplegava a Roma des de més enllà de les muntanyes que hi ha al nord d'Itàlia, és a dir, el Transmontanum dels Alps. Aquí a Catalunya nosaltres el trobem sobretot a l'Empordà, bé, d'aquelles muntanyes des del nord. Jaume Bonaterra va representar molt bé aquest vent a través de la seva sardana Aires de Tramuntana, una sardana de 1978 que l'autor doncs reflectia aquest vent potent, no? Anem a escoltar com sona aquesta sardana de Jaume Bonaterra.

0: Això era Aires de Tramuntana, de Jaume Bonaterra.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
0: Si ens inclinem cap a l'est, el següent vent és el Gregal. D'aquest no n'hem trobat cap sardana, en parlarem. Però, si seguim més cap a l'est, trobem el vent de llevant. Un vent derivat de levare, és a dir, el vent d'on s'alça el sol. Per això és el vent de l'est. La paraula llatina de la qual deriva, com dèiem, és el levante, que vol dir aquell que s'alça, fent referència, com dèiem, per on surt el sol. Un vent que toca molt de prop la costa de l'Alt Maresme, especialment a Calella, i per això Francesc Assú va representar doncs el 75è aniversari de l'Aplec de Calella amb aquesta metàfora vent de llevant que simbolitza doncs la ciutat de Calella a l'Alt Maresme, una sardana que estrenava el 2002 pel 75è aniversari de l'Aplec de Calella i que vol simbolitzar també aquest vent de llevant més tranquil que el vent de la tramuntana. L'escoltem.

0: Això era El vent de l'est, El vent de llevant, una sardana de Francesc Assú.
1: Coplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Amb Caral Pedemonte.
0: Si seguim a la rosa dels vents i tenim el vent de sud-est, el vent de xaloc, d'etimologia híbrida, romànica i àrab, és el vent càlid, sovint humit, procedent de masses d'aire saharianes. El nom no ve del llatí, sinó que ve de l'àrab, ve de la paraula saluk, que vol dir suau o fluix, aquest vent de xaloc que, doncs, té una gran sardana al nostre país, que és de Jordi Molina, una sardana que escrivia inicialment per a dues coples, però que també té la seva versió per a una copla, i està dedicada a la colla que porta el mateix nom de xaloc. L'escoltem, aquesta sardana a càrrec de la copla Marinada, en el disc Jordi Molina volum 2, una sardana que s'estrenava el 18è aplec de Cerdanyola del Vallès el 1992 i que s'ha convertit en un dels grans hits sardanistes de tots els temps. Xaloc, de Jordi Molina.

0: Això era Xaloc, de Jordi Molina.
1: 972-51-1268.
0: Seguim amb la rosa dels vents i toca ara el vent del sud o el vent de migjorn. Relacionat amb Meridia, s'indica el punt del migdia solar. El seu nom prové dels termes mig i jorn, és a dir, al migdia, en al·lusió al pas del sol per la meitat del seu curs, per tant, quan el sol està ben bé al sud. És un vent que ve, per tant, del sud i que representava Manuel Oltra perfectament el 1975 amb la seva sardana Migjorn, que escoltem a càrrec de la Cobla de Cambra de Catalunya en el disc Manuel Oltra Sardanes. Escoltem Migjorn, de Manuel Oltra.

Això era Migjorn de Manuel Oltra, i si seguim doncs, en aquesta rosa dels vents, ens arriba el vent del sud-oest, és a dir, el vent de Garbí, també conegut com el vent de Llebeig, que la compositora Anna Serra descrivia l'any 2010, dedicada a Palamós, aquesta sardana Escenari de Garbí, l'escenari de Garbí, d'un vent que és d'origen àrab, el Garbí. És un vent suau i humit típic de la costa catalana. La paraula llebeig deriva de la veu llatina lips, que vol dir de Líbia, perquè és d'allí des d'on bufa el vent. El mot Garbí ve de la paraula àrab tarabulus, el garab, que és com es diu Trípoli en àrab. D'aquí ve aquest vent de sud-oest que escoltem a càrrec de la Cobla Montgrins, una sardana, l'escenari de Garbí, que és d'Anna Serra, i la podem trobar en el disc Sardanes a Palamós, volum 1.

0: Això era l'escenari de Garbí, una sardana d'Anna Serra.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
2: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

0: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peraldo, Max Navarro, Iseo en Todo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
1: Sigues intel·ligent.
2: Fes volar la imaginació.
3: Sí.
4: Eternament.
1: Ai.
5: L'opció dels que en saben.
6: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
7: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
6: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu, 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A l'Argentina, milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. La recuperació econòmica al país no la noten totes les butxaques i la morositat dels argentins augmenta. Buenos Aires, Joan Biosca.
2: En dos anys, la morositat bancària s'ha multiplicat per 5 a l'Argentina, una dada que, segons els sindicats i l'oposició, demostra que la teòrica bonança econòmica de la qual treu pit el president argentí, l'ultraliberal Javier Milei, no arriba a les butxaques de molts argentins. Manifestacions i protestes són ja habituals a Buenos Aires, la capital argentina, en l'era Milei, en les quals es denuncien massius acomiadaments i l'asfíxia financera per la qual passen no poques famílies argentines, amb sous baixos i deutes en moneders digitals i entitats bancàries, denuncien. Crèdits, en molts casos, asseguren per poder menjar i sobreviure.
3: Fue porque saqué para comer. Y el decir que hoy en día no me alcanza para eso y que no tengo la forma de cómo pagar, entonces sí, me angustia un montón.
4: Se ve en el día a día de cada vecino, con cada familiar que habla, con cada trabajador que habla, está pasando todo por la misma situación.
2: En aquesta qüestió, el govern argentí que presideix Javier Milei es treu les puces de sobre, assegura que és un tema entre privats. Declaracions de Milei, ara les sentirem al canal de televisió del diari La Nació.
5: Que dice que los quienes se endeudan tienen responsabilidad.
6: Obviamente.
5: Perdón, no, más no, allá...
6: No, la pregunta es, ¿le pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?
5: No.
2: Okay. Axel Kicillof es el gobernador de la opositora provincia de Buenos Aires.
7: La enorme angustia, la desesperación que está generando esta situación. Porque son millones de personas y de familias que hoy no pueden pagar deudas que tomaron en la mayor parte, yo creo que prácticamente la totalidad, para cubrir gastos corrientes, básicos, mínimos.
2: 20 milions d'argentins asseguren tenir deutes de fa temps i 6 milions són el grup de grans morosos. Cara i creu d'un país polièdric, l'Argentina, que, per exemple, en invertir la seva matriu energètica, ja es prepara per exportar gas a Europa.
8: La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido y como fue una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de una de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la seguridad social. Es que si no hubiera sido una indemnización en diferido, pues aquí se quiso hacer como hay que hacerlo, una indemnización en diferido.
9: Ara us parlarem de bandes sonores de fa pocs anys, dels temps dels pares i mares i avis i àvies. Sabeu què és una banda sonora? Una banda sonora és el so i la música que trobem en una pel·lícula. I en pel·lícules sense banda sonora, doncs n'hi ha molt poques, que avorrides sense so.
10: Informació, música, entreteniment.

0: Sacra.
1: Què, què?
2: Que això és Ràdio Vila Sacra.
3: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
1: Jo?
4: Queda clar. Hey!
5: I seguim amb aquests vents explicant el vent de l'oest o també el vent de ponent, vinculat al ponent llatí. És el vent que arriba del costat on es pon el sol, per això ponent. Prové de la paraula llatina ponente, que vol dir per on es pon allà on es pon el sol. És a dir, que el ponent és aquell vent que bufa des d'on es pon el sol. És el vent de l'oest, representat per Maria Mercè Navarro en la sardana Aires de Ponent, estrenada el 2022, el primer aplec de ponts, evidentment, a terres de Ponent. L'escoltem, aquesta sardana, en la gravació de la sardana de l'any del 2023.

0: Això era Aires de Ponent de Maria Mercè Navarro.
1: Ràdio Vila Sacra, 107 freqüència modulada.
2: Compartint emocions.
3: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?
0: I continuem ara amb el darrer vent que ens queda representat amb sardanes, que és el vent del nord-oest o mestral, amb la sardana Mestraló d'estiu de Joan Pic i Santa Susana, una sardana que fa referència a la població de Llançà i és de 1979. Del llatí magistralis, és un vent fort dominant que baixa del nord-oest, especialment per la vall de l'Ebre. A la península itàlica, el vent que bufa amb més freqüència és el del nord-oest. Oest. Per aquest motiu l'anomenaven magistral, que vol dir mestre, principal. D'aquest mot llatí, en la península ibèrica, al passar el temps se'n va derivar la paraula mestral. Escoltem Mestraló d'estiu de Joan Pic i Santa Susana, a càrrec de la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

0: Això era Mestraló d'estiu de Joan Pic i Santa Susana, i com dèiem, no hem trobat cap sardana que representi el vent del nord-est o el gregal. No té sardanes, per tant, fem una crida des d'aquí a que algun compositor o compositora li dediqui una sardana a aquest vent, que és d'arrel llatina al greco. S'associa al vent que bufa de la banda de Grècia. Els romans es referien al vent que venia de la direcció nord-est com el provinent de Grècia, és a dir, el graegale, que vol dir referent als grecs. Com podria ser aquesta sardana? La busquem des d'aquí, a veure si algú s'atreveix a compondre-la, i nosaltres tanquem d'aquesta manera aquesta secció dedicada a la Rosa dels Vents.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: L'agenda.
0: Vinga, i obrim l'agenda amb un recull d'actes, de concerts, aplecs i altres actes, perquè les ballades en són moltes, les podeu recuperar al portal de Som Sardana. Pel que fa a les jornades esportives, n'hi ha una aquest dissabte 29 d'agost a les 6 de la tarda, 31è concurs de colles sardanistes d'en Camp, Andorra, amb la copla La Flama de Farners. Serà a la plaça dels Arinsols i serà un concurs per colles lliures. Dissabte que ve, 29 d'agost, a 6:45 de la tarda, també hi ha el 53è aplec de la sardana de Premià de Mar amb les coples Marinada, Juvenívola de Sabadell i Sant Jordi. Serà a la plaça de l'Ajuntament. I dissabte que ve també hi ha el 44è aplec de la sardana de Cambrils amb la Reu Jove a partir de 6:45 i una altra ballada a les 10 de la nit al Parc del Pescador. I aquest dissabte que ve també hi ha la darrera sardana de l'estiu a Calella de Palafrugell, que és especial perquè es ballarà dins de l'aigua, a la platja de Portbó, com ja és tradició en un dels actes més singulars de l'estiu al municipi. L'Associació de Veïns i Amics de Calella, com a organitzadora d'aquestes ballades, homenatge al pintor Modest Cuixart, coincidint amb el centenari del seu naixement. Aquest any, l'última ballada de l'estiu està dedicada, com dèiem, a aquest pintor. La copla serà la copla Baix Empordà i l'acte comptarà amb la presència de l'alcaldessa de Palafrugell, a més del president de la Fundació Modest Cuixart, i també la directora de la Fundació Sílvia Arnau i el president de l'Associació de Veïns i Amics de Calella, Maria Arizó. També hi serà present el gegantó Modest Cuixart, inaugurat aquesta passada primavera per la Fundació Modest Cuixart. La ballada dins l'aigua s'emmarca en l'any del centenari Cuixart, impulsat per l'Ajuntament de Palafrugell. Passem a diumenge 30 d'agost perquè arriba el 37è aplec de la sardana d'en Camp amb les coples Juvenívola de Sabadell i Flama de Farners a partir de les 11 i a 4:45 de la tarda a la plaça dels Arínsols en Camp. També diumenge que ve, 53è aplec de la sardana de Peralada al Parc de la Coromina amb les coples Ciutat de Girona, Sant Jordi i Mil·lenari a les 12 i a les 4 de la tarda. I diumenge que ve, a 8:15 del vespre, hi ha el concert de sardanes i música per a copla de les Borges del Camp a l'Hort del Dasca amb la copla Reus Jove. Nosaltres tanquem aquí aquesta agenda d'aquesta setmana.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: I ara obrim les connexions d'aquest cap de setmana.
2: Connexions al territori.
0: I és que aquest cap de setmana s'ha celebrat a Estocolm, capital de Suècia, a l'APEC Internacional 2026, a càrrec d'Adi Folk. Hi han participat, entre moltes mostres de cultura popular catalana, les colles Tarragona Dansa, Dolç Infern amb Unicrits i Somnis del Pla, més de la copla Lluïsos de Taradell i els capgrossos músics de copla de Cassà de la Selva. Us deixem imatges de la primera ballada de sardanes d'aquest APEC Internacional a les nostres xarxes socials. I aquests dies és Festa Major a Mer i aquest diumenge a les 11 de la nit la copla, la principal de la Bisbal, va ser a la plaça de la Vila de Mer amb una ballada de sardanes en la qual la segona va ser la tradicional sardana de l'alcalde presidida aquest any per Maria Rosa Vila Joanús, que és l'alcaldessa de Mer. Una sardana ben grossa que omplia la gran plaça de la Vila de Mer amb parelles que ballaven sardanes del tot mudades. Està molt bé que mireu el vídeo per veure com és aquesta sardana. I aquest diumenge Mollà ha acollit una mostra de cultura popular coincidint amb la seva festa major. La capital del Moianès després es va celebrar una ballada de sardanes on hi va participar la colla local Llaç d'Amistat, tot a càrrec de la Cobla Sabadell. També imatges a les nostres xarxes socials. I aquest diumenge el grup sardanista Sant Hilari va celebrar el 38è plec de la sardana Sant Hilari i Sacalm a la plaça del Doctor Gravalosa durant el matí, però a mitja tarda l'organització va traslladar la plec al pavelló per la pluja dels xàfecs de tarda d'aquesta setmana. Les cobles participants van ser la Ciutat de Girona, la Flama de Farners i la Principal de Cassà. I dissabte al vespre, coincidint amb les festes d'agost de Banyoles, al Pla de l'Estany, la plaça Major va acollir l'espectacle Jota per Cople amb la Reu Jove i el grup Aprenc, Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreria. Es van interpretar jotes, sardanes, fandangos, entre d'altres músiques tradicionals, com per exemple també aquesta habanera de canyes i fang, que els mateixos autors van explicar que no és una habanera de platja ni de mar, sinó que és una habanera de la Ribera, que la Ribera ens explicaven ells que és com li diuen els més grans al delta de l'Ebre, la Ribera. I en allà hi han algunes cabanes fetes de canyes i de fang, on encara s'hi pot anar a menjar o a interpretar música com fa aquest grup Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries.
3: Coblejant.
4: Coblejant.
5: Coblejant. Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres tanquem el programa d'avui i ho fem amb Agost d'Argent a l'Om, una sardana de Lluís Albert, de l'any 2000, dedicada a les noces d'argent de la Montserrat Joventeny a l'ermita de l'Om de Palacals, però nosaltres avui l'agafem per celebrar aquest agost que encara hi som. Tanquem edició amb Agost d'Argent a l'Om. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coplegeu força.

0: 53è aplec de la Sardana de Peralada. Diumenge 30 d'agost al Parc de la Coromina.
1: A les 12 hores del matí i 4 de la tarda, amb les cobles, Mil·lenària, Vila de Perpinyà, Ciutat de Girona, Sant Jordi i Ciutat de Barcelona.
0: Apropa't a Peralada i gaudeix del poble i de la sardana.
2: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peraldo, Max Navarro, Iseo Andodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Durant el primer semestre de l'any, unes 5.000 persones han mort només a Catalunya mentre esperaven la valoració del grau de dependència o cobrar la prestació segons dades de l'Observatori Estatal per a la Dependència. De mitjana, el temps d'espera entre aquesta valoració i rebre la prestació és d'uns 600 dies, apunten des del Departament d'Afers Socials i Inclusió. Amb el Pla Cura, que es va engegar a finals d'abril, busquen retallar aquest termini al màxim possible, duplicant el personal que fa les valoracions i assistint també als ajuntaments. Les causes del desgavell les desgrana Carolina Omar, secretària d'Afers Socials i Inclusió.
2: Una dècada de baixa inversió en polítiques públiques i alhora de creixement exponencial de l'envelliment de la població.
1: Un sistema col·lapsat ara per ara, incapaç de donar resposta a la ciutadania i que s'ha de preparar per rebre 30.000 noves sol·licituds cada any. La llei de la dependència o quan l'espera es converteix en un sense viure.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
3: 3, 2, 1, ja!

0: si vols qualsevol cosa, qualsevol cosa tries.
1: Ui.
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap, després de tant de temps compartint sensacions.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
3: I parlant d'emocions...
4: 11.
0: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra.
2: La ràdio que s'entén, intel·ligentment.
5: Tant si es vol com si no es vol.
0: 107 FM i punt.
6: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

0: millor.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Temps ara per fer una mica de memòria.
4: Algú sap per què hi ha tanta ximpleria humana per les xarxes?
5: Mhm.
4: Cal tanta postura, tanta paranoia i tant fer-se veure per sentir-se realitzat? Algú sap per què, com les mosques, si hi ha eclipse, tothom cap a l'eclipse, si hi ha platja, tothom a la platja, i si hi ha borregos, tothom borregos?
6: Oh.
4: Ah, i un darrer tema. Algú sap per què hi ha motos i cotxes que foten més soroll i pena que enveja? Si tens respostes, si et plau, contestador 972-51-12-68 i WhatsApp 656-19-70-62. Gràcies. Som tan limitats que hi ha moltes coses que no entenem de cap de les maneres.
7: Oh.

0: des de l'Alt Empordà al món.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Acabo d'escoltar la sardana, la Maria de les Trenes, que era una enamorada del meu home. Bueno,

farinada, bueno, el que tenia molt amb pic, repic i repicó, una d'aquestes, tant és l'una com l'altra. Bueno, i diu que la sardana és la dansa més vella de totes les danses que es fan i es desfan. Tot això és en memòria del meu home, d'en Rosendo, que no el tinc al meu costat, però si no sé si ho dic bé, virtualment encara estem junts. No sé si ho dic bé virtualment, eh? Però bueno, la meva manera de pensar el tinc al meu costat i parlo amb ell i li comento amb ell. I això és el que hi ha i el que jo sento.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.

0: Bé, no?
1: Màgica, plena de música i cultura.
0: Molt.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: L'Associació de Bombers exigeix més mesures davant l'exposició a substàncies tòxiques. El cos alerta que la manca de protecció impacta directament a la salut dels treballadors. Laura Hurtado.
4: Unes millores que asseguren fa 7 anys que reclamen, en concret demanen substituir les mascaretes actuals per semimàscares que permetin filtrar gasos i, d'altra banda, traslladar furgons de rehabilitació als llocs d'intervenció per descontaminar els equips fora dels parcs. Marc Esplugues, membre de l'Assemblea de Bombers.
5: Quan acabem els incendis, els nostres equips estan contaminats de tòxics, d'agents cancerígens, i aquests tòxics es transfereixen als camions, als parcs, inclús fins a casa nostra, i aleshores l'exposició esdevé crònica, i aquesta és la que no volem assumir i que és evitable, és fàcilment evitable aquesta.
4: Fons Interior explica en aquesta emissora que quan acabi la campanya d'estiu faran proves amb semimàscares per avaluar la seva efectivitat. Asseguren també que al setembre es reuniran amb els sindicats per elaborar un pla de contaminants consensuat en el qual tractaran totes aquestes qüestions.
6: Agència Catalana de Notícies.

comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

a Òtic World, pels petits i també pels grans. Cada dia és una festa. Més de 150 llits elàstics, camp de futbol de gespa artificial, bar, restaurant, festes, aniversari, comiats de solter, escoles, empreses. Estem a la sortida Girona Oest a l'AP7 i també a Facebook, Instagram i a chaoticworldgirona.com. El trampolí parc més gran d'Europa us espera a tots.

tanca els ulls. L'ànima i el cor de la nostra costa. El que les guies de turisme no ensenyen, i només qui ho busca, ho troba. Segur que vol seguir bevent la cervesa que veu tothom? La Brava. Cervesa inspirada en la Costa Brava.

0: 53è aplec de la Sardana de Peralada. Diumenge 30 d'agost al Parc de la Coromina.
1: A les 12 hores del matí i 4 de la tarda, amb les cobles, Mil·lenària, Vila de Perpinyà, Ciutat de Girona, Sant Jordi i Ciutat de Barcelona.
0: Apropa't a Peralada i gaudeix del poble i de la sardana.
2: La vida sona bé. Escolta-la.
3: Tu saps triar el camí. El de l'entreteniment de qualitat. Tu ja saps on sentir el que vols i on fer-te escoltar.
4: Hola, Xavier. Avui la meva companyia d'assegurances, de l'assegurança de la llar, m'ha enviat per correu electrònic una comunicació i he pensat, ah, doncs mira, això és molt interessant, perquè la comunicació em recordava que la pòlissa que jo tenia em cobria els danys produïts per aigua i em deia que un percentatge molt, molt alt, que ara no recordo, em sembla que era un 70 o un 80% d'accidents a la llar venen produïts per aigua, no? Per tuberies, per xetes, per coses d'aquestes que provoquen problemes en els altres veïns. I em deia doncs que això jo sortosament ho tenia cobert, però em recordava que a més tenia cobert una cosa que jo no en tenia ni idea. Llavors he tocat a la companyia, ho he demanat i m'han dit no totes les companyies ho fan, la meva en aquest cas sí. O sigui, una senyora fa temps va demanar què podia fer perquè li havia arribat una factura fora assenyada d'aigua i suposava que devia tenir algun problema perquè ella això no ho havia consumit. Aquestes fuites que no es poden demostrar de cap manera, segons m'ha explicat a mi la companyia, doncs la companyia, segons les assegurances, ja dic en el cas de la meva sí, ho cobreix. O sigui que si algú s'hi troba que un dia té una fuita d'aquestes, són aquelles coses que molt sovint no hi penses que pugui estar cobert per una companyia d'assegurances i en canvi, doncs sí, hi ha aquesta possibilitat. Molt bé.
5: Ràdio Vila-sacra.
1: Si quelcom no vols escoltar, res més fàcil que canviar.
6: Comença a haver-hi nivell.
7: Ràdio Vila-sacra.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: T'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amb el patrocini d'Alemany, Productes Gourmet i Fòrum del Formatge.cat.
4: Això és La Taverna. Una cita setmanal amb el cant de taverna per a tots els amics i amigues que us agraden les habaneres, sardanes, rumbes, balsets mariners, mariachis, tangos i tot allò que cantem quan ens trobem a la taverna.
5: Tornem a ser-hi. L'equip de la taverna. Volem compartir, com sempre, l'esmorzar amb vosaltres a ritme de cant d'habaneres. Avui us vull presentar un tango cantat per l'agrupació musical canària Los Sabandeños. Escoltem, doncs, Silencio.

0: En el racó poètic, en Fèlix ens recitarà l'havanera que sempre clou, o quasi sempre clou, les cantades. Com heu adivinat, és el meu avi.
1: El meu avi va anar a Cuba, a bordo del Català, el millor barco de guerra de la flota d'ultramar. El timoner i Nostramo i 14 mariners eren nascuts a Calella. Eren nascuts a Palafruixell. Quan el Català sortia a la mar, els nois de Calella feien un cremat. Mans a la guitarra, solien cantar... Visca Catalunya, visca el Català. Però arribaren temps de guerra, de perfídies i traïcions, i en el mar de les Antilles retronaren els canons, i els mariners de Calella i el meu avi enmig de tots varen morir a coberta. Varen morir al peu del canó. Quan el Català sortia a la mar, cridava el meu avi: apa, nois, que és tard! Però els valents de bordo no varen tornar. No varen tornar. Tingueren la culpa els americans. Quan el Català sortia a la mar, els nois de Calella feien un cremat. Mans a la guitarra, solien cantar... Visca Catalunya, visca el Català.
0: Que visca. Ara escoltarem la versió del meu avi, cantada per tots els grups que varen participar a la 35a cantada de Calella de Palafrugell.

0: passem, eh?
1: Els diumenges al matí, la taverna, escoltem.
2: Ara escoltarem en Ramon cantant una miqueta una cançó recuperada, molt antiga, que es cantava als anys 40 i 50 del passat segle a la zona del Maresme. Barca mitjana, Anna Maria o la barqueta de l'Anton.
3: Sí, aquesta és una peça recuperada, vull dir que jo la cantava, però perquè la vaig recuperar sentat en pau descansi amb el meu cunyat Antoni, amb les meves germanes, i m'ho deien, sabien que jo cantava en el grup Barca de Mitjana, diu, tenim que recuperar una cançó que quan érem nosaltres jovenets es cantava, i en mica la vaig anar a composar, i la vam enregistrar al grup i la vam titular Anna Maria. Però després, amb amics d'altres grups van dir que era una manera molt antiga que es deia la barqueta de l'Anton, i més o menys la lletra és semblada, però bueno, aquí estava titulada, com tu has dit, Anna Maria.

0: recitarà un poema d'Antònia Vilàs i que es diu El cant del mar. Endavant, Elisa.
1: Vell pescador, que camines amb els ulls posats al mar, malgrat les teves nines ja no veuen les gavines en el seu entorn volar. I sense esma, ni rum, ni nord, caminant a la deriva, un vell passeja pel port. Creu sentir que el mar el crida i recorda el vell pescador. Aquelles hores per ell viscudes, quan era ell jove i fort, les tempestes per ell vençudes. I murmola entre sanglots paraules perdudes. I murmola entre sanglots paraules al vent. Vull navegar mar enllà, enmig d'un vol de gavines, romandre dins del meu mar, enmig d'ones gegantines. Guardeu-me un bocí de mar. No sentiu que el mar em crida? No sentiu el cant del mar? I aquest cant mon cor captiva. Ja no passejo pel port, ni camina a la deriva. Ja descansa el vell pescador, ja no sent que el mar el crida. El mar canta aquesta nit, una tonada tranquil·la. La cançó que entorna al mar, la coreix amb vols de gavines. El vent xiula el vell cantar, tonades senzilles. El vell xiula el vell cantar, tonades perdudes al vent.
2: Les havaneres i la cançó popular a la taverna.
3: Molt bé, ara presentarem el racó de la sardana. Tornarem a repetir una que ja va sortir, que és la Santa Espina, però cantada per un altre grup, que és el grup Balandra.

Bé, hem escoltat una sardana cantada. Sempre hem dit que l'oportunitat, en aquest cas, d'escoltar sardanes cantades, doncs no es dona massa, no es dona massa, perquè estan poc pautades a la programació en general, però normalment els programes de sardanes són de cobla, música de cobla, no? Però amb veus, el món de l'Havanera és el que manté una miqueta aquesta torxa, no? Seguim en el món de l'Havanera, però dels diferents estils interpretatius, creatius de l'Havanera, hi ha un lligam, aquest ritme del 2x4, hi ha un lligam històric. Doncs l'Havanera se'n diu que ve de la contradansa. La contradansa era un estil que a Cuba, quan era una província molt rica, on anaven actuacions a finals del segle XVIII i principi del segle XIX, actuacions i grups musicals d'arreu d'Europa, doncs van deixar una empremta, no? Però també això va passar també a altra part del Carib, a Mèxic, no? A Mèxic, doncs, hi han moltes peces musicals que són habaneres i que tenen el ritme de habanera o assimilables a l'habanera, però clar, les cantava Pedro Infante, Jorge Negrete i molts altres cantants mexicans, que a part dels corridos i tot això, doncs també cantaven aquestes cançons. I una d'aquestes, que la va recuperar el Porbó, és una habanera molt bonica que us la vull oferir. Escoltem una titulada La barca de Guaymas, i ens la canta el grup Porbó.

escoltarem un cant de taverna, molt poc conegut per aquests indrets. És molt curteta, però està cantada amb molt sentiment. Escoltem el duet que fan aquesta versió personalitzada de Sagal.

d'en Vicenç Macias, escoltem una havanera titulada El tresor del pescador. Ens la canta en el grup Aires del Vallès. Aquesta peça, del mateix grup que la canta, sempre és d'agrair noves composicions i esperonem els grups perquè s'hi ho facin. De quantitat en sortirà potser qualitat.

ara, després de la manera, ens anem a la secció de la cançó popular. Avui us porto una cançó dels Esquirols, de l'antic grup que va fer tantes cançons que ara ja són història de la cançó popular. En van fer una dedicada a un bandoler català de les Guilleries. Segurament que ja sabeu de qui estic parlant. Sí, sí, és el Torna, Torna, Serrallonga.

0: Anem a la secció de l'Albert i el mar. Sempre amb aquest home sempre gaudim de nous relats que fan que tots plegats fem més nostres totes les qüestions relacionades amb el món de la pesquera i del mar.
1: En ple estiu, que tota cuca viu, dèiem fa molts programes, vam tocar fa ja algun mes el tema de recordant la nostra llengua. I vam quedar a mitges i parlàvem de que això definia oficis, costums, tradicions, i que cada indret del nostre país pues, tenia unes terminologies concretes, no? I llavors doncs, parlàvem, lògicament, del que són els temes mariners, no? Començaríem preguntant què és el gall.
2: Bé, bon dia. L'altra vegada vaig explicar una certa quantitat d'estris que fèiem servir i aquesta, començarem, pues, me preguntes pel gall. El gall són diverses pannes de suro de determinat grossor, determinada diguem quantitat segons la pesquera que anaves. En el gall era per indicar i marraves el que havíem parlat l'altre programa, la sirga. I marraves la sirga i posaves la pedra i posaves la xarxa o les palangres i allò, amb un senyal determinat, si era de dia un palet petit amb una petita senyera d'un color, llavors el pescador al contrari, o un altre pescador, sabia que allò, aquell lloc estava ocupat. Segons el color de la senyera que hi havia, volia dir que estava o bé tirant cap a llevant o bé tirant cap a dormir. Si era el vermell, és que era el gall de la part de llevant, de l'est. I si era negre, era de la part de Garbí.
1: I això se segueix fent així, perquè és curiós, perquè cada codius
2: es segueix en diferents modalitats.
1: Es veu de tant en tant.
2: Exacte, els veieu passant per aquí al passeig, o des del port, o des de la Palomera, veureu que hi ha barques.
1: I amb el tren, quan anem cap a direcció sobre, Barcelona.
2: Sobretot al Maresme, és molt, molt, molt usat. El que passa que ara no són pannes de suro, com érem abans, sinó que són de plàstic. I la bandera és obligatòria, o sigui, la senyera és obligatòria de posar per donar a entendre cap on ets calat, perquè un altre no et cali per sobre.
1: Correcte.
2: I són en plàstic. Avui dia hi ha certs tipus de pesqueres que ja no usen la bandera. Usen el que en diem gònios, que són uns petits aparells que emeten uns senyals que des de la barca els percebeixes i saps on tens, si és de nit, saps on tens els estris calats, per on t'has d'anar a començar, si pel sud o per l'est, depèn de la pesquera.
1: I ara, doncs, entrant també en matèria, la campana o estivell?
2: La campana o estivell és precisament l'estri que us dic que posem o posàvem en el gall, amb un petit pal, i la campana normalment era petiteta, però a la nit, era per la nit, perquè els altres ho sapiguessin, que estaves allà pescant o tenies la xarxa calada, i normalment cada campana o estivell tenia el seu so. Els pescadors coneixíem de qui era aquell so. I llavors, si anàvem, com que hi havia silencis, que no anàvem motors, que anàvem a rem o a vela, sentíem un tipus de so en la campana i dèiem, mira, aquí ha calat el Parrell, aquí ha calat el Serrà, o aquí ha calat en Cinto. Segons el so, això a la nit. I també era costum, a la nit, en el mateix pal, com que la panna de suro sempre es aguantava, hauria d'haver-hi molt mala mar o molt de vent, sempre es aguantava plana, ja miràvem i posàvem aquells fanalets amb quatre vidres en forma de campanar, i a dintre hi posàvem un llum d'oli o una espelma perquè si era de nit es pogués veure que allà hi havia un gall.
3: És curiós. I Sarjau?
2: Sarjau avui dia no s'usa. És la clàssica rodeta que veiem en els creuers i en aquests iots i això, d'aquella roda dentada amb les banyetes que els capitans amb la seva gorra i els seus galons guien. Allò s'ha transformat a el que era un arjau. L'arjau era una peça d'un metro o un metro i mig, segons l'embarcació sempre, de fusta noble, forta, havia de ser forta, amb un gruix especial amb un dels caps de la peça de fusta. Llavors, era per agafar-lo i col·locar en un forat que havies fet en la punta més ampla, quedava encaixat en el timó de la barca. I llavors, amb la mà, era el clàssic que allà sentat a popa, patró, mariner, sentat a popa amb una mà, guiava la barca. I era quan cantava les seves habaneres o cavilava, en fi, moltes coses.
3: És curiós, perquè ara surt un nom que sembla més aviat un indret, una vila, no? Esbordill.
2: Esbordill era, per una embarcació més gran, quan ja s'anava a l'arrossegament sense motor, que s'anava a l'arrossegament a vela o a rem, i eren lloguts d'uns 36 a 50 pams, comptaven per pams. Llavors, en aquest llogut hi anaven 7, 8 homes o 10, i eren els primers que van anar a la pesca de l'arrossegament, el que avui s'anomena quillat o el bou. I està clar, el timó era més gran, amb la mà era complicat de dominar-lo. Se lligaven dos cordes de determinada llargada, un parell de metres, i un per banda per dominar l'arjau. Si volies anar cap a fora, tiraves d'un d'aquests bordils, i si volies anar cap a l'altra banda, tiraves de l'altre.
3: I es valgui Esbalde?
2: Esbalde és, traduït totalment, és el que avui se'n diu una galleda.
4: Un balde.
2: Un balde. Ja en temps remots...
3: En castellà ho diuen, eh? El balde. De poble, sí.
2: Exacte. I jo eren de fusta.
3: Pues un esbalde d'aquests a Vilanova i la Geltrú, recordo jo quan encara era petit, perquè jo no vaig néixer així, va haver una època que jo era petit. Doncs resulta ser que en el dia de la Verge del Carme vaig anar amb una de les barques aquestes grans,
2: barques que feia la festa,
3: vaig agafar una marejada de nassos
2: i em van dar un balde
3: i em van dir, amb un balde ho arreglem, i em van fotre una gallada d'aigua al cim del cap que ja no se'm va treure el mareig, però ràpid, eh?
2: Val, tenia una altra funció, era la d'agafar l'aigua. El balde era de fusta.
3: Correcte.
2: Anys després van ser ja de zenc, a partir dels 50, ara són de plàstic, i ja la majoria de pescadors ja no usen ni el balde, usen la manguera connectada. Això és el balde, per baldejar la coberta, vol dir netejar la coberta, per això ja ho feien els... Comencem els vikings, com els més avançats i més antics.
3: I ens assaltarem per motius de temps, però bé, un que és de calaix, però a vegades hi ha gent que no ho sap. Què és el llagut?
2: El llagut és l'embarcació que s'usa tradicionalment a les costes catalanes per fer les pesqueres. Si és el de vora a vora, doncs és un llagut de 25 pams, 20 pams, ja si són menys de 20 se l'anomena vot, però si són 25, 30, 35 ja se'ls anomenen llaguts. Per anar a pescar el palangre a les afores, avui dia a les minories, o sigui, res, i per sardinals, o bé la parella que anaven a l'arrossegament. Això se'n denominava el llagut. Una frase del llagut molt, molt usada pel mestre Ruïra en els seus escrits, sobretot del mar, i si llegiu el rem de 34 veureu que s'anomena molt el llagut.
3: Moltes gràcies i quedem emplaçats per la setmana vinent.
2: Això esperem.
3: Bon estiu.
2: Sí, calorós, però sí.
3: Sardinetes, geladets, a l'ombra i habaneres. Continuem.
5: La taverna dels diumenges al matí. Ara escoltem una peça de taverna que a les contrades cantàbriques no pot faltar mai a les xefles. Es tracta de Maite. Hem escollit una versió del grup gironí Mar Endins.

0: Bé, hem de retallar una miqueta el programa perquè és que sempre fem unes programacions, mare meva, mare meva. Sembla que les faci a la matinada perquè no tenen cap ni seny. Bueno, ha estat un gran plaer, com sempre, amb l'equip que composa i forma la taverna. En els controls en Ferran Pujades, i la locució Cisco Giral, Fèlix Gallent, l'Elisa Viure i la Keidi, que la seguim tenint de becària, col·laborant aquí al programa i formant-se, l'Albert a la seva secció, un servidor de vostès, Ramon Soto, fent el que calgui. Doncs endavant, hi som, i ara li dono la veu a la Keidi, que bueno, es presentarà quelcom diferent.
1: Per finalitzar, escoltarem una peça popular aragonesa que els amics de la Ronda de Baltanya ens porta per fer-nos passar un moment alegre i amb molt de ritme. Vinga, que podeu dansar, que això és molt sa. De bon matí, abans de baixar a la platja, ens cantes un passacarreres de carnaval.

0: La Diputació de Girona està al servei dels ajuntaments de la demarcació. Els dona suport d'acord amb les competències que té atribuïdes. Atorga subvencions, finança inversions i impulsa tot tipus de polítiques públiques en què es promouen la participació ciutadana, la transparència i el bon govern. Diputació de Girona, al costat dels municipis, al teu costat.
1: Bon dia, Jordi.
2: Bon dia, Danu. Si voleu celebrar-ho amb vi, doncs tenim aquí a la cooperativa de Garguella uns vins molt bons, especialment tenim el Criança de Garguella, que en el Giro Vi se'n va emportar la medalla de plata de vins de Catalunya. Després tenim la Garnatxa Negra Dolça, que se'n va emportar la medalla d'or. I després ja tenim la línia de Dinarells, el Rosat, que se'n va portar també medalla de plata, i la Fulla d'Or d'aquí l'Empordà. I després el Pontils Blanc, que se'n va portar la Fulla de Bronze. I, bueno, i després, en fi, ja tenim la línia dels Pontils, i després els vins del detall que venem aquí, que també són d'una excel·lent qualitat, i tots aquests vins són molt apropiats per fer un trago avui per menjar i celebrar-ho amb tota la família.
1: I quants anys fa que funciona la cooperativa de Garriguella?
2: Bé, doncs es va fer la cooperativa l'any 1963.
1: I quin tipus de clients teniu?
2: Bueno, aquí la cooperativa ja des de sempre hem tingut la venda directa. Ara també, a més, tenim una mica d'agrobotiga, que venem altres productes de la zona. I els clients que venen doncs, són de tota la província i també de Barcelona, que tenen segona residència per aquesta zona.
1: Vaig veure que hi havia també molt alemany i molt francès.
2: Sí, també. Bueno, tots els que tenen segona residència per aquesta zona, de fet, hi ha molts d'estrangers que tenen inclús primera residència durant els mesos d'hivern. Doncs sí, també venen.
1: Això el que d'alguna manera ens indica que fins i tot aquestes persones, que moltes d'elles no parlen ni català ni espanyol, doncs coneixen la cooperativa, no?
2: Sí, ja n'hi ha que fa anys que tenen que estan a partir amb nosaltres. Doncs aquests tenien, en fi, ja ens coneixen igual com els del país, perquè ja coneixen molt bé tot el territori.
1: Mm-hmm. Doncs moltes gràcies, Jordi, i bé, felicitats per tots aquests premis que aneu rebent contínuament, i bé, que sapigueu que teniu un mitjà pel que calgui.
2: Moltes gràcies.
1: Doncs bon dia i gràcies.
2: De res, adéu.
3: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
4: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
3: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu, 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.
5: On et ve de gust que anem a dinar avui?
6: Sempre amb Ràdio Vilassacra.
5: I això?
6: Cal saber triar en temps estranys.
5: Que bo!
7: Qui diu que si ets de rock no t'agrada la clàssica? Que si ets de petits concerts a la natura no és de ballar fins que surti el sol? I ara, per què has d'escollir si ho pots tenir tot? Viu la cultura, viu l'estiu, viu Costa Brava Girona Festivals. Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona.
8: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
9: Festa Festa és un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i per l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya.
10: Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que ens oxigena i ens refresca per la ràdio i per internet. Cap de setmana on el país sencer bull de festa major, d'un cap a l'altre, entre moltíssimes celebracions que tenen lloc aquests dies de finals d'agost. Destaquem les cites de l'Arbós al Baix Penedès amb la seva emblemàtica i tradicional festa major, la Gresca al Masroig, al Priorat, la festa major del Montmell, també al Penedès, o la celebració de Sant Privat d'en Bas, a la Garrotxa. Festes majors de les de tota la vida, vaja, per viure-les amb comunitat i de manera intensa. I pel que fa al contingut d'aquest sisè programa especial d'estiu, el nostre tema central donarà continuïtat a la gran vetllada musical que vam encetar la setmana passada. Avui ens capbussem de ple en la segona part del concert del Memorial Joaquim Serra 2025. Tenim per endavant 55 minuts de ritme, d'identitat, de cultura popular, de la bona de veritat. Veniu? Ens acompanyeu? Doncs vinga, ara sí, comença el Festa Festa.
9: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
11: Amb Laia Camproví
12: i Amadeu Carbó.
13: Ràdio Vila-sacra.
10: Avui pulsarem el batec de l'associacionisme amb les notícies del Tornaveu de la mà de l'Emma Robres i mirarem cap amunt a les places amb el baròmetre casteller de la mà i dels comentaris de la Sara Suriol. Però abans d'entrar en matèria de crònica, anem a obrir la gana musical viatjant una mica en el temps amb un autèntic himne del rock de casa nostra. Des del Vendrell, aquí tenim els místics, els mítics Laxen Busto, que ens regalen tota la seva força d'aquest inolvidable T'estimo molt. Som-hi!

0: Quina energia i quants records ens porten sempre els Lacs amb Busto. Amb aquest t'estimo molt. A mi em venen al cap moltes festes majors. Un clàssic atemporal perfecte per posar ritme a aquestes nits d'estiu. I de la música passem a la informació del teixit associatiu i cultural del nostre país. Connectem ara mateix amb la redacció on ens espera l'Emma Robres per acostar-nos les notícies del Tornaveu. Endavant, Emma!
1: Festa, festa.
2: Les notícies del Tornaveu.
3: Avui ens ha quedat una secció molt musical. En primer lloc, parlarem del 13è concurs de composició per a banda simfònica Josep Maria Lleixà Subirats, convocada per la Federació Catalana de Societats Musicals. Es tracta d'un certamen que impulsa la creació d'un nou repertori i dona suport als compositors que treballen en l'àmbit de la música per a banda. D'on sorgeix, però, la necessitat d'aquest concurs? Ho explica Toni Ortiz, el vicepresident de la Federació.
4: No se va ocorrir la Junta, ja, perquè no agafem i fem un premi de composició i així tindrem material que després poden utilitzar les bandes, encara que la propietat intel·lectual sempre és del compositor, o sigui, no són nostres, diguéssim, però sí que hi disposem i llavors formen part del repertori de les bandes.
3: La convocatòria és oberta als compositors amb residència habitual a l'Estat espanyol i a l'Alguer, i les obres presentades hauran de ser originals, inèdites i no estrenades. Les composicions hauran d'inscriure's en la modalitat d'obra simfònica per a banda, tenir una dificultat mitjana o mitjana alta i una durada d'entre 10 i 15 minuts. El termini de presentació finalitza el 26 d'octubre d'aquest mateix any. L'obra guanyadora, al posar-se a disposició de les bandes federades, fa del Premi Josep Maria Lleixà una aposta ferma per una creació musical vinculada a la realitat de les bandes i per un repertori contemporani que pugui arribar als músics i a les societats musicals del país. Bé, doncs seguim parlant de música, però en aquest cas de Nadales. Lluny encara de la temporada nadalenca, la Coral Canigó de Vic ha convocat la primera edició del concurs de composició coral per Nadal, Nadales. Aquest concurs esdevé una iniciativa inèdita que busca estimular la creació musical contemporània d'aquestes composicions i alhora enriquir el patrimoni coral català. La Coral Vigatana va detectar que la creació de Nadales es troba en un retrocés, no només musical, sinó lingüístic, i ha volgut posar-hi remei i fer-la actual. Albert Colomer, el seu president, ho explica d'aquesta manera.
5: Està bé pensar que la Nadal és una cosa viva i que, per tant, la podem continuar creant Nadales. Totes les Nadales que ens han arribat a dia d'avui, totes han estat creades en un moment o altre. Per tant, ens poden continuar creant Nadales que d'aquí 100 anys pugui formar part de la tradició.
3: El certamen convida els compositors a crear dues peces. D'una banda, una Nadala popular per una sola veu i que pugui ser cantada col·lectivament, i d'una altra, una versió arranjada concebuda per ser interpretada per corals d'arreu. La composició s'ha de basar en el poema Un dia de l'autor contemporani Roc Casagran. Les obres poden presentar-se fins l'1 de setembre i serà a finals de novembre, quan la guanyadora serà estrenada en una cantada col·lectiva a la plaça Major de Vic, coincidint amb l'encesa de l'arbre i de l'enllumenat de Nadal.
0: Moltes gràcies, Emma Robres, per acostar-nos, com sempre, tota l'actualitat viva i bategant del Tornaveu. Et desitgem que passis una boníssima setmana i t'esperem aquí la setmana que ve, com sempre. Seguim endavant perquè el mes d'agost ens porta diades castelleres. Per saber com es belluguen en les taules, quines colles han passat, han alçat un pis més, etc, etc, doncs això, tenim el baròmetre casteller, aquesta mirada singular i particular als castells. I això ens ho amaneix i ens ho porta cada setmana la Sara Soriol.
2: Festa, festa.
1: Baròmetre casteller.
2: Amb Sara Soriol. Tres novetats en el cap de setmana de la Mare de Déu.
6: Hola, companys. Ja tornem a ser aquí per explicar-vos les novetats del baròmetre dels darrers dies. Aquesta setmana amb tres novetats. Els castellers de Castelldefels han estrenat el 3 de 7 per sota. El més matiner de la colla mai l'havien fet a l'estiu i de pas han signat la seva millor diada. 4 de 8, 2 de 7 i 3 de 7 per sota. Els xiquets de Cambrils a l'Hospitalet de l'Infant han descarregat el 4 de 7 amb l'agulla. No el feien des del 1997, en la seva anterior etapa. En global, també han firmat la seva millor diada amb el 3 de 7 amb l'agulla, 4 de 7 amb l'agulla i 3 de 7. Per la seva banda, els castellers d'Altafulla han recuperat el 3 de 7 amb l'agulla, nou sostre lila de la temporada. Des del 2024 que no el feien. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer en línia al nostre web baròmetrecasteller.cat.
0: Moltes gràcies, Sara Soriol, i t'esperem la setmana que ve amb més Baròmetre Casteller.
7: Festa, festa. Estiu 2026.
0: I passem directament al plat fort d'aquest programa número 859. Ens posem elegants per viatjar de nou de manera imaginària el passat 24 de novembre. El punt de trobada va ser el Teatre Casino de l'Aliança del Poble Nou de Barcelona, l'escenari escollit per acollir el concert del Memorial Joaquim Serra 2025. Una cita d'or que rememora l'excel·lència del mestre Joaquim Serra i Coromines i que reuneix el bo i millor de la composició per a cobla. Però abans, recordar-vos que aquest concert hi van intervenir la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, la Cobla Mediterrània amb Joan Torres a la percussió i tot plegat sota la direcció del Bernat Castillejo i que, com ja us hem anunciat fa un moment, tot ho va relligar i ho va comentar i ho va presentar d'una manera impecable, com sempre fa, en Jordi Saura.
8: Comencem la segona part amb una obra guanyadora del Premi Joaquim Serra de composició en l'apartat de música de format lliure per a cobla. Era l'edició corresponent a l'any 1998. Com en aquella ocasió, seran les cobles Sant Jordi i Mediterrània les que la interpretaran. Aquella vegada, les altres dues obres finalistes foren la suite relativament còmica de Joan Josep Blai, que obtingui el segon premi, i l'ou còsmic, de Joan Lluís Moraleda. El 1998, amb els premis Joaquim Serra inclosos dins del Festival Grec, es recuperava el premi destinat a la música de lliure format. Eduard Martí Teixidor, poc amant de premis i reconeixements públics, va remetre aquesta composició al certamen i el va guanyar. L'estrena va tenir lloc el dia, el mes de juliol, i l'Eduard va morir el mes de desembre del mateix 1998. D'ell enguany commemorem el centenari del seu naixement. Anteriorment ja havia obtingut distincions en els premis Joaquim Serra. El 1978 un segon premi amb la sardana Campanes i Coloms, i el 1980 repetia posició amb la titulada El somni d'Oriol. Era la seva tercera etapa compositiva. La primera l'havia iniciat el 1974 i la... Perdó, una tercera etapa que havia començat el 1974, ara m'he embolicat d'anys, se m'han ballat els números. La primera etapa la podem situar entre 1947 i fins al 1954, després una amb dues sardanes al 62 i aquesta tercera etapa que havia iniciat el 1974. Tres etapes en la vida musical d'un autodidacte, d'una persona que va treballar tota la seva vida en el tèxtil com a teixidor, de 8 a 12 hores amb el soroll aixordador dels telers, com explica Jaume Nonell en el llibret del CD monogràfic editat per Músics per la Cobla. Però que, com també diu, quan arribava a casa escoltava música. En Jaume, que el va conèixer molt bé, segueix explicant que l'Eduard Martí Teixidor tan sols havia rebut dos cursos de solfeig a l'Escola Divina Pastora de Sabadell. I d'ell també ens diu que rarament se'l veia a les audicions o concerts, i menys encara per demanar que es toquessin sardanes seves. Finalment, en Jaume ens cita aquestes paraules. L'Eduard Martí Teixidor deia: jo només sento la música aquí dintre, senyalant el cor. Tot ho transformo en música, escric la música que em surt. No componc per agradar a un altre, sinó perquè m'agradi a mi. Quan faig una sardana, vaig a una cobla i els demano que la toquin. La gravo i ja en tinc prou. Aquest era l'Eduard Martí Teixidor, com hem dit, gens amant de premis i reconeixements. Reconeixements públics. D'ell gaudirem d'aquesta gran composició que és la suite Les Guilleries, per a dues cobles i timbales, perquè, com ell mateix justificava en una entrevista al diari Sabadell, va escollir la complexitat de les dues cobles perquè hi ha més camp per córrer i es poden fer més combinacions. L'entorn, Nyarros i Cadells, Don Joan i el seu amor i el mite són les parts. Cobla Sant Jordi i Mediterrània dirigeix el mestre Bernat Castillejo, i abans de començar els direm que tenim el goig de comptar amb dos dels fills de l'Eduard Martí Teixidor, en Josep i la Carme. Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres.

Josep Maria Bernat, d'aquí també commemorem el centenari del seu naixement, va viure intensament la música. Era un gran malhome. Lluís Lluancí el recordava com el seu veí de butaca al quart pis del Liceu i assidu concorrent als concerts del Palau de la Música. Una amistat que va néixer arrel de les converses sobre sardanes que a les escales de la catedral mantenien Josep Gravalosa, Pere Masats, Domènec Moner i Lluís Lluancí, a les quals s'afegí tímidament un jove Josep Maria Bernat. Respecte de la sardana i la cobla, és ben sabut que en va tocar tots els aspectes possibles, el món de les colles sardanistes amb la seva lliris blaus. Fou guionista i comentarista radiofònic a Ràdio Miramar i Ràdio 4. També fou promotor, pedagog i articulista, així com assessor musical de la Unió de Colles Sardanistes i dels Amics dels Concerts de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona. I no, no va tocar instruments, però sí que fou director de cobles, Mediterrània, Juvenil de Bellpuig, Tres Turons i Sabadell, deixant-hi una gran petjada no només per la música, sinó també per la seva qualitat humana. El seu record ha perdurat en el temps. Després de la seva mort, mitjançant l'associació Amics de Josep Maria Bernat, que en dissoldre's fou l'inici de l'actual Músics per la Cobla, que encara avui convoca, juntament amb l'Ajuntament de Bellpuig, la beca Josep Maria Bernat per a joves instrumentistes de cobla. Gràcies a aquella associació Amics de Josep Maria Bernat podem gaudir de l'enregistrament de tota la seva obra per a cobla. Després dels coneixements musicals adquirits a l'escola abans de la Guerra Civil, reprengué el camí de la música amb qui fou el seu gran amic i mestre, Fèlix Martínez i Comín, justament al carrer Notariat, el mateix on també vivia Joaquim Serra, de qui admirava la seva música, Morera, Toldrà, Garreta, i per sobre de tot Joaquim Serra, eren els seus compositors preferits si parlem de la música de cobla. Com a anècdota o no, l'any 1978 fou l'encarregat de dirigir el monogràfic dedicat a Joaquim Serra dintre d'aquella col·lecció Clàssics de la Sardana que va editar l'obra del Ballet Popular. El 1962 va presentar la seva primera sardana, aquella meravella que és un racó de claustre, després fins a un total de 36, la darrera Transparències del 1992 i pel mig Grans Joies, 13 d'elles premiades, dues en els Premis Joaquim Serra, Os de Balaguer i Fades i Follets. Va deixar escrites tres obres de lliure format per a dues cobles. Una és la que ara escoltarem, aquesta suite número 1, estrenada el 10 de maig del 1969 al Saló del Tinell per les cobles Barcelona i Popular. Somnis trencats, ahir i clarós són els tres temps d'aquesta suite que Jordi Puerto, que el va conèixer bé, diu que transparenta els trets del seu caràcter. Dens, món interior, sensibilitat extrema i fort esperit autocrític. Suite número 1 per a cobla i timbales de Josep Maria Bernat, cobles Mediterrani i Sant Jordi amb la direcció del mestre Bernat Castillejo.

0: cobles Mediterrani Sant Jordi, la percussió càrrec de Joan Torres amb la direcció del mestre Bernat Castillejo, ens han presentat el gran programa del Memorial Joaquim Serra 2025 arrodonit, sens dubte per l'estrena de l'obra 6 variacions tristes i una sardana sobre el cant dels segadors del mestre Bernat Vivancos. Un gran, gran concert de música clàssica catalana d'inici a fi. I això de música clàssica catalana no m'ho acabo d'inventar, va sortir arrel d'una entrevista que vaig fer amb en Pep Moliner, per tant m'aprofito de l'expressió per si sí, confirmar això és gran música clàssica catalana.
1: Una meravella aquesta segona part que estem escoltant del concert Memorial Joaquim Serra 2025, celebrat al Teatre Casino de l'Aliança al Poblenou de Barcelona el passat 24 de novembre. Ara hi tornarem, però aprofitem per acomiadar-nos.
2: Festa, festa!
1: Vull agrair un cop més la col·laboració i la gran feina que fan les nostres companyes que ens fan l'actualitat, en aquest cas l'Emma Robres, amb les notícies del Tornaveu, i la Sara Soriol amb el baròmetre casteller. I per descomptat, un rol meu reconeixement i agraïment etern i sincer a tot l'equip que treballa de valent darrere les bambolines perquè aquest programa surti rodó setmana darrere setmana. I us podem assegurar que hi ha molta feina i que faci fred o faci calor, sempre estan a peu del canó. La Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, en Joan Serra, en Josep Maria Dell, i qui us ha parlat, l'Amadeu Carbó. La setmana que ve la Laia Camproví s'incorpora de nou, vindrà descansada perquè torna de vacances. Nosaltres marxem, però la setmana que ve, com ja us hem dit, tornarem amb la Laia Camproví, i ara us deixem amb en Jordi Saura, que ens presentarà al final d'aquesta segona part del concert del Memorial Joaquim Serra 2025. Que passeu una feliç setmana. Salut!
0: Memorial Joaquim Serra sense música de Joaquim Serra. No sé si algú haurà pogut pensar que això no és un homenatge al mestre. Tot el contrari. Hem escoltat música per a cobla de gran volada. Excepte en el cas de les sardanes de Garreta, la resta és de composició posterior al 1957. I quin millor homenatge a Joaquim Serra que una estrena i música d'obres que han estat creades seguint allò que ell explica en el darrer paràgraf del tractat d'instrumentació, quan dona el que en diu últims consells per acabar i diu: escoltar bons models de música per a cobla i examinar-ne les partitures, i principalment escoltar les obres pròpies amb esperit crític. Si el sentit comú, sobreposant-se a la vanitat, ens permet de veure'n els encerts i les falles, aleshores podrem dir que hem trobat el nostre veritable mestre d'instrumentació. Gran consell. Per acabar, només dues remarques. L'Agrupació Cultural Folclòrica Barcelona us espera el dia 15 de desembre amb el concert de Nadal, i després, si hi ha hagut algun programa antic, dir-vos que el concert de Cap d'Any, per motius aliens a l'organització, no se celebrarà. En nom de l'Agrupació Cultural Folclòrica Barcelona, moltes gràcies per la vostra assistència. No oblideu allò de la taquilla inversa. I sobretot, sobretot, no deixeu d'assistir a concerts i actes amb cobla, aquesta orquestra única, amb un so únic al món. Tanquem amb un bis, aquesta vegada sí, de Joaquim Serra, la sardana Primaveral. Moltes gràcies.

Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

0: 53è aplec de la Sardana de Peralada. Diumenge 30 d'agost al Parc de la Coromina.
1: A les 12 hores del matí i 4 de la tarda, amb les cobles, Mil·lenària, Vila de Perpinyà, Ciutat de Girona, Sant Jordi i Ciutat de Barcelona.
0: Apropa't a Peralada i gaudeix del poble i de la sardana.
2: Digue'm.
3: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
2: Dispensem?

0: 100% Empordà.
1: Celebrem l'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar.

0: ¿Sabies que...?
1: A les aigües poc profundes d'Àfrica, Austràlia i Amèrica del Sud hi habita un peix fascinant conegut com a dipnoi, el peix pulmonat. Aquest peix té una característica única, poder caminar sobre la terra. Aquest peix té dos pulmons primitius a més de brànquies. Això el permet respirar aire quan l'aigua està massa baixa en oxigen. Les seves aletes pectorals i pèlviques són musculoses i l'ajuden a caminar sobre la terra a la recerca de nous cúmuls d'aigua. El peix pulmonat habita a zones pantanoses i rius amb nivells d'aigua que varien molt durant l'any. A l'estació seca, aquestes acumulacions d'aigua es poden secar, obligant el dipnoi a buscar altres llocs per viure-hi. Poden sobreviure fins a 48 hores fora de l'aigua. És un petit depredador que s'alimenta de petits peixos, crustacis i insectes. És considerat un fòssil vivent que ha existit durant milions d'anys.
2: I parlant d'emocions.
3: 35.
4: Cuplejant.
3: A Ràdio Vila Sacra, diumenge a les 10 del matí,
4: amb Caral Pedemonte.

0: Ara a Ziman, lots de 5 parells de mitjons curts per dona, home i nen, 2 per 5 euros. I granotes infantils, 10 euros. Ziman, tan senzill com això.
1: Què podem fer a Catalunya per atendre millor els nens i les nenes que han patit abús sexual? Doncs primer de tot, el que hem de fer és entendre el problema. Actualment a Catalunya, quan un nen o una nena explica els abusos que ha patit, el camí a seguir és molt complicat i molt llarg. Això significa que aquest nen hagi de desplaçar-se als diferents serveis que intervenen en el cas. Ha d'anar a la policia, a l'hospital, als serveis de protecció i al jutjat. I en cada lloc ha de tornar a explicar la seva història a un professional diferent. En total, pot arribar a parlar amb unes 10 persones. Això és molt dolent per l'infant, que ha de tornar a viure la seva experiència traumàtica una vegada després de l'altra, i això dificulta molt la seva recuperació. Però a més, és també molt prejudicial per procés judicial, perquè cada cop que el nen explica la seva història, es va alterant el seu testimoni, que sovint, gairebé sempre, és l'única prova que es té en contra de l'agressor. Per millorar aquesta situació, des de Save the Children proposem que s'implementi a Catalunya el model nòrdic de la Casa dels Infants, que són cases que coordinen en un mateix espai tots els serveis implicats en un cas d'abús sexual. Ahí, policia, servei de protecció, justícia i salut treballen tots junts sota el mateix sostre per atendre el nen. En aquestes cases, el nen ha de parlar una única vegada i ho fa des d'un entorn agradable. Aquesta entrevista està vista per diferents professionals del departament implicats i a més està gravada per evitar que el nen hagi d'anar a judici. Això és millor pel procés de recuperació de l'infant i a més és molt millor pel procés judicial, ja que el testimoni del nen és de millor qualitat, té més detalls i més informació i per tant serà una prova de millor qualitat de cara al judici. A Catalunya tenim un marc jurídic favorable a la creació d'aquestes cases i fins i tot tenim recursos que fan una molt bona feina, però aquests recursos no treballen de manera coordinada. Per tant, és necessari fer un canvi de model en el qual el sistema s'adapta a l'infant i no l'infant al sistema. Per això valorem de manera molt positiva la iniciativa del govern de la Generalitat d'engendrar una prova pilot de les cases dels infants a Tarragona.
2: Emily Ribas, responsable de polítiques d'infància de Save the Children a Catalunya. Sensacions musicals.

0: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Una de les derivades de l'estiu és l'elevada mobilitat arreu del territori. Això suposa increments poblacionals temporals, però no sempre dels serveis. La manca de metges en l'àmbit rural durant aquestes setmanes és encara més evident. A la Vall del Lord, al Solsonès, ajuntaments i veïns denuncien que l'assistència mèdica cada vegada és més precària perquè no hi ha recursos per cobrir tots els serveis. Una situació que s'agreuja durant l'estiu amb les segones residències. Pepa Sant Genís.
2: Els veïns i els ajuntaments de la Vall del Lord, al Solsonès, exigeixen solucions a les dificultats amb què es troben el centre mèdic que dona cobertura a les tres poblacions de Sant Llorenç de Morunys, la Coma, la Pedra i Guixers d'aquesta vall. Denuncien que quan la metgessa habitual no treballa, no es cobreixen totes les hores. Sant Llorenç de Morunys disposa d'un dispensari mèdic que depèn directament del Consorci Sanitari del Solsonès, gestionat pel Consell Comarcal del Solsonès, i que dona cobertura a aquestes tres poblacions de la Vall de l'Or. En global sumen una població d'uns 1.300 habitants fixes, però que creix molt a l'estiu per les segones residències. Francesc Riu, alcalde de Sant Llorenç.
3: I fa això un any doncs, que anem veient que no es supleixen les baixes del metge titular. Nosaltres això ho hem traslladat cada cop en el centre sanitari perquè així que és la mei, que s'ha de fer un esforç per les on som, estem allunyats de tot arreu i per no deixar descobert aquest servei.
2: Els veïns denuncien que cada cop tenen una assistència més precària i no descarten organitzar mobilitzacions. Elena Sala, veïna de Sant Llorenç.
4: Hem perdut pues, pediatre, llavors comadrona, que venia un cop a la setmana, el pediatre també era un cop a la setmana i tot això s'ha d'anar a Solsona. Aquí hi ha molta gent que no té cotxe, que no, bueno, gent gran que no condueix.
2: També lamenten que fa 15 dies que pateixen problemes de cobertura i d'internet, però a ser a banda fons el centre sanitari ha explicat que quan la titular del consultori no treballa només poden cobrir la seva jornada parcialment, ja que pateixen una manca de professionals.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: M'agrada la música DJ. Em dic Nils Robles Calafell.
3: Jo em dic Sergi, vinc a Avinyonet de Puigventós, vaig a l'escola d'Avinyonet. M'agrada la música del pop. M'agrada poder explicar notícies i és molt interessant.
4: A mi m'agrada la música pop, em dic Marta Parés.
5: M'agrada la música actual, em dic Sergi Moreso.
6: Em dic Irene Vilarot i el que m'agrada més de la ràdio és que hi ha vegades que fa molt riure.
7: Hola, Joan.
8: Hola, Sílvia.
7: Què fas aquest cap de setmana?
8: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
1: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
9: Cançó d'un doble amor, en un enregistrament històric de Conxita Supervi.

0: Memòria de Josep Carné.
1: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.

0: de 970 habitants. Presidit pel solemne monestir de Sant Pere de Rodes, el paisatge del municipi té una exquisida barreja de colors naturals. El blau del Mediterrani, el verd de les vinyes i el marró de les muntanyes arran de mar esculpides amb el pas del temps. Acollida als peus de la Serra de Rodes, aquesta discreta vila marinera ofereix un litoral farcit de cales amb personalitat pròpia que gaudeixen alhora d'un denominador comú, l'aigua cristal·lina que caracteritza el Cap de Creus. Els salvatans us donen la benvinguda.
1: Arribem al nostre destí i no podríem tenir una millor rebuda. Josep Maria Cervera, bon dia.
2: Bon dia.
1: Pels que no hàgim estat mai en aquest municipi, quina ruta ens recomanaria ara així per començar ja a conèixer l'entorn i empapar-nos de Port de la Selva?
2: Bé, jo el primer que us recomanaria és que des d'aquí la parada del bus agaféssiu i féssim tota la riba del municipi. És a dir, que és una passejada molt agradable i que ja et permet empapar-te de l'essència del Port de la Selva.
1: Clar, aquí tenen conjunts monumentals, es pot anar del monestir al castell amb un camí, tenen el camí de ronda, és a dir, els caminaires, aquells que ens agrada conèixer el país, fent trascar les cames, tenim moltes opcions a Port de la Selva.
2: Sí, el Port de la Selva som un oasi d'oportunitats per senderistes, per la gent que vol fer esports nàutics, sobretot la nostra bahia, el que és una bahia molt preuada pels windsurfistes, és de les poques bahies que està encarada nord. Això vol dir que quan bufa la tramuntana, que és un vent que agrada molt a la gent que practica aquest esport, doncs si tenen un contratemps sempre els porten a terra i no a mar endins, i això, doncs, això ho fa molt valorable per aquest col·lectiu. I després, el que dèieu, ja sigui caminant en bicicleta o en cotxe, visitar l'entorn, tenim el conjunt monumental de Sant Pere de Rodes, que no només el forma el propi monestir, sinó que és el triangle aquest medieval que nosaltres diem. Et pots fer una idea de com estava organitzada la vida en aquells moments, amb el castell de Verdera a dalt i a ponent, el poblat de Santa Creu, amb l'església de Santa Helena.
1: Clar, i ara parlava del Mediterrani, no?, i d'aquestes vistes que ens permet conèixer, fem una miqueta d'alçada. Clar, aquestes vistes també ens permeten veure que hi ha moltes cales a prop del municipi. Quina ens en recomanarien?
2: Pots trobar des de la platja que tanca la bahia, que és una platja de sorra, doncs, relativament semblant a la majoria de platges que podem trobar a la resta de la costa catalana, a totes aquestes caletes més rocalloses, només agafant i sortint del municipi direcció al far de Cernella, cap a la banda de Llançà, en allà el camí de ronda mateix pots gaudir de moltes platxetes i caletes molt interessants.
1: Aquestes rutes que estem fent per la Costa Brava ens demostren que sempre ha estat un racó d'estiuetge i sobretot d'inspiració de gran nombre d'escriptors catalans. Jo crec que Port de la Selva també, i especialment, oi? Amb quins?
2: Sí, sí, sí. Aquí una mica el que va descobrir aquest entorn i que va ser l'Alexandre Plana, després va fer venir en Josep Maria de Sagarda, però hi ha hagut molts altres, en J.D. Foix, hi ha deixat una petjada molt important, ell en el Port de la Selva i el Port de la Selva en la seva obra, en Tomàs Garcés. Vull dir, sí, ha sigut un espai que ja a començaments del segle XX era preuat per tots aquests alterats que venien a passar aquí, doncs, molt de temps de les seves vacances. Mm-hmm. Això, doncs, ho podem notar no només amb rotes que nosaltres hem fet per seguir, rotes literàries, que permeten poder llegir en el mateix lloc pràcticament on es va escriure, doncs tot aquest seguit d'obres.
1: Clar, de fet, em sembla que es pot visitar el Cafè de la Marina.
2: El Cafè de la Marina encara és un cafè que està en ple funcionament. És evident que ha canviat molt
1: una mica, no?
2: Del que podem saber els que hem vist l'obra de teatre d'en Josep Maria de Sagarra del Cafè de la Marina, o el que després ho hem vist quan se n'ha fet una sèrie, però evidentment que no s'ha mogut de lloc, és allà mateix on era i conserva el nom i segurament l'essència, perquè nosaltres sí que és veritat que hem intentat que el poble

0: dia, de no quedar aturats, de renovar-nos, però sempre ho hem intentat fer sense perdre aquesta essència que ja va atreure molta gent a començaments del segle passat.
1: Si ens entra gana, què podem tastar aquí a Port de la Selva?
0: És evident que som un port pesquer.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: I tot el que està vinculat amb el mar és el més recomanable, des d'un arròs de llagosta o llongant del Cap de Treus fins un peix senzillament passat per la brasa. Qualsevol dels que us puguin oferir segur que respon a les expectatives.
1: Josep Maria Cervera, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies per fer-nos de guia pel seu municipi.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: Sensacions musicals.
2: Els masiaires del Rosselló, que crien molt aviram, diuen que la gallina, així que acaba de fer un ou, es queixa al gall, dient-li a grans crits: «Vaig descalça, vaig descalça, vaig descalça!» El gall, en sentir les seves queixes, li respon, no sé si per riure o de debò, també a grans crits: «Posa't esclops! Esclops!

0: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
1: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
0: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu, 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.
2: El Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.
3: S'escriu millor preu garantit. Es pronuncia Trainline. Descarrega't l'app de Trainline i estalvia comparant milers de trens i tarifes. I si trobes un bitllet de tren més barat en un altre lloc, et retornem la diferència. Millor preu garantit. Consulta condicions a la web. Els millors viatges comencen amb Trainline.
4: Cuidar gent gran és una motxilla que pesa molt, perquè cada dia t'hi posa un roc més.
5: Històries plenes de dolor.
6: Hem d'assumir que no sempre curarem.
5: Històries plenes de vocació.
7: Estàs més o menys contenta?
8: Jo estic contenta. Jo estic contenta.
5: Històries plenes de vida.
9: És Ràdio Vila-sacra.
10: Jo sempre estaré aquí al teu costat, passi el que passi.
11: Alça, Manela!

0: Jordi Portell Jardiner. Més de 15 anys d'experiència en el disseny i manteniment integral del jardí. Poda, manteniment, sistemes de rec, manteniment de piscines, instal·lació de gespa artificial, il·luminació. Demana ja el teu pressupost sense compromís al 699 31 55 92 o per correu electrònic a jordiportelljardiner@gmail.com.
1: Josep Pla.
2: Fugacitat d'abril.
1: Entrats ja en la primavera, apareix un curt espai de dies en què tot sembla agafar un aire indefinit i atònit, en què l'aire, lleugerament amorosit, però encara verd, jove i fresc, queda en suspens, com si no sabés què fer entre continuar el somni de l'hivern o deixondir-se definitivament. Així veig jo el nostre mes d'abril, el mes fi de l'any de pur trencarís, el mes fi, sobretot, perquè cap de les seves hores no s'assembla a si mateixa. A muntanya encara fa hivern. Les muntanyes semblen més sòlides que mai, més sordes i definitives. En les valls, la boira s'aferra als vessants com una bronquitis. És el moment, potser a muntanya, en què les hores semblen més llargues, més atapeïdes. A vora mar, en canvi, tot és ja un desfici de vida i és agradable caminar, aduc sota la pluja tènua. Si respiro un aire suau, nou, un aire que sembla venir com les oranetes de molt lluny. Les petites onades moren a la platja com un lleu sospir. I al llarg del platjar, entre les pinedes, passa un vent bla que fa un remor imperceptible. Tot està quiet, tranquil, tot és com és. En la seva infinita solitud, les coses queden saturades de dolça placidesa. La forma més alta de l'esperit de les coses és la placidesa. I és trist, certament, haver-nos d'acomiadar fins als tràmpols de darrers d'estiu d'aquests dolços ruixats intermitents que són tan bons per l'agricultura i que ens deixen l'esperit relaxat i aclarit. És trist acomiadar-nos d'aquests verds esponjats, d'aquests rosats tendres, d'aquests blaus de cel extasiats, tan vells. Quan vaig aturar-me un moment davant de la paret d'una vinya, propietat d'un amic meu, aquest senyor es trobava en aquell moment entre els seus ceps. Els acabava de podar i feia garbons amb els sarments. Quina bella cosa és una vinya, la que tenia davant dels ulls, admirablement cultivada. Era un prodigi d'atenció i d'afecte. No s'hi veia ni una herba. Era com un jardí. En els camps ben cultivats veig la mateixa civilització que en els llibres de les persones sensibles. El que em portà a entrar-hi fou la necessitat de parlar de la primavera amb el meu amic, d'explicar-li les meves preocupacions més o menys líriques. El primer que em digué és que no estava gaire content de la poda que havia fet. I així, parlant d'aquestes coses de la vinya, em prenguérem el camí de retorn al poble. La conversació es torna un monòleg animat. El meu amic parla del seu ofici amb un tal interès, amb tanta claredat, amb la mirada tan fixa sobre el rendiment, que observo que tot el que la primavera havia projectat dins del meu esperit queda desplaçat per aquestes coses tan distintes formulades amb tanta complaença. A mesura que es produeix el desplaçament, em sento més lleuger i a la fi em demano si les preocupacions, els esforços, la tenacitat, l'amor per les coses concretes no són infinitament més consoladors, més satisfactoris que el meu petulant desvariejar.
3: Informació, música, entreteniment.
4: On et ve de gust que anem a dinar avui?
5: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
4: I això?
5: Cal saber triar en temps estranys.
6: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: Ara és l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
1: Què?
0: Busca tranquil·lament.
2: Oh, va.
3: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
4: No? Si no s'ho creuen.
5: Sí.
4: Si no s'ho creuen.
6: Ui.
3: Tranquil·lament.
0: I el més important, lliurement.
3: Lliurement.
7: Lliurement.
0: Que som Ràdio Vilasacra.
4: És difícil, eh? És difícil.
0: És clar. Ràdio Vilasacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vilasacra, i que em deixin tranquil.
2: Si no ets jutge professional, deixa de jutjar. Demostra que pots superar amb fets el que jutges amb paraules. I gaudeix del que ningú més t'ofereix ara per ara. Notaràs lo feliç que pots arribar a ser, per fi.
3: A la vida, fets no paraules. Gràcies.
4: I parlant d'emocions...
5: 17.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: Digue'm.
2: Hola, sóc la butaca Estranmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
1: Dispensem?
3: A l'Empordà, Ràdio de Vila-sacra, ja està.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques ha esgotat ja les quotes assignades pel 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors.
2: A Ràdio Vila-sacra, cerquem i ens preocupem de la notícia que ens cal saber.
3: Informar, explicar, entendre.
4: A Ràdio Vila-sacra.

0: Lletres d'Or, amb Blanca Busquets.
1: Totes les coses, per tràgiques que siguin, com la situació del país, que considero tràgica, sempre tenen el cantó virtuesc i grotesc.
2: El butxí, vine amb silenci. El butxí, pensa't la feina. La seva dona se'l mira. Els fills mengen amb presses.
3: Es va fer dir Pere, un dels seus noms de bateig, i Quart, perquè era el germà número 4. En realitat, però, es deia Joan Oliver i va néixer el 29 de novembre del 1899 a Sabadell en el si d'una família de la burgesia industrial. De seguida va demostrar que se sentia incòmode amb els codis socials burgesos organitzant amb altres joves benestants un grup de rebuig a la burgesia.
4: Quan tindré

0: allada.
1: Narrador, poeta, dramaturg, traductor i periodista, als anys 20 ja escrivia poemes i contes. El 1934, el primer poemari com a Pere IV, Les decapitacions, seguit aviat de Bestiari. Després, Les decapitacions arribaran de veritat i l'escriptor s'haurà d'exiliar a França primer i després a l'Argentina i a Xile. Torna a Catalunya el 1948. L'engarjolaran per un temps i se li morirà la dona. Temps tristos i grisos que desembocaran en el text dramàtic Ball robat. També traduirà Goldoni, Chekhov, Shaw, Brecht. I el 1959 arribarà el poemari Vacances pagades, que es considera la seva obra mestra i una bona crítica social, com no podia ser d'altra manera, en un símbol de la lluita antifranquista.
2: Jo sóc un home incòmode. Com que sóc pobre, sóc independent. Com que no espero tampoc cap enxufa que diuen els castellans. Penso, aleshores, puc dir el que penso. I com que dic el que penso, molesto la gent.
3: Si la lluna feia el ple, també el feu la nostra pena.
1: La lluna feia el ple quan Joan Oliver rebia el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes el 1970. Li arribava el reconeixement institucional, tot i que ell no es va sentir mai gaire còmode amb els que practicaven la cultura.
2: Els poetes catalans, en general, són molt bons minyons.
1: L'home incòmode va morir el 1986. S'havia acabat. Dir les coses pel seu nom.

0: Tocants, sereu més feliços, ampliareu la vostra cultura, els vostres coneixements, el vostre cor. Però no marqueu molt fort els números de telèfon, no us farà mal.
1: És un consell de la Municipal. Sona infernal.
2: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
3: Yeah. Eh!
4: Eh!
3: Yo!
4: Eh!
3: Aquí!
5: A la seva Meritxell, voldré escoltar si pot plan.
6: Yeah. Ara t'explicaré una història.
7: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.

0: no ets jutge professional, deixa de jutjar. Demostra que pots superar amb fets el que jutges amb paraules i gaudeix del que ningú més t'ofereix ara per ara. Notaràs lo feliç que pots arribar a ser, per fi.
1: A la vida, fets no paraules. Gràcies.
2: La festa amb amics i amigues, la millor celebració, la fareu al Racó de les Festes, a Cassà de la Selva. Espai de celebracions disponible de dilluns a diumenge, matí i tarda. Baby showers per celebrar l'arribada d'un nou nadó. Trobades familiars, amb zona interior i exterior, par de boles. El Racó de les Festes, carrer del Remei 113, Cassà de la Selva. Visiteu el nostre Facebook i l'Instagram.

0: Som pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial.
1: Mil veus, mil curiositats, mil sensacions. Som la ràdio de l'Empordà des de Vila-sacra.
2: En el 107 de la FM...
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: L'enginyer francès Gustave Eiffel va ser l'home dels ponts de ferro a Catalunya del segle XIX, just abans d'aixecar la famosa Torre Eiffel a París. La historiadora de l'art Lluïsa Menós repassa i documenta els més de 80 ponts que va fer des de la línia de tren Girona-Portbou el 1876 fins al pont portàtil sobre el llarg del Parc de la Ciutadella durant l'Exposició Universal del 1888. Ho fan al llibre L'enginy d'Eiffel a Catalunya.
1: Documentació d'Eiffel, molts plànols, fotografies, perquè es conserven fotografies dels ponts quan estaven in situ. És un llibre que el seu objectiu, en certa manera, és fer atractiu un patrimoni que potser, de bones a primeres, costaria d'entrar. Va ser l'home dels ponts, sí. En deixa uns 85.
0: L'enginyer va treballar en tots aquests ponts, dels quals només se'n conserven 3 de Girona.

0: viatge en el temps.
1: Ràdio Vila Sacra, 107 freqüència modulada.
2: Compartint emocions.
3: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La manca de pluja al centre d'Europa continua tenint conseqüències, sobretot pel transport de mercaderies per rius. Al Rin, la falta d'aigua fa que només siguin navegables els primers 70 quilòmetres en territori alemany. La sequera no afecta només el subministrament de matèries primes. El grup de l'automòbil d'Alemanya avisa que hi ha zones on ha fet pujar el preu que es paga pel combustible a les benzineres. Berlín, Jordi Arragàs.
2: Si a Alemanya el preu dels combustibles ja és dels més alts d'Europa, el litre de gasoil se situa avui a la República Federal en 2,25 € de mitjana, ara el nivell d'aigua del Rin afegeix pressió als conductors. De moment, només es veuen afectades determinades regions d'Alemanya. Katrin van Randenburg, portaveu del ADAC, el Club de l'Automòbil d'Alemanya.
3: Observem que els preus a Renània-Palatinat, a Hessen i al Rin del Nord són significativament més alts comparats a Mecklenburg o Baviera, on les refineries no estan condicionades al fet que el petroli els arribi pel riu. Allí el subministrament és a través de grans oleoductes.
2: La diferència de preu pel baix nivell del riu, segons l'ADAC, encareix el litre de combustible al voltant d'uns 7 cèntims per litre. Són aquells territoris on el petroli normalment arriba en barcassa. És també on s'han hagut d'activar centenars de camions cisterna per substituir temporalment la via fluvial. Hi ha una dada que ajuda a comprendre com d'important és aquesta via per l'economia alemanya. Si a la península Ibèrica, entre el riu Duero a Portugal i el Guadalquivir a Andalusia, hi ha 300 quilòmetres navegables, a la República Federal les vies d'aigua dolça per on transiten les mercaderies arriben als 7.500 quilòmetres. És com si a la meitat de les autopistes i autovies d'Espanya els camions ja no poguessin circular.
4: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
5: Ganes de clàssics?
6: Tota la seva hora, la selecció mesurada al detall a Ràdio Vila-sacra.

0: propostes en xarxa.
1: Tot i que la literatura o la pintura sovint tendeixen a representar el món rural de manera bucòlica i des de la perspectiva de les ciutats, la realitat és habitualment una mica més complexa del que imaginem. Per això el Museu Morera de Lleida qüestiona aquesta imatge romantitzada. L'abandonament del camp, l'hegemonia de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de camps de conreu en benefici de les energies alternatives o el debat entre ciutat i camp són només algunes de les problemàtiques amb les quals conviu la pagesia catalana i que es contraposen a l'exposició Contrapastoral, Art i Pagesia. La mostra reuneix i contraposa obres històriques amb peces actuals per oferir-nos una nova perspectiva dels últims 150 anys del món rural a casa nostra. Una setantena d'obres de més de 50 artistes que dialoguen, creen contrapunts i tensions i mostren una evolució tan crítica com antropològica. Les podeu visitar fins a finals de setembre al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida i hi trobareu fotografies, pintures, escultures, cartells o audiovisuals que ens parlen del paisatge, de les lluites del camp, les dones pageses, la despoblació, l'especulació o la capitalització de la terra. Fins al 29 de setembre, exposició Contrapastoral, Art i Pagesia.

0: 53è aplec de la Sardana de Peralada. Diumenge 30 d'agost al Parc de la Coromina.
1: A les 12 hores del matí i 4 de la tarda, amb les cobles, Mil·lenària, Vila de Perpinyà, Ciutat de Girona, Sant Jordi i Ciutat de Barcelona.
0: Apropa't a Peralada i gaudeix del poble i de la sardana.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Benvinguts a la ràdio.
1: Ja sabeu que no fem cap pregunta concreta.
2: Contestador 972-51-1268.
1: Què pots dir el que vulguis?
2: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
1: Què pots dir aquelles coses que t'inquieten?
2: Contestador 972-51-1268.
1: Pots dir el que realment et dongui la gana.
2: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Me gustaría decir que la tele de hoy en día es pura basura. Os felicito a Radio Vilasacra porque, al menos, sentiros alegra la vida. Gracias.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
1: Truca!
6: Repetiràs.

0: Descobreix Barcelona com mai. Vist abans.
1: Descobreix el Mirador Torre Glòries. Mirador Torre Glòries. Mira com mai. Entrades a miradortorreglòries.com.

0: innovadora perquè el progrés és inconformisme, recerca i superació. Soc crítica perquè és el camí per avançar cap a una societat justa. Soc ètica perquè necessitem persones compromeses amb la millora de la societat. Soc plural perquè el món que ens envolta és divers. Soc pública, catalana i oberta al món.
1: És Ràdio Vila-sacra.
2: Rondalles a peu d'escala. Històries de llegendes reals que formen part de la nostra cultura popular. Amb Jaume Escala.
3: La rondalla de la Roca dels Encantats prové del seu monument singular, la Roca de Pena. Situat uns centenars de metres al nord del nucli urbà. Era costum el dia de Corpus engalanar amb rams de boix els carrers del poble per on passava la processó. S'explica que una nit un pare cridà al seu fill que jeia al llit. Lleva't, Josep, que demà és Sant Joan i demà passat Corpus i anirem a buscar boix. El pare i el fill sortiran de casa seva ben aviat, abans de fer-se clar, i s'encaminaren al bosc per anar a tallar boix. Passaren de nit davant de la Roca de Pena i sentiren uns grans plors. Esporuguit, el fill pregunta què era tot allò. Però el seu pare, mostrant-se ben indiferent als gemecs, l'anima a tirar amunt. Quan ja eren situats a l'altra banda d'aquest mur petri, sentiren aleshores rialles. El pare i el fill feren els feixos de branques de boix i se'n tornaren al poble. En passar per davant de la Roca de Pena, no van sentir res perquè ja era clar.
2: Rondalles a peu d'escala, amb Jaume Escala.
3: Rondalla del Pont del Diable sobre el riu Llobregat. Diu que hi havia una vegada una serventa que s'havia de passar gairebé tot el dia anant a cercar l'aigua a l'altra banda del riu en una fonteta. Un dia que el riu baixava molt ple, va dir que valdria més donar-se al dimoni que haver de fer tants viatges a la font. A l'instant se li presentà un cavaller que li prometé fer-li un pont en una sola nit a canvi de la seva ànima. La serventa va acceptar. El diable, car no era altre que el cavaller, es posà tot seguit a treballar amb tota la fúria. Només hi mancava una pedra. La matinada s'acostava. En passar el diable per davant de Can Cortès, el gall d'aquesta casa es posa a cantar anunciant el dia. El diable, que només pot treballar durant les hores de la foscor, en sentir cantar el gall, cregué que ja era de dia. No havent tingut temps d'acabar el pont, deixa caure amb ràbia la pedra a terra i queda dreta, tal com encara avui es troba, i enfonsada set canes. Recull de Joan Amades, 1890-1959.
2: Rondalles a peu d'escala.
4: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Buos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo Andodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.

0: Els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: Informació, música, entreteniment.
2: Som a tot el país.
3: RadioVilaSacra.cat.
2: A totes les xarxes. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Marroc demana a Espanya que repatriï cap al seu territori tots els migrants que van creuar cap a Ceuta el 30 de juliol, tant els que estan vius com els que van morir ofegats. Això ho ha dit el ministre de Justícia del Marroc, Abdellatif Ouahbi, en una entrevista a la cadena àrab Al Arabiya. Demana tancar un acord amb el govern espanyol per fer possible aquest retorn. Reclama que els cadàvers tornin identificats per garantir que són marroquins i exigeix que també es repatriïn els menors no acompanyats. A més, assegura que 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. Les sepultures es fan amb números per facilitar la localització en cas que més endavant algú reclami les restes. Pel que fa als migrants que malviuen des de fa 3 setmanes als carrers de Ceuta, metges i infermers fa dies que alerten que cada vegada han d'atendre més problemes de salut, sobretot malalties respiratòries i dermatològiques, que són comunes a l'estat i que no suposen cap risc per a la població general. Per evitar que contreguin altres malalties, com la varicel·la o el tètanus, el Ministeri de Sanitat ha anunciat un pla de vacunació i ha demanat la col·laboració de les comunitats autònomes.

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

0: començar el dia informats, però sense el risc de ser desbordats.
1: Intel·ligència artificial, ràdio i la sacra.
0: Apunta't. És útil i és gratis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: I no et perdis res.

0: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
1: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
0: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covid.com.
2: Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.

Els humans som l'única espècie que pot cuinar. La capacitat de cuinar ha estat clau en l'evolució dels humans. Ens ha permès fer la nostra dieta més variada i rica en nutrients i ens ha ajudat a prevenir malalties. La cuina mata els patògens que poden estar presents en els aliments i també fa que els aliments siguin més fàcils de digerir. Això ha permès obtenir més nutrients dels nostres aliments i ens ha ajudat a créixer i a reproduir-nos més fàcilment. La cuina també ha ajudat a crear una societat més complexa. Quan la gent és reunida per cuinar i menjar junts, es crea un sentiment de comunitat i cooperació. Això ha ajudat a crear societats més estables i fortes. La capacitat de cuinar és una de les coses que fan dels humans una espècie única. Ens ha permès adaptar-nos al nostre entorn i prosperar en tots els racons del món.

alimenta el teu cervell amb el contingut que desitgis. Això sí, si el resultat de la teva vida no és el que esperaves, després no et queixis. Fes-nos aquest favor. Gràcies. Aquí, les idees superclares. I el cervell, feliç i sanament alimentat.

0: Ràdio Vilasacra.
1: Gent que és feliç fent feliços els altres.
2: Aquí observem, pensem, raonem i triem la millor selecció de tota una vida audiovisual.
3: Quina feinada, no?
4: Un país per voltar. Amb Fèlix Martín. La proposta.
5: La proposta d'avui és per visitar el monestir medieval de Sant Pere de Rodes, un recinte i un entorn espectaculars al mig del Parc Natural del Cap de Creus, dominant l'abadia del Port de la Selva.
6: Es troba situat al cor del Parc Natural del Cap de Creus, al municipi del Port de la Selva. L'origen dels tres monuments que formen el conjunt monumental encara és desconegut avui en dia, i aquests tres monuments són, d'una banda, el castell de Sant Salvador, documentat al segle XIII, però que sabem que el seu origen, i sobretot pensant en l'enclau estratègic on es troba, ha de ser molt més antic. Llavors tenim el poble i l'església de Santa Creu de Rodes. És un lloc que es troba a uns 700 metres de distància del monestir i del castell. Actualment és un jaciment arqueològic, l'hem estat excavant des de l'any 2006, i per últim, el més important de tots aquests edificis, el més impressionant, el més imponent, sens dubte, és el monestir de Sant Pere de Rodes. També d'origen desconegut, és un edifici on podem trobar-hi construccions des del segle X fins al segle XVIII. La part més important de Sant Pere de Rodes és, sens dubte, la seva església. L'església es va començar a construir a finals del segle X, es devia acabar a mitjans del segle XI, i és un edifici realment espectacular, sobretot perquè s'hi va utilitzar un sistema de construcció que és únic en els edificis medievals. És un sistema basat en pilars i dobles columnes que sostenen la nau central. A banda de l'església, a Sant Pere de Rodes hi podem trobar dos claustres. Al monestir de Sant Pere de Rodes hi va viure una comunitat de monjos benedictins durant pràcticament 1000 anys. I avui en dia Sant Pere de Rodes és un espai magnífic on podem venir a visitar-lo i passar un dia contemplant un lloc dels més bonics que tenim en el nostre país.
5: Es pot accedir a Sant Pere de Rodes en cotxe o a peu, i es pot visitar de dimarts a diumenge.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 4 d'agost del 2025.
1: Els investigadors han extret la fibra de les burilles dels cigarrets, també dels electrònics, per utilitzar-la com additiu per fabricar asfalt per a carreteres. El resultat ha estat un producte molt més dur, més resistent als canvis de temperatura i més durador que l'asfalt convencional. Fernando Moreno Navarro és l'investigador responsable del projecte de la Universitat de Granada.
2: La fibra se incorpora durante la fabricación de la mezcla y esa fibra, al amasarla con la mezcla, se quedan formando como una red tridimensional dentro de la masa de asfalto. Lo que hace como un enmarañado, una tela de araña que hace que sea más resistente tanto a las tracciones como a los cambios de temperatura y es lo que provoca que mejore su comportamiento mecánico.
1: Ara caldrà fer estudis per avaluar-ne també la competitivitat comercial. Es calcula que cada dia l'Estat es llencen a terra i a la natura fins a 60 milions de burilles i més del 70% de la seva composició serien fibres que es podrien utilitzar per produir aquest nou asfalt.
3: Pensa, pensa.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
3: WhatsApp.
4: Hola, sóc en un camerino perquè tinc actuació i avui és el teu aniversari. I em ve molt de gust felicitar-te per molts anys i a dir-te que ets molt bona gent. Per molts anys.
5: El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.

0: 53è aplec de la Sardana de Peralada. Diumenge 30 d'agost al Parc de la Coromina.
1: A les 12 hores del matí i 4 de la tarda, amb les cobles, Mil·lenària, Vila de Perpinyà, Ciutat de Girona, Sant Jordi i Ciutat de Barcelona.
0: Apropa't a Peralada i gaudeix del poble i de la sardana.

0: 100% Empordà.
1: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
2: Amor i amistat és un llibre de Jane Austen editat per Angle. El volum pertany a la col·lecció El Far d'aquesta editorial. Es tracta del recull de dues històries curtes de l'autora d'Orgull i Perjudici, Emma o Sentit i Sensibilitat. Novel·les que no passen de moda si tenim en compte l'èxit de les seves adaptacions cinematogràfiques més recents. Les històries d'amor i amistat van ser escrites durant l'adolescència de Jane Austen i, per tant, es poden considerar embrionàries de la seva obra posterior. De fet, Austen ja apunta cap al que la convertirà en una de les clàssiques de la literatura anglesa. Les joves que apareixen en aquests escrits són joves que ja rebel·len contra el sistema, el matrimoni imposat i les convencions socials d'una època, la que va viure l'escriptora a cavall entre el segle XVIII i XIX. L'estil d'Austen es caracteritza per la seva ironia, un estil que ja es destila en els seus primers escrits. Malgrat tot, no va poder signar mai una de les seves obres mentre era viva. Un univers ple d'heroïnes i unes històries que es llegeixen tan ràpid que obren la gana per obres més grans. Per això és una bona idea poder fer un tas de dimensions menors. Si més no, ho fa més accessible. Amor i amistat és un llibre de Jane Austen editat per Angle.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
2: Sé de la vostra existència des de fa un grapat d'anys, perquè hi havia la mare d'una amiga meva, la senyora Mercè, em deia sovint: ostres, Montse, escolto un programa fantàstic, m'encanta. Bueno, i jo, pues mira, allò que no tens temps, jo cridava la meva mare, i mira, no sé per on, l'altre dia vaig a raure amb vosaltres, i dic, ostres, i després també tinc una amiga, i també em deia: oi, aquest programa és fabulós. I bueno, total, que jo tenia molt interès en escoltar-vos un altre cop, i mira, vaig sintonitzar el dial, i mira per on. Vale.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.

0: es
1: Cavity Sync.
2: Perquè vivim un canvi d'època que capgira de dalt a baix com hem pensat el món fins ara. Perquè el nostre és un temps carregat de reptes nous que hem d'abordar col·lectivament.

0: Lletres d'or, amb Blanca Busquets.
1: Va morir el 19 de juny del 2012. Teixidó i Viladecàs va néixer a Roda de Ter el 1933 i va coincidir a l'Escola Unitària del Poble amb Miquel Martí i Pol. Amb ell i altres joves van formar la Penya Verdaguer, que venia a ser com el Club dels Poetes Morts de Roda. Es va llicenciar en Magisteri i va fer classes a Osona abans de traslladar-se a Barcelona per fundar l'Escola Patmos, amb clara voluntat de renovació pedagògica. És llavors quan estudia Dret, Filosofia i Lletres i Periodisme i quan comença a escriure pels nens i els joves. Se'l coneix per Les Rates Malaltes del 1967, Didac, Berta i La Màquina de Lligar Boira del 1969, L'Ocell de Foc del mateix any, i també per participacions en revistes com Oriflama, Cavall Fort i 13 Vents. Deia Teixidó que abans no existien els nens i nenes lectors i lectores perquè havien de treballar. Tot i això, ell es va dedicar a escriure per nens i nenes i va guanyar alguns premis. Després va entrar en el món dels adults amb el recull de narrativa breu Sic Transit Gloria Swanson, el 1979, guardonat amb el Crítica Serra d'Or. Entre els títols més cèlebres de Teixidó hi ha Retrat d'un assassí d'ocells del 1988 i guions de ràdio, televisió i cinema com El vicari d'Olot del 1981. La seva obra es comença a publicar a l'estranger a partir del 1990. A Catalunya guanyarà més premis, dels quals cal destacar el Llibre de les Mosques del 2000, que va obtenir el Sant Jordi, i el 2003 surt la novel·la Pa Negre, que acabarà sent una pel·lícula d'Agustí Villaronga aclamada al món sencer. L'escriptor, però, encara no havia acabat. Els convidats, del 2010, va ser la seva última novel·la. I el 2011 va rebre el Premi Jaume Fuster, tot un reconeixement un any abans de la seva mort. Havia ensenyat moltes coses i n'havia après moltes més.
2: Crec en una col·lecció particular d'imatges essencials que anem recollint al llarg del viure, de fragments de ficció seleccionats i conservats amorosament a la nostra biblioteca interior. Són les imatges a les quals recorrem en certs moments per descobrir el significat de les nostres vides.
0: Lletres d'or.

Passar grans moments amb els nostres és el que ens dona vida. No perdis els bons costums i gaudeix dels millors esports amb cocteleo de Frit Ràbic. Els mix de frits secs divertits i saborosos. Descobreix els diferents còctels. Sempre hi ha un cocteleo perfecte per a cada moment. Perquè quan hi ha partit, hi ha cocteleo.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: TikTok accepta pagar 400 milions de dòlars, uns 340 milions d'euros, als Estats Units per resoldre una demanda que l'acusava de vulnerar la privacitat dels menors. Així ho han acordat la xarxa social i la seva matriu xinesa amb el Departament de Justícia. Tot plegat és una disputa judicial que ve de lluny, concretament del 2024, quan el govern de Joe Biden va portar TikTok als tribunals per permetre obrir comptes a nens de 13 anys i amb emmagatzemar les seves dades sense el permís dels pares, com marca la llei. Aquest acord extrajudicial arriba pocs dies després que hagi començat als Estats Units un judici per motius similars contra Meta, l'empresa paraigua de Facebook, WhatsApp i Instagram, per haver creat funcions addictives i haver recopilat dades de menors il·legalment. Ho ha explicat l'enginyer informàtic i professor de la Pompeu Fabra, Josep Maria Ganyet.
2: I és finalment la jutgessa qui dictarà la sentència de les mesures que haurà de prendre Meta, les xarxes socials en aquest cas, perquè deixin de ser addictives, perquè deixin d'extraure dades dels més febles, perquè deixin d'aprofitar-se, doncs, de convertir els problemes de salut mental dels més joves amb ingents quantitats de diners.
1: Als Estats Units fan servir TikTok uns 200 milions de persones. Ho ha explicat l'enginyer informàtic i professor de la Pompeu Fabra, Josep Maria Ganyet.
2: I és finalment la jutgessa qui dictarà la sentència de les mesures que haurà de prendre Meta, les xarxes socials en aquest cas, perquè deixin de ser addictives, perquè deixin d'extraure dades dels més febles, perquè deixin d'aprofitar-se, doncs, de convertir els problemes de salut mental dels més joves amb ingents quantitats de diners.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber. Tots sabem el que hi ha en comunicació, per tant, tu al teu aire.
3: Un acord harmònic de paraules altes, bellesa endins, penetra. Una, potser, dissonància i encara crema més. Ens envolta un vol immens de galàxies, la nit inacabable, i acompanyen infinits mons aquestes mans, aquestes quatre notes, l'ireta, aquestes quatre notes, l'iró. Som instruments de la cançó, cantats per ella, que ella ens acordi i ens concedeixi

0: cada pas, a compàs, el to que toqui tocar. I quan li sembli que correspongui, quan li convingui, quan ella vulgui, quan ja li vingui, que faci el ple. I el fa, i esclata, i després, passat l'esclat, passa un airet molt fi de melodia. I ja al final, un acord trencant-se, de pètals de seda desfent-se en polsim, cau sobre nosaltres.
1: T'imagines formar part d'un món de sensacions?
2: T'imagines gaudir de la gastronomia, l'enoturisme, les rutes pels parcs naturals i els caps de setmana amb 1000 activitats?
1: No t'ho imaginis. Vine a l'Empordà, perquè tu també ets especial. Tu també ets Empordà.
2: Informa-te'n a empordaturisme.com.
1: Consell Comarcal de l'Alt Empordà i Empordà Turisme. Ets Empordà.

0: persones pensaven que s'havia acabat, però estaven molt equivocats.
1: Però on collons ens porten?
2: L'escape més currada de la història.
3: Segueix més viu que mai. Més viu que mai. És...
2: Cavitici.
3: Saltem amb el teatre.
4: Impulsem els nostres escenaris.
3: Saltem amb el circ.
4: Impulsem les nostres carpes.
5: Saltem amb la poesia.
4: Impulsem les nostres lletres. Okay, I believe
5: you. Impulsem la cultura.
6: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
7: Hola, bon dia. Em dic Evan Díaz. El títol del llibre que us recomano és Els escacs de Roman Todan. El llibre ensenya...

0: Doncs bé, és moment de posar-nos a la cuina. Ens hem d'imaginar, vostès des de casa, potser molta gent ja està a casa seva amb una cuina, i nosaltres la imaginem amb en Ventura Cantó. Ventura, bon dia.
1: Hola, bon dia, bon dia a tots.
0: Preparat per cuinar?
1: Sí, senyora, com cada dimecres. Si
0: com cada dimecres, els altres dies no cuines?
1: Sí, home, avui és un...
0: Em pensava que no cuinaves els altres dimecres. Molt bé, doncs Ventura, anem avui amb la recepta que ens
1: avui
0: aportes.
1: Avui seran patates rellenes.
0: Patates rellenes, doncs bé, la patata, parlem una mica de la patata. Mira, diu de nombre comú papa.
1: Sí.
0: És una especialitat herbàcia pertanyent al gènere de Solanum, de la família de les solanàcies, originàries de la regió que està entre zones del Perú i Bolívia, és d'on doncs, va vindre pràcticament la coneixença d'aquest tipus de tubèrcul. Sí. I avui farem patates...
1: Patates rellenes.
0: Escolta, amb aquest apa quedarem tips.
1: Sí.
0: Bueno, Ventura.
1: Ja veuràs, no. Ja veuràs,
0: no, a veure, perquè és clar.
1: Quedarà molt bé.
0: Això de la
1: Mira,
0: patata...
1: Mira, ara parlant de tot, aquest dia parlàvem amb la Virata Romaguera, que podem estar escoltant, que em parlava de les llenties. Doncs mira, el Virata, avui a casa fem les llenties que em vas demanar tu aquest dia.
0: Molt bé, i a la nostra audiència els estem dient que quan estem amb en Ventura, que això serà doncs cada dimecres, els hi fem aquesta pregunta: què feu avui per dinar, eh? Què feu avui per dinar? A veure, i has dit doncs que de moment a casa teva avui mengeu
1: avui llenties.
0: Doncs vinga, però nosaltres els hi proposem aquesta recepta
1: de les patates rellenes.
0: A veure, aquí ja diré jo si quedaria tip o no amb les patates rellenes.
1: Ja veuràs, sí, clar que quedes tip.
0: Jo menjo molt,
1: les patates rellenes. 8 patates que es bulleixen, patates bullides.
0: Senceres o no?
1: Sí, senceres. No, es poden pelar o si vols després és igual, perquè després les desfarem.
0: Ah, d'acord, molt bé.
1: 100 grams de mantequilla, 200 grams de carn picada, una ceba, 2 tomàques ratllades, ara que hi ha el temps dels tomàques, sal, pebre i conyac. Les patates, com estan bullides, les fem... trinxades amb una forquilla, amb una guia de mantequilla, es van fent. Com les tens tot fetes, a part s'ha fet la carn picada amb una mica de ceba per fer el relleno. Amb una guia de conyac. Com ja tens tota la patata així, amb les mans ben rentades, jo sí, sobretot, i més ara, en fas així com fessis un niu, i poses una mica de la carn picada dintre, l'envoltes, o sigui, queda com una croqueta. Com una croqueta, com una bòndiga, un pèl més gruixuda.
0: Bueno, que quedi tapada, vaja,
1: quedi tapada.
0: La carn. Molt bé.
1: Una patata rellena a dintre. Val. Com ho tens tot això fet, agafes la patata, l'enfarines, una mica d'ou i la fregeixes. I després, a part, hi poses una plateta amb tomàquet a sota, i vas posant les boletes allà de les, o sigui, les patates rellenes, i després per escalfar ho fas un cop de forn. Queden boníssimes.
0: Escolta'm, Ventura, unes coses...
1: No, t'atipen, eh?
0: Sí? Et volia preguntar, tu dius que els hem d'aixafar amb la forquilla.
1: Sí, jo ho faig amb la forquilla.
0: Però si tens un tornix o així...
1: Te vols fer un tornix, no? I tant, que es pot fer. El que passa és que amb la forquilla va bé perquè res, queda molt bé.
0: Sí?
1: I és més manual i més bé. Queda molt bé, molt bé.
0: Escolta'm, aquesta capa que dius que hi posem a sota de la plata...
1: De tomàquet.
0: Podem agafar tomàquet d'aquest natural que hi ha ara?
1: També.
0: O del Solís?
1: Bueno, també pots
0: no
1: posar Solís,
0: noms,
1: bueno, no és igual. De pot o el que vulguis. Però és clar, ara jo ho dic perquè és el temps dels tomàquets, que val la pena aprofitar-ho, una tomàquet ratllada, la ratlles una mica la tomàquet, fregida una mica d'oli o mantequilla, i després la poses a sota, que és la base perquè en sota enganxi les patates. Les patates ja t'ho dic, fregides amb farina, com tens les boles fetes,
0: com si fos
1: una albòndiga, passa que la carn va a dintre, si queda una mica per fora és quan la passa.
0: Bueno.
1: La fregeixes amb farina, una mica d'ou, La fregeixes, la poses a sobre i després un cop de forn que quedi calent.
0: Amb gaire oli ho hem de coure?
1: No, normal, normal.
0: No?
1: Normal,
0: dir que no, no normal. Cal allò de posar molt d'oli perquè quedi ben ros i tot això, no?
1: Quan la vagi dant, que quedi, que quedi una mica de color i ja està.
0: Val,
1: i després, per acompanyar, pots acompanyar-ho, a part, amb quatre, que també és el temps, del pebrot verd, fregit.
0: Val. Aquests pebrots són més allargats, no?
1: Fas allargat, fas allargat, enfarinat, una mica enfarinat i fregit. I et queda molt bé.
0: Treus una miqueta el que és la, la punta, una miqueta de grana...
1: Sí, la grana, sobretot la grana, que és la, que, llavors, la grana és el que fa fort, el que sigui. Grana fora.
0: Val. Tot i això, enfarinat, primer tot el salem també o...
1: Una mica salat, enfarinat i fregit. I queda molt bé per acompanyar.
0: Escolta, queda molt bona combinació, eh?
1: Home, i tant, que
0: sí. Molt clar, això ja, eh?
1: I després, si, si vols, a més, pots fer per postres unes, unes pomes al forn.
0: Ah, també, mira, al mateix temps que engegues al forn.
1: Al mateix temps engegues al forn, i fas, fas les pomes al forn.
0: Escolta'm, les pomes del forn, què hi poses? Sucre i també conyac o alguna cosa?
1: Mira, les pomes al forn l'obro per la meitat, jo.
0: Tallades?
1: Tallades, per la meitat.
0: Ah?
1: Ja no es trec res. Inclús ara, abans de posar-hi tant de sucre, hi poso mel. A sota una mica de base d'aigua i vi blanc i al forn. I que facin. Queden boníssimes.
0: És a dir, la, la mel la poses a damunt de,
1: a damunt de,
0: de la mitja poma.
1: De la mitja poma.
0: Ah, perquè és que hi ha vegades passa que les pomes, si les fas senceres, encara que la buidis una mica...
1: La pots fer sencera,
0: però
1: també.
0: Però costa molt de coure, després,
1: la sencera, després per sobre a la, la poma, després sencera, passa que la gent treu una mica la, de sobre, que fa com, un, com una tapa.
0: Sí.
1: Vale, també es pot fer. Però no, jo faig per la meitat i queden boníssimes.
0: Molt bé, no, és un problema. Molt bé, molt bé, molt bé. Després, esclar, és que el que te deies, senceres tarden molt de que estiguin al punt.
1: Al punt, has de fer el forn menys, menys fort, perquè es vagi fent mica en mica, es vagi fent que quedin... I després que queda allò encarmelat d'allò de la mel, també hi pots, si pots posar, hi poses una mica de sucre, si vols.
0: Sí.
1: Però amb la mel, allò i el mica de... que ja has posat el vi blanc, o una mica de conyac, el que vulguis, i amb una mica d'aigua, sobretot aigua sota, i es fan.
0: Boníssim.
1: I queden... i queda aquell suc boníssim, queda com una marmelada boníssima.
0: Anem a explicar doncs aquests ingredients d'aquest primer plat, que els altres dos doncs estan molt interessants, acompanyar aquest pebrot verd i després de postres aquestes pomes per aprofitar el forn.
1: Vale.
0: I ara anem amb el plat del dia, que
1: les patates rellenes.
0: Vinga.
1: Patates rellenes, 8 patates, 100 grams de mantequilla, 200 grams de carn picada, pot ser el que vulguis, de vedella, que també, també, a veure, també la pots fer amb, amb pernil dolç i pernil salat, si la vols.
0: Rellenar-ho.
1: Rellenar-ho. I també el fas amb atún.
0: Val.
1: També. Si no t'agrada, el pots fer amb atún.
0: Molt bé.
1: Una ceba, que és per la que fas per la carn picada, dos tomaques ratllades, sal, pebre i el conyac.
0: Molt
1: bé. O una mica de vi blanc, no que vulguis.
0: Molt bé, doncs, Ventura, avui ho deixarem aquí, un plat realment diferent, exquisit.
1: Bueno,
0: eh?
1: I tant.
0: És
1: ja
0: un plat
1: dit,
0: diferent, eh?
1: I tu dius que no, però te tipa, eh?
0: Bueno, suposo
1: però, esclar,
0: que sí.
1: Fas, fas, la, fas aquesta patata així amb la mà, la vas fent com una boleta, una mica més grossa que la... que l'albòndiga, diguem,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, és clar, que sí.
1: Una mica més de l'albòndiga, esclar, et fots 4 o 5 patates aquestes, que ets estip.
0: I tant, i tant. Bueno, és que, esclar, amb, la, després amb, la, amb el relleno que s'hi posi...
1: El relleno que s'hi posi.
0: Realment, doncs, hi fa molt.
1: I queda
0: Ventura,
1: molt.
0: Moltíssimes gràcies. Aquí
1: deixem
0: Fogons i Tevental fins la propera setmana.
1: Molt bé, igualment.
0: Gràcies, adéu,
1: gràcies
0: bon dia.
1: Gràcies a vosaltres. Adéu.

mans incansables que no s'aturen mai. Mans que evolucionen, gaudint del que fan. Mans agraïdes. Mans amb les quals deixem una mica de nosaltres en tot el que fem. El Coto. Artesans del vi.

0: on eres tu el dia de l'eclipsi?
1: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vila-sacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
2: Jo també.
3: Jo també.
4: Jo també.
5: Jo també.
6: Jo també.
7: Jo també.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Arrenca la campanya de l'avellana al Camp de Tarragona amb les millors previsions dels últims anys. Les pluges de l'hivern i el rec de suport de l'estiu han permès recuperar la producció dels avellaners, que pot arribar a les 7.000 tones. Tarragona, Arrenca Arboigues.
2: Feia temps que no es preveia una campanya com la d'enguany. Els pagesos de l'avellana venen d'una crisi agreujada per la llarga sequera que va matar milers d'avellaners. Saben que és molt difícil arribar a les 10.000 tones anteriors a la sequera, però les pluges de l'hivern i la recuperació del rec d'estiu els fa ser optimistes, com ha explicat el responsable de la fruita seca a la Unió de Pagesos, Sergi Martín, a 3Cat Info.
3: Calculem que collirem un 80% d'una collita normal, que això feia 2 anys que no ho aconseguíem. Hi ha una part d'avellaners, sobretot a la zona d'influència de rec del riu de Canyes, que s'han arrencat o directament són morts, però les explotacions que tenen els arbres correctes, que tenen els arbres joves i això, pues, continuen produint i produeixen bé.
2: La setmana que ve tenen reunió a la Llotja, la que marca el preu de l'avellana. Esperen que s'ajusti a l'increment de les despeses de producció.
3: Tot puja, l'electricitat de regar puja, el material de reg puja, els fitosanitaris, els adobs, els carburants, i el preu ha de compensar una mica totes aquestes pujades. Si no, tornarem a estar com sempre.
2: El dèficit d'avellana al mercat fa preveure que els preus es mantindran estables. Diuen que caldrà veure el paper que hi juga Xile, que s'ha convertit en el segon productor mundial darrere de Turquia.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
4: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
5: Cada dia fes clic i escolta el que passa a casa teva.

tenia 14 anys i 3 hores quan va posar-se a treballar. Aquestes coses queden enregistrades a la sang per sempre. Duia trenes encara i deia: "Sí, senyor." I bones tardes. La gent se l'estimava, l'Eleonor tan tendra. I ella cantava mentre feia córrer l'escombra. Els anys, però, a dins la fàbrica, es dilueixen en l'opaca grisor de les finestres. I al cap de poc, l'Eleonor no hauria pas sabut dir d'on li venien les ganes de plorar, ni aquella irreprimible sensació de solitud. Les dones deien que el que li passava era que es feia gran i que aquells mals es curaven casant-se i tenint criatures. L'Eleonor, d'acord amb la molt sàvia predicció de les dones, va créixer, es va casar i va tenir fills. El gran, que era una noia, feia tot just 3 hores que havia complert els 14 anys quan va posar-se a treballar. Encara duia trenes i deia: "Sí, senyor, i bones tardes."

0: Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
1: Allà al rocam de l'espigó, aire melancòlic, mirada blava, llàgrima perduda en l'horitzó. Com arribada d'un altre món.

0: Associació Reemplan Flimfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Des de Girona.
3: Vols portar una vida més lleugera? Entra a la web de Fontvella, vidamasligera.com, i descobriràs consells que t'ajudaran a sentir-te més lleugera. Vidamasligera.com.

0: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebra.
1: És maco, això, eh?
2: Sí, d'alguna forma que això és el futur.
3: Sí, sí, sí, sí.
4: Carme Ruscalleda.
5: Ja de ben petita m'agradava estar als fogons. Somiava en ser una gran xef. I em va somriure la fortuna, la de poder comptar amb el millor metre, en cuiners rebusters. Però, i elles? Elles sí que tenen mèrit. Dia a dia, 1.000 professionals en una de sola. Les infermeres.
4: Infermeres.
5: Infermeres.

0: allò se'n va, s'acaba. No sé com explicar, és diferent. És aquella passió no la veig jo de quan érem més joves. Jo veig que ens estimem, que estem bé junts, que anem aquí, que... però aquella cosa que tenies jo no la veig ara, eh?
1: Nosaltres hem tingut una vida sexual molt activa. No he dit mai que no. Primer, mai que no. Ni no sé què, no sé quan, no mai. Sempre he estat a la compensació. Vull dir que fins ben grans hem tingut un bon contacte físic. Arriba un moment que és més l'amistat que el contacte físic, que ja no existeix el contacte físic. I si t'apures que sigui aquest contacte, que duri, em fa la feita que ja és una cosa, ja no té gràcia, no té cap manera de dir, bueno, és com quan eres jove, no, perquè no pot ser com quan eres jove, no es pot repetir. Però et queda aquesta amistat. És la majoria del difícil de matrimoni, és viure aquests anys, que s'acaba la passió de física i ve la moral, la companyia, el tracte, el tindre converses, perquè també un matrimoni et passes hores callat, ha de ser molt empipador, estar coses callat a casa, tant un com l'altre, doncs sempre anem dialogant, o sigui que... Gràcies, ara, això que explica amb la dona, que si passa, no ho sé, perquè ella no sé el que sent, jo, però ella sento la mateixa passió que quan tenia 20 anys.
2: I parlant d'emocions.
3: 68.

0: Ràdio Vila-Sacra.
1: Tenim el que d'altres no tenen.
2: Oi, jote.
3: Instagram té eines per a famílies que fomenten un ús més segur i saludable de l'aplicació. Els comptes privats, per defecte, garanteixen que només els adolescents i els seus seguidors puguin veure les seves publicacions. Seleccionar un límit de temps diari a l'aplicació ajuda els adolescents a utilitzar-la de manera saludable. I si configureu junts la supervisió, coneixeràs millor a qui estan seguint. Informa't sobre aquestes i altres funcions a instagram.com/herramientas para familias.

0: pàgina 3 del llibre del Benviure i diu que quan viatges, tant és si recorres 30, 500 o 10.000 quilòmetres, i tant és la destinació, el que compta, potser l'únic, és amb qui ho fas. Et toca Benviure.
1: Lletres d'or, amb Blanca Busquets. Una de les coses que m'ha costat més a la vida és aprendre a escriure amb fredor.
2: Si tu no hi ets, les coses no van bé.
3: Ho deia l'escriptora i periodista Montserrat Roig poc abans de morir. El 10 de novembre de 1991 va deixar de respirar quan només tenia 45 anys. Nascuda a Barcelona, feminista i compromesa amb els moviments estudiantils, va participar, entre moltes altres coses, en la Caputxinada del 1966. Va guanyar el Premi Víctor Català el 1970, amb molta roba i poc sabó i tan neta que la volen, i així va començar a dedicar-se professionalment a la literatura. Roig va viure i va escriure. Amb el temps de les cireres va guanyar el Premi Sant Jordi el 1977.
1: Busques emocionar tant el cor com la ment, i si ho fas malament ni emociones ni convences.
3: Però, de fet, no calia inventar cap ficció per deixar els catalans sense respiració.
1: Sento els crits que omplen la plaça i veig plantofes, gorros, pantalons, camises, jaquetes per arreu i un escampall de morts. D'això en dèiem liquidació d'existències.
3: Estudi impressionant sobre el pas de tants republicans pels làger alemanys. Els catalans als camps nazis del 1977 va mereixer el Premi Crítica Serra d'Or. La faceta periodística de Montserrat Roig es complementaria amb articles, programes d'entrevistes a la televisió i altres llibres com L'Agulla Daurada sobre Leningrad i el seu setge. Premi Nacional de Literatura el 1985.
1: A finals de setembre s'havien exhaurit el carbó i el petroli dels magatzems. En algunes zones, la temperatura arribà a 40 graus sota zero.
3: La ciutat i la seva història, la ciutat que va haver de cremar els llibres per escalfar els seus habitants, ens va deixar amb l'ai al cor, com la d'una dona que amb la ploma a la mà mai no va deixar de lluitar.
1: Lletres d'or.
4: Música, entreteniment.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila Sacra.
2: Brussel·les vol reduir l'impacte ambiental dels residus que generem, impulsar la reutilització i la recol·lecta dels recipients. La regulació afecta tots els envasos, siguin de plàstic, cartró o vidre, i s'aplica de forma esgraonada. Els envasos hauran de ser totalment reciclables abans de 4 anys i fins al 2040 hauran d'incorporar diferents percentatges de material reciclat. El clúster del Pack Gain diu que està compromès amb la reforma, però demana a Brussel·les controls per evitar la competència deslleial externa. Al seu vicepresident és Pere Coll.
3: El sector s'adapta i punt. I hem de veure com reacciona tot a nivell mundial, perquè si els materials que entren en contingut reciclat són molt més barats o de difícil certificació de materials que venen de fora, les empreses que es poden dedicar a reciclar materials aquí a Europa es vegin perjudicades.
2: La normativa també obliga que l'Estat apliqui una fiança i el posterior pagament pel retorn de llaunes o ampolles de plàstic. Greenpeace recorda que Espanya ja ho podria aplicar aquest any, però denuncia que les pressions de la indústria per esperar quan sigui obligatori a tot Europa fa que es retardi. Segons dades de la Comissió Europea, la meitat de les deixalles que recullen del mar són envasos.
1: Selecció informativa de Ràdio Vila-Sacra.

0: Play.
1: Associació Remplant Flimfla. Ho entens ja?
2: Doncs això i així de clar.
3: Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. És fàcil, ràpid i comodíssim. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions i els codis postals de les poblacions on ja està actiu el servei a bonpreuesclat.com. Bonpreuesclat.

0: Rat. Canviem ara de registre.
1: Lletres d'or, amb Blanca Busquets. Va ser l'assassí de Kennedy. Va ser el seu personatge més conegut, Pepe Carballo, que es va estrenar amb la novel·la Jo maté a Kennedy, del 1972. Naturalment, parlem de Manuel Vázquez Montalbán, nascut a Barcelona el juliol del 1939, un mal mes d'un mal any. Va ser un prolífic escriptor i periodista que va escriure sobretot en llengua castellana. Va estudiar filosofia i lletres i això que el seu pare volia que fos oficinista i ell mateix de petit volia ser mecànic. Als anys 60 va ingressar al PSUC i va arribar a formar part del Comitè Central. Per culpa d'això va passar per un Consell de Guerra. Resultat, 3 anys de presó a Lleida. Va ser quan es va posar a escriure en diaris com Siglo XX, Teleexpress i Por Favor.

0: Montalbán va posar-se a escriure les aventures del detectiu gallec Pepe Carballo, que es convertiria en un dels personatges més coneguts de la novel·la negra en llengua castellana. La veritat és que el personatge va impactar i va ensenyar força com era la Barcelona de llavors, com ara novel·les de l'estil de Tatuaje del 1975.
1: Han tancat la Rambla, han fet fora tothom.
2: Carballo dejó el dinero de la cuenta en el platillo y salió a la calle. No recordó de momento dónde había dejado el coche la noche anterior, pero intuyó que había sido por la parte alta de las Ramblas. Deambuló por el centro del paseo, deteniéndose en los kioscos de libros y revistas, sopesando sobres de semillas, reflexionando más arriba sobre la extraña condición de los pájaros y monitos encerrados en las jaulas de los vendedores.
1: Allá un bar.
0: Personatge vital i divertit, Montalbán no es va quedar només amb la novel·la negra. Concretament, la gastronomia la traia força i així va fer cuinar Carballo en llibres de receptes amb el seu nom i escrivia llibres de cuina catalana, a més d'altres assaigs en català com Diàlegs a Barcelona del 1985 o Barcelonès del 1987. En ficció va escriure també Flor de nit el 1992, musicat per Albert Guinovart i interpretat per Degoll de Gom. I un dia del 2003 volia agafar un avió de Bangkok a Madrid i el cor li va fallar. Perquè un dia o un altre el cor també falla als personatges que estimen la vida com l'estimava ell.

0: sortides de cavall.
1: Quan va bé.
0: I arribades d'asa.
1: Traïcions, tancaments, pors, indecisions, sense cap ni peus. Illa, amb derrossall.
0: Amb derrossall.

0: només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
1: La Sega, Jacint Verdaguer. Llavor que estàs en la terra, deixa que passe l'hivern i que s'enflore la serra. Lo sembrador que t'enterra t'estima amb amor etern. Darrere el temps d'agonia vindrà lo mes de Maria i Sant Joan amb fals d'or i segarà l'alegria lo que sembrà la tristor.
2: Ràdio Vila-sacra, qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on.

0: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo en Dodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat amb la col·laboració d'Estrella Damm.
1: Els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
2: I no a una sauna, perquè l'aire condicionat no pensa.
3: Airtone és un sistema que s'afegeix a la climatització de casa o de la feina i que es pot, per exemple, encendre des del mòbil abans d'arribar-hi. Algú havia de repensar la climatització? Airtone.
4: Canviem radicalment de qüestió.
5: És la llei. És la llei. És la llei.
6: El diccionari jurídic amb Maria Núria Rebetlle.
7: Procurador, quina feina fa? Respon Ignacio López Chocarro, degà del Col·legi de Procuradors de Barcelona.
8: Un procurador és un llicenciat en dret que el que exerceix la seva funció és de representant dintre del procés. En Espanya està dividit el que és la defensa per part de l'advocat i la representació per part del procurador. El procurador assumeix la representació de les parts dintre un procediment.
7: Quina diferència hi ha amb la feina que fa un advocat?
8: L'advocat porta, com si diguéssim, la direcció del procediment i el procurador és el que porta la representació i és el que s'entén, com si diguéssim, amb el tribunal. Tots els actes que dimanen del tribunal s'entenen directament amb el procurador.
7: Quina és la característica més destacada de la feina dels procuradors?
8: La característica essencial del procurador és que està definit a la llei com un col·laborador de l'administració de justícia, no? Un terç del temps que es dedica amb els procediments és amb la pràctica dels actes de comunicació. Els procuradors poden practicar les actes de comunicació, moltes vegades, per exemple, a partits judicials petits on no tenen personal per practicar aquests actes de comunicació, això ho practiquen tots els propis procuradors.
7: Quin avantatge hi ha el fet de comparèixer en un procediment amb un procurador?
8: Té un sistema per notificar mitjançant els col·legis de procuradors que tota la notificació que s'envia un dilluns, per exemple, el dimarts està totes notificades sense que hi hagi una possibilitat de rebuig d'aquestes notificacions.
7: Pot posar un exemple?
8: Si jo avui presento una demanda i quan el jutge admeti la demanda i digui que té que emplaçar a un senyor que resideix a Hospitalet, en comptes d'anar-se a l'agent judicial i la comissió judicial a donar-li trasllat d'aquesta demanda al senyor aquest que viu a Hospitalet, això ho farà directament el procurador. Amb l'avantatge de que, així com la majoria de vegades el jutjat únicament podrà anar al dematí i el procurador això ho pot fer perfectament amb qualsevol hora.
7: Quant costa contractar un procurador?
8: La nostra retribució la fixa el govern. Nosaltres tenim un arancel que l'última arancel es va aprovar, si mal no recordo, l'any 2003. Des de llavors no ha estat modificat ni ha estat tampoc actualitzat. Llavors depèn del tipus de procediment. O sigui, pot anar per presentar determinats tipus de procediment, igual costa 35 euros i ens ho fixa. I després, amb altres tipus de procediment, també dependerà de la quantia que s'estigui discutint al pleit.
7: En resum, el procurador és el professional d'enllaç entre el ciutadà i els tribunals. L'any passat, a Catalunya, aquest col·lectiu va fer més de 4 milions de notificacions. A Catalunya hi ha un miler de procuradors. En determinats procediments és obligat comparèixer en procurador en l'àmbit civil, en procediments superiors a 2.000 euros, en les sales contencioses administratives i en la via penal cal, si s'interposa una querella i quan s'arriba a la fase de judici oral.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els habitatges visats nous cauen un 2,6% a tot Catalunya el primer semestre de l'any, una davallada que arriba gairebé el 40% a la ciutat de Barcelona. Els visats dels projectes d'execució són obligatoris i previs a l'inici de les obres de nova planta o d'edificis ja existents. Són dades del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya que assegura que la realitat de la construcció està lluny de les necessitats, tot i que el Pla Territorial Sectorial es fixi com a objectiu construir 25.000 habitatges anuals. Per demarcacions, només creixen els visats a les comarques centrals i a Girona, mentre que baixen a les Terres de l'Ebre, Tarragona, Lleida i Barcelona. Per la degana del col·legi, Sandra Bestraten, la caiguda del 40% respecte de fa un any a la ciutat de Barcelona, s'explica per la falta de solars i per l'obligació de reservar un 30% per habitatge protegit. Bestraten reclama un pacte nacional per l'habitatge que permeti un plantejament que vagi més enllà de les legislatures.
2: No pot ser que les mesures comencen, es frenen, s'acaben, i llavors aquesta mirada llarg recorregut segurament trauria aquesta pressió de presses, no? Es posaria per davant la qualitat al fer-ho ràpid.
1: El Col·legi d'Arquitectes demana agilitzar la concessió de llicències urbanístiques, però ha evitat valorar les mesures presentades per la Generalitat per simplificar els tràmits i diuen que encara les estan estudiant.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
3: Perquè no et manipulin més el cervell. Aquí, Ràdio Vila-sacra és el remei.

0: escolta.
1: Què en saps de la Rosa dels Vents? Coneixes tots els vents que tenim a Catalunya? Doncs a Ràdio Vila-sacra te'ls expliquem un a un, de tant en tant, amb una

Rosa dels Vents, ens arriba el vent del sud-oest, és a dir, el vent de Garbí, també conegut com el vent de Llebeig, que la compositora Anna Serra descrivia l'any 2010, dedicada a Palamós, aquesta sardana

0: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
1: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
0: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu, 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.

0: tothom. Mec!
1: Ostres.
0: Al diccionari hi tenim les paraules peregrí i palegrí. Cada forma són pràcticament iguals, però tenen significats completament diferents. Un pelegrí amb L és una persona que fa un viatge per devoció a alguna divinitat, normalment. Els que fan el Camino de Santiago són pelegrins. Pelegrí amb L també pot ser un tauró amb una boca molt grossa i bastant lleig, la veritat. Per contra, peregrí amb R vol dir rarament vist, fora del que és normal. Per exemple, Hèrcules tenia una força peregrina amb R perquè tenia una força rarament vista.
2: Passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: viatge en el temps.
1: Cada dia 40 persones pateixen un ictus a Catalunya. Detectar-lo a temps pot salvar vides.
2: A la Fundació Ictus treballem per prevenir-lo i per acompanyar les persones afectades i les seves famílies. Amb els nostres programes ajudem a superar l'ictus fent la vida més fàcil després de la malaltia. Fundació Ictus. Salvar vides. Superar l'ictus.
3: EAE Business School patrocina aquest espai.
4: Parlant de música, amb Margarida Arbàs.
5: Els falsos amics, d'en Xavier.
6: Els falsos amics són paraules semblants de llengües diferents, que encara que s'assemblin, no volen dir el mateix. Aquesta semblança és un parany i ens pot portar, per exemple, a traduir com a preservatiu la paraula anglesa preservative, que vol dir conservant. El terme fals amic s'aplica generalment al lèxic, però també n'hi ha en fonètica. Per exemple, si diem malament un nom perquè en llegim les lletres com en català i no com en la llengua original, és que ens han enganyat els falsos amics. Això és el que passa amb el nom Xavier aplicat a francesos o alemanys, que la lletra inicial ens confon. Xavier ve del basc Xavier, en què prové d'Etxe Berri, és a dir, casa nova. A partir de Sant Francesc Xavier, nascut a la vila navarresa de Xavier, arriba a diferents llengües i adopta diferents formes i pronúncies. Amb el nom en basc o portuguès Xavier no ens confonem, perquè el so inicial és com el nostre. I en castellà tampoc, perquè tenim Javier molt interioritzat. En anglès, Xavier ens pot sorprendre, però ens en sortim. És quan hem de fer sons que no tenim o que no tenim en una posició determinada que realment ens costa. Per això ens és difícil dir la X inicial de Xavier en francès, Xaver en txec i Xava en alemany. Malgrat tot, encara que costi i costa, val la pena respectar i mostrar la diversitat lingüística. No trobeu?

0: mica els de sempre i una mica diferents. Ben tornats a La Figuereta, un programa de Castells de cap per avall.
1: El programa de l'estiu. Divendres i dissabtes, quan menys, tu esperes.
2: Què vols fer-hi? Som Ràdio Vila-sacra.

0: Explica'm Històries.
1: 972-51-1268.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Hola, mira, estic molt decebuda amb la humanitat. Perquè aquí hem parlat de que li treuen els ulls als ocells perquè cantin més, que és veritat. Hem de matar els jabalís amb fletxes, que jo que no hi ha... És que jo no ho entenc, no hi ha cap més sistema. Però a Canadà mateix es dediquen a matar foques. I com que els hi feien nosa 100 huskies, els han matat a tiros, els han degollat per no haver-los de mantenir... I els tiraven inclús el dia 21 i 23 d'abril de l'any passat, els van matar. Els van tirar vius i tot en una fossa comú. De veritat, estic desenganyada perquè penses que allà són més civilitzats i veus que d'animals n'hi ha a tot arreu. Per què és l'home tan dolent i tan cruel? És que no ho entenc. Jo ho vaig llegir ahir, això. Dic, matanta de huskies de Vancouver. Els han degollat. És que el comportament és per estudiar, eh?
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca.
5: Repetiràs.

0: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
1: Un dia més, Guillermina Mota. Serà no.

0: Hola, Joan.
1: Hola, Sílvia.
0: Què fas aquest cap de setmana?
1: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
3: La llàntia de Montserrat, pel trobador vilanoví.
4: Felip V torna la reina, satisfet el seu acer. Catalunya, malferida, s'ha rendit a son poder. El mantell cobreix l'espatlla, el mantell tacat de fang. Tan bon punt se la senyida, la corona raja sang. A Montserrat, aleshores, va Felip, nostre senyor, al temple de les mil llànties dades pels reis d'Aragó. S'ha fet fer una llàntia negra pels més destres argenters. La llàntia que me l'importi hi serà per sempre més. Felip V per la muntanya va pujant, esma perdut. A l'ermita del diable, el diable li ha rigut. A l'ermita de Sant Dimes ha oït: no vagis avant. Jo també vaig eixer lladre. Converteix-te i pots ser sant. Felip V, afollat d'ira, fueta el corser roent, i al darrere du la boira que l'empaita follament. Felip V entra a l'església com un llamp de tempestat. Quan l'ha vist la moreneta, son vell rostre li ha girat. I heus aquí que dut la llàntia, i heus aquí que l'encès. Quan la llàntia s'encenia, s'apagaven els demés. Tremolaven els retaules i els blandons espurnejats. Tremolaven les columnes, tremolaven fins als sants. Felip V surt de l'església, surt encès amb odi etern. Amb son cor hi ha la tempesta i en sons ulls hi llu l'infern. Una veu poderosa dintre del temple ressona: apagueu aquesta llàntia, si no el món s'enfonsarà.

0: Una altra vegada. Una resposta incorrecta. Una amiga perfecta. Una roba còmoda. Una pobra noia. Veieu quins errors hi ha aquí? És un clàssic, molt clàssic, que els que parlem català oriental ens equivoquem a l'hora d'escriure les es i les as atonats. És clar, nosaltres fem vocals neutres que no sonen ni a ni e. El so e es pot escriure tant amb una e com amb una a. Per això, a vegades se'ns oblida que les paraules altra, correcta, perfecta, còmoda i pobra s'escriuen diferents si són masculines que si són femenines. Van amb e final si acompanyen una paraula masculina. Un altre cop. Un exercici correcte. Un amic perfecte. Per contra, si acompanyen una paraula femenina i, per tant, són femenines, s'escriuen amb a final. Una altra vegada. Una resposta correcta. Una amiga perfecta. Gent que feu neutres no sempre acaben amb e. Si els escriu sempre amb e, tururut, català suspès.
1: Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
2: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: Relat. Recerca. Realitat. Resposta. Revista.
1: Per gaudir, entendre i aprendre, les revistes t'acompanyen sempre per fer camí.
0: Hi ha més de 200 revistes de 30 temàtiques diferents en català. Subscriu-t'hi per rebre-les a casa o llegeix-les en format digital a iquiosc.cat.
2: En la varietat hi ha el gust.
3: I en la qualitat, la nostra diferència.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'euro digital ha de ser una realitat el 2029. El Banc Central Europeu pensa començar l'any vinent una prova pilot amb la versió electrònica de l'euro físic. En Climent Sabater ens explica què és l'euro digital.
2: L'euro digital ja té l'impuls del Parlament Europeu. Aquesta moneda virtual vol ser l'alternativa pública tutelada pel BCE i europea a plataformes de pagament electrònic com Visa, Mastercard, PayPal o Apple Pay, com explica la directora del Departament de Finances de l'Escola de Negocis de la Universitat Pompeu Fabra, Luz Parrondo.
3: A partir de el Banc Central Europeu disposaria del control d'aquesta plataforma de pagament o d'aquest sistema de pagament i que, per tant, seria recuperar la sobirania i l'autonomia dels pagaments.
2: L'euro digital serà complementari a l'efectiu, tindrà el mateix valor que l'equivalent en bitllets i permetrà pagar en línia fins i tot sense connexió a internet. Però encara hi ha dubtes que resoldre, com la quantitat garantida, que en el cas dels bancs comercials és d'un màxim de 100.000 euros.
3: Perquè n'hi ha molta por de que la gent faci un canvi i tot ho porti cap a aquest tipus de moneda perquè està 100% garantida pel Banc Central.
2: La moneda virtual encara ha de rebre el vistiplau del ple de l'Eurocambra. El BCE començarà l'any vinent una prova pilot amb l'objectiu de començar a emetre euros digitals al 2029.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.
4: Per a tota la família,

0: penya Figueres o què?
1: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peraldo, Max Navarro, Iseo en Todo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat amb la col·laboració d'Estrella Damm.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
3: Vine a sentir.
4: Silencio.
5: Vols deixar-nos un missatge?
6: Com tu sempre, que és molt curiós. Surten coses que inesperades i bueno... Jo no havia parlat, ja sempre em fa gràcia de sentir-me. Bueno, molt bé, les coses naturals doncs tornen a venir i és molt maco que us pugui aprofitar. Xavier, fins una altra.
7: Jo, Quim Masferrer, sóc de voltar sense parar. Però quan necessito una pausa... Sé molt bé què demanar. Ràdio Vila-sacra, les coses d'una altra manera.

Els caps de setmana passen coses bones.

Cada Setmana Santa, la Vila Medieval de Besalú acull, sota la curada organització de l'Associació Acunts, una mostra que reuneix els millors artesans, ferrers i forjadors dels països catalans. Treballar el ferro dolç no és una cosa fàcil, ja que en estat sòlid el metall es fon a 1.536 graus centígrads i du molta escòria que cal depurar amb la forja fins a aconseguir un lingot maleable. Els ferrers, amb el martelleig i les aplicacions de temperatura, arriben a obtenir un ferro verge, que aplicat a la fornal, pren carboni de les brases fins a convertir-se en acer. Si aquest acer s'escalfa a 900 graus centígrads, roig cirera, i es refreda bruscament en aigua, es forma martensita, que li confereix duresa i elasticitat, de manera que se n'obté un acer trempat, però amb una certa fragilitat. Per superar aquesta fragilitat, cal reescalfar la peça d'acer al roig naixent i després deixar-la refredar a poc, a temperatura ambient, per obtenir l'acer revingut. El ferrer ha de conèixer el punt en què el ferro es comença a refredar per tornar-lo a portar al fornal a caldejar. I ha de saber donar els cops justos i precisos en el metall posat damunt l'enclusa i emprar les tenalles per estirar-lo o recargolar-lo, el tallant per tallar-lo i la llima per rebaixar-lo. I després, amb el punxó de pics o amb el punxó tallant i amb el cisell, anar-li traçant dibuixos, mantenint la peça subjecta al cargol. I encara ha de saber manejar la serra i el trepant de broc i la tribanella o barrina, que serveix per foradar. I ha de ser hàbil amb les tisores, quan és qüestió de tallar ferros de poc gruix. Observar totes aquestes tasques als carrers de Besalú és tot un espectacle. Malgrat que el forn siderúrgic no es va introduir a Catalunya fins a finals de l'edat mitjana, els treballs de la forja del ferro a les nostres contrades es remunten als inicis del segle XIX, període del qual trobem els primers referents documentats de les fargues pirinenques. El gremi dels antics ferrers formava part de la Confraria de Sant Eloi, que reunia diversos oficis anomenats de foc, que abraçaven les especialitats de ferrador o manescal, de forjador, de manyà o serraller, de ferrer de tall, de ganiveter, de deguer i de clavetaire. Fornals, espurnes de foc i cops de martell damunt les encluses són els protagonistes destacats d'aquesta fira temàtica de Besalú, que permet, a qui ho desitgi, gaudir d'una excepcional i única mostra de peces d'art treballades pels millors mestres artesans d'avui dia.

0: informació, música, entreteniment.
1: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: set del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
1: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
0: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.
2: Petites joies.
3: Ringuin! Ringuin!

0: l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades alerta d'una tendència creixent de ciberatacs i també d'un augment de consultes i reclamacions en temes com la intel·ligència artificial o el reconeixement biomètric. Andreu Santos.
1: La presidenta de l'organisme, Meritxell Borràs, ha destacat des del Parlament l'increment de ciberatacs i que han vingut per quedar-se.
2: Els ciberatacs han vingut per quedar-se. I aquests atacs no afecten només els drets a la protecció de dades, que lògicament són molt importants, sinó també altres drets com el propi dret a la vida, a la salut o a la llibertat ideològica i de pensament.
1: I posa alguns exemples com el viscut l'any passat a l'Hospital Clínic, la UB o l'Ajuntament de Reus. A banda, Borràs ha alertat de l'increment interanual d'un 40% de denúncies i un 22% de reclamacions a l'autoritat, moltes d'elles en qüestions com el reconeixement biomètric o la intel·ligència artificial.
3: Què en penses tu? Pensa, pensa.
4: Ona, quan un dia serà onada delerosa d'envestir, s'alçarà majestuosa sota esquitxos de Salanc i es fondrà en la fina sorra com en braços de l'amant.
5: Passarel·la celebra el 40è aniversari. Come on, come on, turn the radio on, it's Friday night and I won't be... Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
1: Daiho, làmines solars per vehicles i oficines amb garantia de 10 anys. A l'enfosquir els vidres de l'automòbil també es reforcen, augmentant la seva protecció. Al nivell de qualitat i preus molt competitius. Tintat de vidres Daiho. Més info a daiho.es.
2: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
3: Qui ha dit que a partir dels 65 abaixem el ritme? A Club 65 la pugem. Coneix-te la comunitat sènior dels que volem viure intensament. Viatges, excursions, xerrades, productes i molt més, amb avantatges únics. Ja som 150.000 membres. A

0: Vic, una de les poblacions d'Europa amb més llibreries per habitant, anunciar la creació d'un festival de llibre infantil i juvenil. Es dirà Canalla i es farà a la zona de les adoberies a la tardor. Hi haurà editorials, il·lustradors, professionals i entitats del foment de la lectura. Vic, Natiadell.
1: Serà un espai de trobada del sector, però també per a les famílies, per atraure els més joves al món del llibre, ha explicat Bet Piella, regidora de Cultura i Llengua.
2: El món de l'edició, el món dels llibreters, però també té aquesta part més lúdica, més familiar, en una primera franja pels infants de 0 a 12 anys, però també hi ha una franja dedicada als adolescents i joves de 12 a 18 anys.
1: Pel comissari del festival, el llibreter Germán Machado, serà un festival arrelat al territori, però ambiciós.
3: Lo que es la promoción de la lectura a nivel de la infancia siempre fa falta. Incluso en aquest moment en què la llengua necessita cada vegada més apropar la llengua a la població immigrant.
1: El festival, que es farà del 23 al 25 d'octubre, és una suma d'esforços de diverses entitats i equipaments de la ciutat amb l'Ajuntament.

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres per somiar. La cançó del soldadet, de Pep Puig, publicat per l'Altra Tribu, a partir de 10 anys. Llibres per somiar.
1: Fas un sopar amb nosaltres?
2: Sí!
1: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: I parlant d'emocions.
1: 81.
2: Si no ets jutge professional, deixa de jutjar. Demostra que pots superar amb fets el

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A l'Argentina, milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. La recuperació econòmica al país no la noten totes les butxaques i la morositat dels argentins augmenta. Anem cap a Buenos Aires. Joan Biosca.
2: En dos anys, la morositat bancària s'ha multiplicat per 5 a l'Argentina, una dada que, segons els sindicats i l'oposició, demostra que la teòrica bonança econòmica de la qual treu pit el president argentí, l'ultraliberal Javier Milei, no arriba a les butxaques de molts argentins. Manifestacions i protestes són ja habituals a Buenos Aires, la capital argentina, en l'era Milei, en les quals es denuncien massius acomiadaments i l'asfíxia financera per la qual passen no poques famílies argentines, amb sous baixos i deutes en moneders digitals i entitats bancàries, denuncien. Crèdits, en molts casos, asseguren per poder menjar i sobreviure.
3: Fue porque saqué para comer. Y el decir que hoy en día no me alcanza para eso y que no tengo la forma de cómo pagar, entonces sí, me angustia un montón.
4: Se ve en el día a día cada vecino, con cada familiar que habla, con cada trabajador que habla, está pasando todo por la misma situación.
2: En aquesta qüestió, el govern argentí que presideix Javier Milei es treu les puces de sobre, assegura que és un tema entre privats. Declaracions de Milei, ara les sentirem al canal de televisió del diari La Nación.
5: Que dice que los quienes se endeudan tienen responsabilidad.
6: Obviamente.
5: Pero

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

avui us portem un programa especial on us acompanyarem amb uns temes musicals i la història de l'orquestra de Ray Conniff. Rebeu una salutació de qui us acompanya, Dolors Andrés i Josep Casanovas, a les vies de so i producció. Comencem aquest especial amb el tema Begin de Begin.

Josep Raymond Conniff va néixer a Massachusetts el 6 de novembre de 1916 i va morir a Califòrnia el 12 d'octubre de 2002. Més conegut com Ray Conniff, va ser un destacat músic, director d'orquestra, arranjador vocal i musical i trombonista nord-americà. Es va caracteritzar per emprar un cor acompanyant l'orquestra que ell va formar. Escoltarem ara d'aquest autor, Bésame Mucho.

Va rebre l'educació musical del seu pare, també era trombonista, i de la seva mare, que era pianista. Va debutar com a trombonista a la Big Band de Bunny Beringham. També va estar a les orquestres de Bing Crosby, Artie Shaw, Art Hope i Glenn Gray. Seguim amb la música de Ray Conniff, escoltarem ara el tema Chanson d'amour.

Després de la Segona Guerra Mundial, va treballar amb Harry James. El 1954 va entrar a formar part com a arranjador de la discografia Columbia. Seguim amb un altre tema molt conegut d'ell, que és el Continental.

També després de la Segona Guerra Mundial, on va treballar a la ràdio de les Forces Armades, es va retirar breument del negoci per estudiar composició i direcció, el que després li va servir per perfeccionar el seu estil harmoniós i lleuger. Els cantants fan servir les seves veus com a instrument de vent. Això va resumir en una entrevista que li van fer en l'any 1962. I ara, d'ell, ens arriba la cançó Tentación.

El seu àlbum debut va ser l'any 1956, en el que presentava a la seva nova formació The Ray Conniff Orchestra amb Singers. Va estar en els primers 20 de les llistes nord-americanes durant 9 mesos. No obstant això, va ser als anys 60 quan va començar la seva fama com a arranjador i director d'orquestra. A partir de llavors va iniciar una fulgurant carrera que el va portar a gravar més de 100 àlbums i vendre més de 70 milions de discos a tot el món. Seguint amb la música d'aquest Ray Conniff tan famós, el tema La Mer.

Ray Conniff va destacar sobre els altres directors d'orquestra pels arranjaments vocals per al seu cor i els musicals fets per als variats ritmes de la música d'altres artistes. Conniff va gravar dos dels estàndards de jazz de les grans bandes dels anys 40 i dels anys 50, fins a clàssics del pop d'autors com Simon & Garfunkel, Burt Bacharach, The Beatles, The Carpenters, entre molts d'altres. Tot i que no es va destacar per una producció original, el seu estil particular va ser suficient per a ser acceptat per una gran audiència. Ara escoltem Mauling Serenata.

Ray Conniff i la seva orquestra és una de les millors demostracions de com un estil particular amb un arranjament orquestal on destacaven certs instruments a nivell moltes vegades elemental, sumant a un cor d'acceptable qualitat, pot prendre creacions musicals de diferents estils i transformar-se en un model de negoci musical altament rendible sense generar produccions originals. Si es popularitzava un tema musical, aquest corria el risc de ser pres per Ray Conniff, qui li aplicaria el seu estil singular amb l'objectiu de fer-se popular o no entre el públic que el seguia. I ara escoltarem Night and Day.

0: Saltem amb el teatre.
1: Impulsem els nostres escenaris.
2: Saltem amb el circ.
3: Impulsem les nostres carpes.
4: Saltem amb la poesia.
5: Impulsem les nostres lletres.
6: Impulsem la cultura.
7: Que vagi fent xup-xup, xup-xup.
8: Us acompanyem amb uns temes musicals i la història de l'orquestra de Ray Conniff. Per començar aquesta segona part, escoltarem el tema Only You.

va popularitzar el tema principal de la pel·lícula del Doctor Zhivago a l'any 1965, L'ara estem, una composició de Maurice Jarre que Conniff va convertir en tot un èxit pop amb l'estil So Were I My Love, per la qual va obtenir un Grammy a l'any 1966. Escoltem aquest tema, So Were My Love.

El 1997, després d'estar una mica més de 40 anys lligat personalment i professionalment al segell Columbia Records, Ray Conniff va signar un nou contracte amb PolyGram, multinacional amb la qual va gravar 3 àlbums: Ray Conniff Live in Rio, I Love Movies i el tribut a Frank Sinatra, titulat My Way. D'aquest últim àlbum de Frank Sinatra us posarem ara el tema New York.

La seva afició per la música llatinoamericana el va portar a incloure grans clàssics com Bésame Mucho, El Día Que Me Quieras, Frenesí, Aquellos Ojos Verdes, Brasil, El Cóndor Pasa i Caballo Viejo, entre molts d'altres. Escoltarem ara, seguidament, Brasil. Brasil.

Conniff es va fer molt famós en països llatinoamericans gràcies, en part, a les seves constants participacions al Festival Internacional de la Cançó de Viña del Mar. Escoltarem ara a continuació de Ray Conniff el seu tema Frenesí.

També va gravar diversos èxits del famós cantautor Camilo VI en els anys 80 i va tocar en viu amb la seva orquestra i un cor de 8 persones en grans estadis de futbol com a Viña del Mar. Seguint amb la música de Ray Conniff, escoltarem Volare.

Ray Conniff va morir el 13 d'octubre de 2002 al Centre Mèdic Palomar de San Diego, a conseqüència d'una caiguda a casa seva. Escoltem un dels seus èxits, Estranyos en el Paraíso.

Havia gravat més de 100 àlbums, aconseguint assolir 10 discos d'or i 2 de platí. Van superar en vendes a mites com Jimi Hendrix o Led Zeppelin. I també era molt conegut dins de l'indústria discogràfica com el musicalitzador de desenes d'èxits d'altres artistes. Escoltem, doncs, ara Lisboa Antigua.

Fins aquí aquest especial sobre Ray Conniff. Esperem que us hagi agradat. Rebeu una salutació de qui us parla, Dolors Andrés, qui us ha acompanyat fins ara, i Josep Casanovas, al control de so i producció. Serà fins a la propera. Us deixem amb el tema Tico Tico.

La presència de les dones en la història de la ràdio a Catalunya ha estat cabdal pel seu desenvolupament, però sovint no ha tingut el relleu que li corresponia. La tasca d'aquestes professionals, locutores, productores o guionistes es va veure afectada al llarg dels 40 anys de franquisme, en un moment marcat per la repressió i la censura. En un context repressiu i de desaparició del català de la graella, la presència de les veus femenines a les zones catalanes es va reduir considerablement respecte a l'etapa republicana.

0: l'octubre de 1939 s'implantava l'ordre segons la qual les emissores de ràdio s'havien de sotmetre a la censura prèvia exercida per la delegació de propaganda de la Falange. Fins a l'octubre del 77, el monopoli informatiu va quedar en mans del Parte de Ràdio Nacional d'Espanya. La dictadura va crear una xarxa d'emissores pròpia i a la vegada va concedir llicències d'explotació a l'Església, a empreses i a particulars sempre afectes al règim. La ràdio es va omplir de veus masculines, de soldats o persones properes als vencedors, i les dones van trigar unes quantes dècades a recuperar la presència que havien assolit. Algunes locutores van ser relegades a tasques administratives durant un temps, i quan es van poder reincorporar eren la segona veu en programes d'entreteniment, en concursos i espais infantils, sovint vinculats a campanyes de beneficència, o eren actrius de radioteatre, o bé posaven simplement discos sol·licitats. Aquelles que s'incorporaven als programes creats per la secció femenina de la Falange havien de passar un examen per valorar la vinculació i fidelitat al règim. Independentment de la ideologia, moltes havien de deixar la carrera radiofònica de banda quan decidien casar-se, un fet que va arribar a estar regulat per llei. L'evolució de la ràdio espectacle i l'orientació de la ràdio cap a la nova societat de consum no van millorar gaire l'estatus professional de les locutores, que maldaven per demostrar el talent a la ràdio, que era, com tants altres, un entorn dominat pels homes. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler Sabater. Benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: El franquisme, sens dubte, va ser un desastre en tots els aspectes, en tots. Però amb el tractament de la dona és un fet especialment destacat i sovint més oblidat del que caldria. La ràdio és un exemple més, eh?
1: Sí, i massa oblidat, perquè si no després es poden repetir certes coses que són discriminatòries, ignorants, estultícies i no sé quantes coses, no? A vegades costa ser objectiu en referència, és un món que jo, en certa forma, de la meva infància, el capto. És a dir, fins que la televisió no arriba de forma massiva al meu poble, doncs jo tinc 12 o 13 anys. Fins que no arriba a casa meva en tinc 15. Vol dir que tot el que hi havia era la ràdio. L'únic aparell que jo recordo a casa meva era la ràdio. I la ràdio sempre, sempre, sempre, gairebé no senties mai dones, en senties poques, a les novel·les, amb els programes de consulta que després parlarem, etc. Però era una cosa
0: anecdòtica.
1: Era dels homes, tot era dels homes. La dona era sempre un subjecte una mica a part, quan després en la vida familiar i amb tantes coses era tan important. Però en referència a la ràdio, quan compares a èpoques anteriors, i la ràdio no havia arribat a l'expansió que va tenir, diguem, amb el període republicà, del període després del franquisme, és una atrocitat immensa, però hi ha veus amb els quals ara les recordes i et creen com una nostàlgia, perquè ho has sentit, i clar, és que l'oïda és molt profunda, eh?
0: Sí, sí, és el croissant de Proust, eh? És allò, sí, sí, molt sovint, les sintonies de la ràdio,
1: i et porta a records, sí, sí. I la veritat és que això va ser, és a dir, quan es diu de que el templo de la mujer és el hogar, i quan això es repeteix ara, sí, sí, el temple de la mujer és el hogar, això vol dir que la dona estava fora tot arreu, afortunadament, i hi va haver gent tossuda, obstinada, i jo crec que fins i tot gent del franquisme, els que no eren idiotes, també se n'adonaven que s'equivocaven en certs aspectes, eh?
0: Qui ens acompanya avui ens ajudarà a veure el paper, sigui més important, més destacat, més apartat o menys, de la dona a la ràdio durant el franquisme, és Elvira Altés, llicenciada en Història i Antropologia, investigadora en Comunicació i Gènere, fundadora de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya i autora del llibre, que és més ample que no pas el que tractarem avui, Dones a les Ones, la història de la ràdio a Catalunya en la veu de les dones. Moltíssimes gràcies, senyora Altés, per ser aquí avui amb nosaltres.
2: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: De fet, el llibre, hem de dir-ho, abasta des del principi de l'aparició de la ràdio i el paper de les dones fins als nostres dies, eh? Per tant, només treballarem o en parlarem d'un aspecte que és el franquisme, eh? És els anys d'enmig de tot això, eh? El llibre va molt més enllà.
2: Que... Sí, de fet, són els anys més tristos, per dir-ho així, més foscos, tot i que van durar, doncs, gairebé 40 anys, sí, sí. Com tothom sap, hi va haver moments, també, jo sempre explico que la ràdio, la història de la ràdio a Catalunya, que comença el 1924, travessa per dues dictadures, perquè comença amb la dictadura de Primo de Rivera i, per tant, amb castellà i amb censura informativa. Després entra a l'etapa de la República, on les dones realment hi tenen un paper, i un paper molt important. torna altra vegada a passar per una dictadura i després la transició i la democràcia, no? Per tant, la ràdio es veu sotmesa i les persones que hi treballen a tots aquests règims polítics. En el cas del franquisme ens trobem que una ràdio que havia aconseguit que noies joves, molt joves, de 15, 16 anys s'acostessin a les emissores per provar si la seva veu era adequada i poguessin fer programes, de cop tot allò se'n va en orris, comença una etapa molt trista. Ja no sé si sabeu, s'explica que el gener del 39, quan van entrar els feixistes a Barcelona, l'emissora que hi havia a la Rambla, que era Ràdio Associació de Catalunya, la Generalitat havia fet posar uns altaveus a la Rambla perquè la gent sentís les notícies. I uns soldats de Franco pujaven per la Rambla i van sentir allò. Van pujar a la ràdio i es van trobar en allí a la Francina Boris i a la Rosalia Rovira, que estaven fent el canvi de torn. I els hi van demanar que posessin l'himne nacional. I van dir, clar, que no tenien l'himne nacional. Van clausurar de moment la ràdio, les van portar a la presó, van anar a buscar a la gent que estava a la casa i llavors va començar tota aquesta etapa tan terrible on les dones doncs van patir. D'entrada les van foragitar del micròfon, per exemple el cas de la Rosalia Rovira, una dona que havia tingut èxit, que era molt estimada de l'audiència. Després de 3 mesos a la presó la tornen a admetre a l'emissora de ràdio, que ja no era Ràdio Associació, que en aquell moment ja es va dir Ràdio Espanya i va parlar en castellà, i com que ella, com fem els catalans, quan s'adreçava a una gent amb qui havia parlat en català, els hi deia en català, tot i estar fora del micro, per això sol la van acomiadar i van aconseguir més que mai més poder treballar a cap emissora, que no pogués treballar a cap, perquè ella era actriu de teatre, a cap teatre, es va haver de guanyar la vida cosint, planxant i perdent-hi la vista. I com aquesta, doncs hi ha altres, com la Francina Boris, per exemple, que va ser doncs la seva companya, de cop la van retirar del micròfon, la van posar a fer d'administrativa secretària, i només al cap de 3 o 4 anys, i gràcies a l'ajuda d'un familiar, que això també passava molt, comença l'etapa dels enxufes, dels endolls.
0: Sí, sí, és que això era, jo conec amb aquest, i aquest és això, bon noi, això. I però és bon noi, però a més és amic, potser del bar, o d'haver fet la mili, o d'haver passat la guerra no sé on.
1: Sí, sí.
2: O no té, sé un parent, qui. Té un parent que és capellà.
0: Sí, amb coses molt, molt rocambolesques, de vegades no era allò directe de jo sóc un prohom del règim i t'ajudo, que això també passava, sinó de vegades eren caramboles absolutament ridícules, que facilitaven la vida amb algú, no?
2: En aquest cas de la Francina Boris, doncs al cap d'uns anys va poder tornar, hi havia una vacant a la Ràdio Girona i va poder tornar a Girona i va poder recuperar la seva feina al micròfon i va ser una de les locutores més longeves que hem tingut. Va estar fins als 80 i molts anys fent un programa de sardanes i va ser de les primeres que començava a dir alguna cosa en català just al principi, justament perquè a partir d'això se li havia fet una espècie d'expedient on se la considerava en certa manera afectada del règim, que això també era...
0: Sí, molt més que relatiu, suposo, Maria, que això, el tema de l'afectació al règim, de vegades sí, era...
1: La trilogia que es deia era afectos, desafectos e indiferentes. Ah. Si ets desafecto, ja havies begut oli. Si eres afecto, en fi, bevies vi. I si eres indiferente, t'havies de baixar, bueno, en fi, no sé què havies de fer per entrar, diguem, a poder treballar
0: amb aquestes condicions. Sort, ja era una altra cosa.
1: Sort, endoll, influències, compres, humiliacions, vés a saber.
2: Professionalitat. Sí. No era el criteri que manava en aquell moment.
1: Era un criteri sectari polític.
2: Total, sí, sí.
0: La situació d'aquestes dues locutores va ser generalitzada a tota la ràdio Catalunya. N'hi havia moltes a l'any 39 de dones que feien antena o que treballaven a ràdios a Catalunya?
2: Sí, comparat amb la resta de l'estat espanyol, efectivament a Catalunya hi havia moltes més dones. I algunes, doncs, com la Maria Terça, per exemple, que va començar a Lleida, després va anar a Girona, ella, quan van entrar els dits nacionals, els feixistes, va decidir que aquella no era la seva ràdio i ho va deixar. D'altres, no tan voluntàriament, per exemple, doncs, l'Antolina Boada, que és una dona que treballava a Ràdio Terrassa i que va tenir una història molt trista, que és que el seu marit va morir a la guerra, al front. Ella estava embarassada i va perdre la criatura d'ençà de la pena que va d'allò, i ella va dir la ràdio l'havia ajudat a passar aquest dol, a remuntar, a poder seguir vivint, i va ser una de les poques que també va travessar des de la República fins a la transició, pràcticament, és a dir, que va estar vivint tots aquests anys. És a dir, que hi va haver, bàsicament, els que van entrar, no, primer demanaven un castellà sense accent.
3: Ah, que aquesta era l'altra.
4: L'acento, sí, sí, la paraula era el acento.
2: Exacte, sí, sí, sí.
4: Usted tiene acento, sí.
2: Per exemple, la Maria Matilde Almendros, en una entrevista que li va fer la Montserrat Minovis i que jo recupero en el llibre perquè té molta importància, deia que quan estava ella a Ràdio Nacional tots eren catalans, naturalment, però parlaven entre ells en castellà perquè precisament l'accent estava tan mal vist i havien de mirar de totes les maneres possibles d'evitar, sí, doncs, sí, les as obertes, les àtones, tot això per
4: si em permeteu l'anècdota personal, no diré el nom, però un famós locutor de l'època, quan jo començava a presentar els informatius a TV3, estem parlant de l'any 84, per tant ja me'l vaig trobar pel carrer, home, com estàs, com estàs? I em va dir exactament, diu, perdona que te hable en castellà, no? Porque es que si no se me va a pegar el acento. Català de socarrel, eh?
2: Ja, yeah, ja. Yeah.
4: Encara es viu, diguéssim, i això. Però això era no era tan estrany, eh? Estem parlant de l'any 84-85, això.
1: No, sí. I els programes que hi havia, amb el qual hi havia programes de radicalització amb el qual un parlava en castellà amb accent català, i aquest era el
2: pagès,
1: era el personatge de la comarca no es visita.
2: Exacte.
1: El ridícul, l'idiota, era una cosa,
2: sí, sí.
1: Era bueno per portar-ho al Tribunal d'Ordre Públic si la justícia hagués existit en aquell moment.
2: Sí, és sí. Que si pensem la gent que es va quedar al país, les humiliacions que va haver de viure,
1: sí, sí, sí.
2: Tot el que van fer amb la cultura, amb la llengua, tot això, clar, encara en som hereus, d'aquella situació i d'aquella humiliació tan profunda que vam viure. I que a sobre de les misèries econòmiques, familiars, dels dols de la gent a la presó, de la gent exiliada, a més, aquí rebien aquest tracte tan pejoratiu, tan terrible, no?
4: Per tant, la majoria d'aquestes dones van trobar en situacions molt similars a la que estava comentant, no?
1: Més perquè eren dones.
4: Això era, a qui volia anar? Era un valor afegit al tema, un valor negatiu, en aquest cas, afegit al fet de ser dones?
2: Clar, sempre hi ha aquest punt de més vulnerabilitat, no? Sembla que a les dones se'ns pot fer qualsevol cosa i tenim menys possibilitats de resposta o segurament com a col·lectiu no imposem la mateixa força. Les que sí que d'alguna manera tenien una mica més aquest recolzament eren les dones de la secció femenina, que és molt curiós que això que abans en Soler i Sabater deia de les dones i del llenguatge franquista, també hi havia la llei, no? Liberaremos a las mujeres de la fábrica y del taller. Doncs les dones de la secció femenina...
4: S'ha de traduir per no dejaremos trabajar a las mujeres de la fábrica y del taller.
2: Exactament.
1: Una casa, cuinar i s'ha acabat.
2: Sí. Doncs en canvi, les dones de la secció femenina feien una vida en els àmbits públics. Van ser elles, a part de que les emissores es van omplir de veus masculines, fins i tot de soldats, les úniques veus femenines que van sortir més o menys en aquests moments van ser les de la secció femenina, que feien programes per a ti mujer o coses d'aquest tipus que podeu imaginar-vos.
4: Sí, eren dones catalanes afiliades a Falange, probablement anteriorment fins i tot a la guerra,
2: sí,
4: o
2: sí,
4: just
2: sí, sí,
4: després,
2: sí,
4: no?
2: Sí, per exemple...
4: O sigui, afectes el règim de debò.
2: Del tot. L'Àngels, sí, sí. Castells va ser la primera guionista del consultori de l'Helena Francis, que va començar als anys 50, i va ser la seva filla, la Roser Bassols, la que, diguem, va començar aquest programa. I aquí tenim, doncs, una dona falangista que fa un guió per la ràdio, és a dir, que, i com elles, moltes, vull dir que algunes eren indiferents, com deies tu, però es guardaven molt i molt... Es guardaven molt i molt de demostrar res. No?
4: Això també s'ha d'entendre, eh? Vull dir que les coses no són tan senzilles quan en una situació de misèria tan gran i de repressió tan brutal el fer veu aquella frase de jo sóc apolític, jo no vull saber res de polítiques i coses d'aquestes, era una mena de
2: salvaguarda.
4: D'intentar salvar, sí, la situació, sí. I menjar a final de mes.
2: Hi ha molts casos flagrants, per exemple la Mariluz Morales va acabar també treballant a la ràdio fent guions en algun... ella doncs se li va prohibir els primers anys de... havia de treballar amb pseudònim i es va posar a fer enciclopèdies i coses així.
1: Havia estat directora de la...
2: durant 6 mesos va ser directora de la Vanguardia i aleshores clar, estava molt marcada. Fins i tot en Guillemón, en el llibre que va fer de la Rosa Maria Arquimbau, treu un paper, un paper firmat per ella on hi ha una certa denúncia cap a un grup de teatre en català. I clar, no hem de jutjar perquè no sabem com reaccionaríem davant d'aquesta situació, no?
1: Sí, perquè en casos així jo recordo una vegada parlant amb en Palau i Fabra que jo més o menys li vaig dir: com és que fèieu això? I la seva resposta, en fi, d'una certa afluixar, d'una certa humiliació, que autohumiliació, i recordo que em va contestar: és que mataven i si no te'n anaves a la presó o si no et quedaves sense feina.
4: Que clar, no, poca broma, eh?
2: Sí,
4: poca broma.
2: Sí, sí.
4: Les heroïcitats, primer que són rareavis, eh? Hi ha molt poques persones realment heroiques, però la majoria de vegades les heroïcitats és perquè t'ho pots permetre, però la majoria de gent no es pot permetre gaire heroïcitats a la vida.
2: I si fas una cosa com el que us explicava de la Rosalia Rovira, que és parlar amb els seus companys de feina en català, i això implica que definitivament no puguis tornar a treballar mai més en un espai públic, clar, realment era com... Bueno, ja sabem com funciona, no? La repressió funciona també com un exemple per vianants, no? Digues, al tanto que si fas això, doncs et tocarà el rebre.
4: Aquesta contractació, diguem-ho així, o captació de dones falangistes per la ràdio va ser relativament important o van ser casos molt anecdòtics?
2: Va ser...
4: Estem parlant dels anys 39, 40, els primers 40.
2: Si tenim en compte la presència, el pes que podien tenir aquests programes, per exemple, doncs no sé, podia fer un programa a la setmana, no? Una dona, o un consultori, també es feia Ràdio Lleida, un consultori que portava la secció femenina, podien fer 10 minuts cada dia després de l'Àngelus, eren coses una mica anecdòtiques, vull dir que la presència de les veus femenines fins als anys 50 no comencen a tenir una mica més d'empenta, tot i que hi havia grans locutores. Hi ha un cas molt interessant, que és l'única periodista radiofònica que hi ha a l'època de la República, que és la Maria Carme Nicolau. Ella, en els fets del 34, està a la Generalitat, junt amb la Rosalia Rovira, narrant tot el que estava passant. I pel que sembla, perquè no he aconseguit esbrinar què va dir alguna cosa que al director de l'emissora de Ràdio Barcelona no li va agradar, i la va treure del micròfon. Ella havia fet una cosa molt interessant des del punt de vista, doncs, de la programació, que ella portava l'informatiu que es deia La Palabra, el va catalanitzar, va dir La Paraula, i va posar-hi un espai de dones a dins de l'informatiu, donant aquest aspecte de transversalitat. Després ella, per diversos motius personals, s'acaba exiliant, i quan torna el director de la ràdio, fan una mica la vista grossa, li proporciona un contracte a partir de la publicitat i ella pot entrar a la ràdio. Acaba sent guionista i redactora de la ràdio, i fins i tot tornant a sortir per antena, però ja cap a finals dels 50. I hi ha també una història molt bonica, que és la Maria Teresa Gibert, que havia estat una periodista del temps de la República, que quan torna de l'exili es troba aquí, doncs esclar, amb la situació de precarietat absoluta, i la va veure amb ella a la ràdio, eren amigues perquè les dues eren periodistes, i ella aconsegueix que entri a l'emissora com a mecanògrafa. I total que elles dues, clar, fan un guió, es presenten al primer concurs abans dels Premis Ondes i el guanyen. Però, sí, clar, però bueno, d'aquella manera, allò s'ha quedat, jo ho he trobat, però no ho sap, vull dir, és gairebé...
4: Gairebé secret.
2: Secret, aquestes sí. Històries, no? Però dius, fixa't tu com havien de lluitar, com s'havien de sentir tan anònimes dues dones tan potents, perquè la Maria Teresa Gibert també, doncs, havia publicat a molts diaris i no sé, vull dir que la Rambla, per exemple, o... En fi...
4: Va haver-hi solidaritat per part dels homes? També hem de pensar la situació, eh? Vull dir que no... Tampoc podem jutjar de la mateixa manera que jutjaríem ara, eh? Però van haver-hi casos de locutors, de treballadors, de les ràdios, que van intentar solucionar a la mesura del possible les coses amb les dones?
2: A veure, us he explicat un cas del director de Ràdio Barcelona, que doncs s'ho va fer venir bé per contractar. Però també hem de dir que les lleis el que feien és que proposaven que dins de les emissores la gent que veiés que hi havia alguna desviació ho denunciés. S'estimulava la delació, la denúncia, per tant la sospita. Això feia molt difícil que algú s'arrisqués.
4: Clar.
2: I doncs potser si era director tenia més opcions de sí, fer aquest petit pas endavant. Si eres un treballador, diguem, de
4: malament raïs,
2: exacte, sí, doncs era més difícil. Però bueno, us he explicat aquest cas perquè segurament com aquests n'hi deuen haver més. Jo he descobert aquest perquè l'explica la filla de la Maria Teresa Gibert, i vaig pensar, mira que bonic, no?
1: Està molt bé el que estàs dient, Elvira, perquè clar, estàs parlant de que han tornat de l'exili i la guerra mundial l'han perdut els feixistes, els nazis i feixistes. Vull dir que imagineu-vos el que seria fins l'any 44.
4: Clar, perquè a més es nota un canvi en el règim,
1: absolut.
4: Una qüestió de supervivència. Ja no podem ser tan bèsties, hem de ser molt autoritaris, però no més enllà, perquè si no se'ns en pot anar les coses de les mans.
2: Sí,
4: i
2: sí,
4: això ho explica clarament.
2: Aquest moment. De fet, ara estic estudiant la vida de la Victòria Pujolà, que va estar a la presó l'any 45 i va estar 17 dies amb els germans Creix, la van torturar.
1: Els policies
2: de la Via Laietana,
1: sí, deien,
2: Funesta.
1: Juan Creix.
2: Sí, sí.
1: Era el cognom, eh? El cognom.
2: Doncs, i una de les coses que s'explica i que ella mateixa explica en unes notes biogràfiques que ha fet és que estaven espantats perquè, com que havien perdut la guerra, doncs es pensaven que tindrien represàlies. I gràcies a això només li van deixar l'esquena negra i li van fer malbé les orelles. Però tot i amb això, diguem, la repressió seguia, seguia. Vull dir, hi havia una inèrcia i sí que és veritat que hi van haver uns certs canvis, però no gaires tampoc, eh?

0: aquelles dècades, moltes dones que van passar per les emissores catalanes van acabar fent-hi una mica de tot, tot i que moltes d'elles aparcaven la feina per contraure matrimoni. És el cas de Maria Glòria Ferrés, professional vinculada a Ràdio Terrassa als anys 50, una de les locutores entrevistades per Joan Monzó Cabús pel llibre Ràdio Terrassa 80 anys. La relació de Ferrés amb el mitjà és similar a la de moltes altres dones de l'època.
1: Així que et vols dedicar a la ràdio?
2: Bé, estic estudiant a l'Institut del Teatre i sé que algunes companyes han pogut treballar als quadres escènics d'algunes emissores i per això havia pensat que potser...
1: Jo aquí vaig entrar als 17 anys, després de veure l'anunci que calien veus per al quadre escènic de Ràdio Terrassa. Sembla que la veu els va agradar i la meva dicció castellana podien donar-la per bona, tot i que el meu primer paper va ser més aviat curtet. Feia de criada en una obra de José María Pemán i em va tocar dir: la cena està servida, ni més ni menys.
2: No li devia fer falta mirar el paper, doncs. I com és que va acabar fent de locutora?
1: El cap de programes, el senyor Izquierdo, em va fer saber que estaven interessats en la meva veu. Vaig combinar el radioteatre i la locució i vaig decidir abandonar una feina que tenia per dedicar-me a la ràdio. Me n'havia enamorat perdudament.
2: A mi també m'agrada molt, la veritat. A casa la tenim posada tot el sant dia. I quins programes va fer?
1: Em van encarregar un programa femení que es deia Nosotres, que l'havia estat fent una noia molt dinàmica, l'Odette Pinto, fins que se'n va anar a Ràdio Barcelona. I més tard vaig presentar el programa infantil Cigronet. A Ràdio Terrassa porto gairebé 7 anys i he estat secretària de programació, guionista, muntadora musical... Vull dir que de feina no em falta, no. En el meu cas, vaig tocar totes les tecles que va caldre tocar en cada instant. Fixa't que entro a l'emissora a les 9 del matí i he arribat a sortir a les 2 o les 3 de la matinada. Però això ara s'acaba, com tota la vida.
2: Què diu? I per què ho deixes si es nota que s'ho passa molt bé? O és que li fan deixar?
1: Mig-mig. Ho deixo perquè em caso, nena. Si puc i em volen, que vés a saber, ja hi tornaré més endavant. Aprofita ara aquest jove, que les dones ho tenim difícil per fer carrera. I quan em fas, sempre hi ha algun home que s'ofèn. Hi va haver un periodista, un tal Del Arco, que quan va saber que havia pogut entrevistar la Pinito del Oro abans que ell, saps què em va dir? Que les dones haurien de rentar plats i res més. Què et sembla?
2: Mare de Déu, què em sembla? Que jo vull fer entrevistes i no rentar plats.
3: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí a l'Enguàrdia amb l'Elvira Altés i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de les dones a la ràdio durant el franquisme. Elvira Altés, acabem de sentir un fragment, una conversa d'una de les locutores de l'època que no té més remei, o potser era per ella, no ho sabem molt bé, era el natural, deixar la feina perquè es va casar. Això es va produir molt, era sistemàtic, això.
4: Sí, hi havia una llei que prohibia les dones casades seguir treballant. És més, se'ls donava un dot, uns diners, com acomiadament perquè marxessin cap a casa. I de fet,

0: toca,
1: sí,
0: no?
1: Clar, clar.
2: Per a construir un feliç hogar.
0: Exacte, sí, sí, evidentment. Excepte, per exemple, alguns casos com per exemple, la Roser Cavaller, que era la veu de la senyora Francis.
2: Ui.
0: I, clar, no en podien prescindir. Llavors, mentre es va casar, va estar un mes, suposo, de tal, la va substituir l'Odette Pinto. I quan l'Odette Pinto es va casar amb un de Ràdio Barcelona, doncs també va haver de plegar. Llavors el que feien era fer-los un contracte a partir de l'empresa de publicitat. L'empresa CIT de publicitat feia una mica aquest paper. I com que, evidentment, el consultori estava patrocinat per una empresa i, per tant, tenia assegurada la publicitat, ja no era treballadora de la ràdio, sinó que tenia un contracte de col·laboració. I amb aquesta espècie de trampeta aconseguien mantenir algunes persones, però sé, la Glòria Roig, per exemple, que era la Renita de Tambor i que era també presentadora en alguns moments, quan es casa també ha de plegar moltes.
1: És que recordem una cosa que sembla una mica sorprenent, que és que fins a l'any 77, ja mor Franco, les dones no poden obrir, per exemple, un compte bancari sense el permís del seu tutor, que és el marit, amb la molt bona part dels casos, o el pare. Esclar, estem parlant de l'any 77. Això, anys 50, anys 60, encara més bèstia, no?
0: Molt més, sí, sí. I a més, s'acompanyava amb això que ja apuntava en Soler Sabater a la revista Ondes, que vaig estar, doncs, veient-me aquests 10 anys exemplars, una mica més m'agafa un atac de caspa. Va ser terrorífic, perquè,
1: era clar... Era una revista que tenia la seva gràcia, perquè era amb el gravat al buit, amb unes fotografies... I llavors feia una mica el paper de revista del cor. Pensem que les ràdios servien molt, també tenien un rerefons de Star System.
0: Sí, exacte. Déu-n'hi-do, eh? Aquí que... comença l'Star System, sí, sí. I de fet posen a la portada locutores, la Pilar Monté, la Pilar Morales, moltes locutores, la Maria Dolores Tejedo, l'Encarna Sánchez...
1: Es buscava glamour en les locutores.
0: Exacte.
1: Que tinguessin, a més, un atractiu, no necessàriament de bellesa en el sentit convencional de la paraula, sinó un atractiu d'estil, d'aspecte, sí, sí, de manera de comportar-se, que fes com una mena de model, de dones fora de la vida quotidiana,
0: també...
1: que és una cosa bastant sorprenent.
0: No,
1: també.
0: Però també havien de cuinar, perquè els deia, qual és su plato preferido, sí. I llavors ho explicaven, i ella, no sé, la Pilar Montero, per exemple, pues, con sus hijos, no? I además, sí, sí, le toca muy bien el piano, i saps, totes aquelles, sí, sí, tasques, aquell estereotip femení posat al màxim, i una mica per demostrar, no us penseu que encara que faci una feina pública segueix sent tan dona o
1: com
0: més
1: qualsevol altra,
0: com qualsevol altra,
1: sí, com ha de ser,
0: com ha de ser, just,
1: sí, sí, és la diferència, el com ha de ser,
0: sí,
1: és la,
0: sí,
1: la,
0: sí,
1: diferència.
2: I la cosa culta total era aficionada a la lectura.
0: Sí,
1: no,
0: sí,
1: donava,
0: sí,
1: per gaire més que aficionada,
2: això,
1: ja.
2: Aficionada,
0: sí, sí,
2: a la lectura.
0: Sí, per exemple, l'Amanda Camps, no? Sí, era, sí, una dona que era molt polifacètica, que igual era actriu, que guionista, que locutora.
1: Sí, sí. I dona,
0: doncs,
1: culta.
0: Era una dona culta, clar. O, sí,
1: el màxim que li arribava a concedir era que era aficionada a la lectura. Sí, sí, sí. Sí, fa gràcia, però és tremendo, Fa gràcia perquè, ho veus, té un toc ingenu, però és un sinistre, Al mateix temps, una barreja
0: terrible,
1: de les dues coses,
0: Terrible, perquè, sí, condicionava, sí, fins a un, sí, punt, sí, els comportaments de gènere per les dones.
1: És tremendo.
0: Era, sí, sí.
1: En aquest sentit, a partir dels anys 50, sobretot el 54 és quan es produeix l'acord amb Estats Units, i això canvia l'acord de les bases.
2: 53.
1: Clar que tens raó, Josep Maria, òbviament. Tens raó. I es produeix un canvi a la manera de fer del règim, inevitablement. Si la pèrdua de la Segona Guerra Mundial per les potències feixistes ja havia determinat una cosa, el pacte amb Estats Units comporta també altres coses. Es nota també un canvi en la... el tracte de les dones a la ràdio?
0: No. La veritat és que sí que hi ha dones de gran professionalitat, penso en la Maria Dolores Tejedo, per exemple, no? Dones que tenien una gran veu, que llegien sense equivocar-se gens, i m'agradaria que veiéssiu els guions, perquè no fa molt vam fer una exposició al Museu d'Història i vam rescatar guions que estaven a l'Autònoma, amb una lletra petitíssima, sense interletratge, i llegien aquells guions sense ni un error, i que eren perfectes en aquest sentit. I el que feien era acompanyar. Més endavant, quan ja tenien

0: Tenim aquí locutors doncs, com el, no sé, el Don Pollo, o fins i tot l'Escamilla, o tot això, les que encara persones que són, que viuen ara i que ens han explicat coses, no sé, com la Delina Castillejo, per exemple, va treballar una temporada amb l'Escamilla i no li deixava dir només que l'hora. O el Don Pollo que deia, "Qui hora és, nena?" I la nena, que segurament tenia tanta o més experiència que ell, doncs deia l'indicatiu de l'emissora i l'hora. Això va ser durant molt de temps, molt de temps. La Maria Matilde Almendros es queixava, el locutor tenia, entre que la ràdio estava molt censurada, amb guions que no podien sortir-se'n, i que, a més, qui determinava el ritme, les intervencions, tot això, era el locutor masculí, diguem, no? I, per tant, sí, va durar molt, va ser una llarguíssima etapa.
1: Però amb els programes de la tarda, és aleshores com venen aquests programes de les dones, no? Diguem, després de dinar, amb el qual cosint o planxant, i llavors hi havia aquests programes de consulta, diguem, de la doctora Fortuny, a casa meva eren de la Francis, i sí, això era, anaves passant pels carrers d'un poble, que clar, llavors només existia, anaves passant i anaves sentint davant de cada portal, anaves sentint el programa, però sí, la ràdio se sentia.
2: Podies seguir caminant pel carrer.
1: Podies gairebé seguir, perquè bueno, això era, va ser un fenomen de...
0: I hi havia un pack terrible que era, sí, sí. En una hora donaven el que seria el Culebrot, no? La
2: sí,
0: sèrie,
2: sí, la radionovela.
0: No? La radionovela, simplement Clemente Maria, Lucecita, on a les dones els hi passaven totes les desgràcies.
1: I amb uns plors i amb uns sentiments i unes coses.
0: I a continuació venia el consultori, això el de l'Helena Francis, que era la tarda. Clar, en aquest consultori les dones explicaven desgràcies que els hi passaven amb elles i trobaven una resposta sempre la mateixa. Resignació, has de ser més comprensiva, has d'acceptar la vida com arriba, el sacrifici,
2: tot passar-te el gripau.
0: Exacte.

No era només que les dones tinguessin un protagonisme limitat a les emissores o fossin veu d'acompanyament, sinó que, a més, la programació femenina incluïa consultoris que solien destil·lar una ideologia reaccionària i alliçonadora, com el d'Helena Francis. Un altre ben popular va ser el de Montserrat Fortuny, a qui la locutora Mercedes Laspre va posar veu entre 1939 i 1980. En podem escoltar un fragment autèntic en què la resposta resulta força més assenyada, potser, que la pregunta.

0: Consultorio femenino y de belleza Eupartol, a cargo de doña Montserrat Fortuny, de Laboratorios Eupartol, Chifré 48, Barcelona 26.
1: Distinguida señora Fortuny, soy una señora que desde hace varios años sigo con gran interés sus consejos, que ya puede figurarse que soy muy admiradora de los mismos, así como muy buena consumidora de sus productos. Mi hermana es soltera y trabaja desde hace muchos años en la misma empresa con un buen sueldo y toda clase de mejoras, como quinquenios, etc. Este año, como todos, se ha ido a hacer un viaje fabuloso, nada menos que a Egipto, Tierra Santa, Israel y otros puntos que tocan, ya que el viaje es en barco, y habiéndose comprado para ir un gran vestuario, se ve que en estos lugares hay bastante lujo. Pues bien, señor, el motivo de mi disgusto es que considero que este año mi hermana no tenía que haber hecho este viaje. Mi marido trabaja en una empresa que, según los rumores que corren, va bastante mal. Tanto es así que desde lo que va de año se había hablado varias veces de que iban a cerrar. Como mi hermana no ignora lo que pasa, como es natural, también se encuentra preocupada. Es por lo que tanto a mi esposo como a mí nos ha parecido muy inoportuno este viaje, que es el mejor que ha hecho y que aún no sabemos el importe del viaje. Y aquella misma reconoce que gasta mucho, porque para eso trabaja. Respuesta. Usted a lo mejor pensará que tengo la costumbre de defender a todo el mundo, tenga o no tenga razón. Pero ante los hechos consumados, lo que busco siempre es la vía de la comprensión por ser el mejor medio para ver las cosas con mayor tolerancia y suavidad. Es bien cierto, querida señora, que cada cual ve las cosas de acuerdo con sus intereses, y esto es lo que les ha sucedido a ustedes. Están viviendo pendientes de una gran preocupación. Ven, por lo tanto, el porvenir un tanto inseguro, y por eso les ha dolido el gasto que ha hecho su hermana, que lógicamente ustedes pensarán que también ella podía haber seguido la norma impuesta en la familia de restringir gastos. A su regreso no se les ocurra reprocharle nada, sino recibirla con alegría y mostrando ilusión por los regalos que a todos les traerá. No piensen ustedes en el dinero que se ha gastado. Bien suyo es, fruto del ahorro, es decir, que también ha entrado parte de sacrificio, y por eso mismo no pueden ustedes echarle nada en cara.
2: Guàrdia, amb Enric Calpena.
3: El vi del té és això que acabem de sentir, que és autèntic, eh? No sí. Ho hem gravat ara, eh?
4: És, no, no, i tant, i tant, és la Mercedes Laspra.
3: Sí, sí, és de l'època. Sí. Això era habitual o ha sigut un fragment anecdòtic?
4: No, era habitual. A les 12 del migdia, la Montserrat Fortuny, que era una senyora inventada, naturalment, eren cartes... explica la Mercedes Laspra que les primeres setmanes les cartes eren inventades, però que en seguida van arribar moltes cartes. Llavors la responsable de contestar-les era primer la dona del propietari d'Eupartol i després va ser la filla, en aquest cas. En el cas de l'Helena Francis, que era a les 6 de la tarda, hi van passar molts guionistes, com hem explicat al principi. Ja hi havia hi han sigut dones i homes, tot i que s'acaba dient que era un home perquè ho feia el Juan Soto Viñolo, però sí, ell va ser un dels guionistes.
3: A l'última època, no? Gairebé, sí.
4: Llavors, venia aquesta història de primer el serial, en la radionovel·la, i a continuació, doncs, aquesta manera de donar sortida als patiments que en aquells moments tenien les dones a tot l'estat espanyol, perquè doncs, si ara tenim problemes de violència i maltractament, imagineu-vos en el silenci que es vivia tot això i en l'aquiescència social, perquè la nostra, diguem, cultura patriarcal entenia perfectament que els homes tenien aquesta capacitat de sancionar tot allò que feien.
3: El tractament del delicte respecte a l'agressió d'un home a una dona o d'una dona a un home era radicalment diferent, i a més el Codi Penal ho deia. Vull dir que no era el mateix que un home rectifiqués, es deien coses d'aquest estil, a una dona es considerava dins de l'àmbit fins a un cert punt correcte, fins a un cert punt, i que una dona, en canvi, aixequés la mà contra un home era un terrible, l'adulteri exactament igual, etcètera, etcètera.
5: I l'home, fins l'any 77 o 78, mai abandonava la llar. La dona, sí, el delicte de l'abandonament de la llar.
4: Clar, de fet...
5: Les dones tenien fe, amb aquests programes, escrivien i tenien fe que els hi donarien respostes o enviaven amb una confiança absoluta amb la persona que li contestava.
4: És que es crea una comunitat imaginada. Jo crec que la sensació de que el que et passa a tu no només et passa a tu, sinó que hi ha altres persones que els hi passa, sentir aquesta veu maternal de la Mercedes Laspra o després també de la Maruja Fernández quan ho va fer a Ràdio Peninsular, aquesta veu maternal que aconsella, el que passa que el que aconsella és terrible. Aquests consultoris van ser el còmplice perfecte del patriarcat. Era com una dutxa freda, com una dutxa escocesa que cada dia els hi queia al damunt a les dones per dir-los que s'havien de conformar amb el destí que els havia tocat. Havien de patir, havien de ser sacrificades, tot per evitar l'escàndol familiar. Tot això, és clar, ens ha marcat psicològicament, sí, sí, sentimentalment. És l'educació sentimental que s'ha rebut aquí durant molts anys. I, per tant, és una marca de la qual, per exemple, el feminisme dels anys 70 vam haver de reivindicar això que deies de les lleis, doncs, per canviar les lleis.
3: Que era brutal. Ja no era un tema de comportament social, que ja ho és brutal, però és que estava escrit que havia de ser d'aquesta manera. No?
4: I fins ara el tema d'abús sexual i de la violació no s'ha canviat, sí, sí, i encara està, diguem, en aquesta situació, sí, sí, de si és sí, si no és no. Vull dir que tot això és una herència que hem de tenir-la en compte. Jo, des del punt de vista aquest de l'estructura que ens marca, penso que de vegades no som prou conscients, no?, de fins a quin punt les nostres accions, pensaments i sentiments estan molt condicionats per el que s'ha viscut.
5: I tant, i tant.
3: Un altre aspecte on les dones tenien pes, i té tota la lògica, eren les radionovel·les, un gènere molt popular durant el franquisme, durant molts anys, a tot arreu del món. S'ha de dir que a l'època no era només que l'estat espanyol això agradés, sinó que realment a tot el món occidental la radionovel·la era un gènere molt, molt important. Evidentment, les radionovel·les no només apareixien homes, i per tant hi havia locutores dona. Això afectava positivament el paper de la dona, o també, sí, una altra vegada tenim problemes de discriminació?
4: No, veus, en aquest cas no. I en part m'agradaria també distingir la radionovel·la del radioteatre. Jo crec que en èpoques de precarietat cultural, com va ser, doncs, això que dèiem, els anys 40 i 50, que comencés el radioteatre a posar al servei de l'audiència textos clàssics, per exemple, era realment un servei important, perquè molta gent no sabia llegir i, per tant, acostava la cultura. I en aquest sentit, les actrius tenien un paper semblant al dels homes. Aquí sí que hi havia com més igualtat. Hi ha, per exemple, la Encarna Sánchez, que va ser premiada i repremiada, que després va fer el Taxi Kei, sí, i tot això, doncs, que era una grandíssima actriu, i moltes actrius que després, doncs, també les van veure doblant pel·lícules, per exemple, era un paper que feien molt sovint. Però jo crec que la radionovel·la va fer aquest paper d'entreteniment, i el radioteatre va fer aquest altre paper d'extensió cultural.

0: tardor del gener del 1951, després d'unes proves a Sant Just d'Esvern i Esplugues de Llobregat, Ràdio Joventut de Barcelona va suposar un revulsiu radiofònic, tot i que formava part de la cadena Azul de Radiodifusió, una de les xarxes del règim. Es va concebre com una emissora que servia d'escola oberta i gratuïta i va ser de les primeres a apostar per la FM. Entre els anys 50 i l'inici dels 80, a Ràdio Joventut s'hi van formar diverses generacions de radiofonistes. Cruz Roman exposava alguns records al llibre Memòries de Ràdio Joventut de Miquel Arguimbau. El seu testimoni ens parla de la inseguretat endèmica que patien les dones, però també de pressions polítiques.
1: Ràdio Joventut. El 1954 o el 1955 es va formar la primera nòmina a Ràdio Joventut de Barcelona. Vol dir que començàvem a les 7 del matí, fins a 2:15 del migdia, i d'aquesta hora fins a les 8 del vespre, que és quan els alumnes de l'escola agafaven el relleu per fer l'opció de pràctiques.
2: Noches de Barcelona.
3: Noches de Barcelona.
2: Coordinando el programa,
3: Jorge Traver.
2: En el micrófono,
3: Toni Guerrero.
1: Més endavant es va ampliar la nòmina i els torns es van convertir en tres, incloent-hi el nocturn, fins a les 2 de la matinada.
2: Emite la cadena Azul de Radiodifusión desde su centro emisor en Barcelona, Radio Juventud, la voz de Cataluña.
1: Les dones que treballaven fins a aquesta hora disposàvem d'un taxista, el Manuel, que amb càrrec a l'emissora ens venia a recollir i ens duia a casa. I això era perquè les dones no podíem circular pel carrer aquelles hores. Vol dir que els directius de l'empresa se sentien una mica responsables de la nostra seguretat i per això ens van posar un xofer. I si després de les 2 de la matinada, com passava, ens quedàvem a l'emissora per enregistrar coses per als espais de Sergi Schaff, on podíem fer d'actrius radiofòniques, el Manuel també ens esperava. Per mi, l'època del carrer de Saragossa és més entranyable que la de la Via Augusta. Quan es va fer el trasllat, el 1970, m'ho vaig passar malament, de veritat. Li tenia un gran efecte aquella torre, amb el seu immens jardí on sortíem a passejar entre torn i torn. Els nous estudis, que certament van ser un avenç, van comportar l'inici, entre els mateixos companys, d'una competició professionalitzada. Els temps canviaven, i per bé que la Via Augusta Ràdio Joventut va viure un esclat. També vull deixar constància que al carrer de Saragossa igualment s'havia viscut un tal esclat. Ja teníem una gran acceptació i simpatia per part dels oients. I compte, aleshores ja érem força agosarats, tot i que qualsevol comentari considerat fora de l'autoritzat mereixia un toc d'atenció immediat. Sense haver d'anar gaire lluny, en una entrevista que vaig fer a unes mares gitanes que es queixaven que no podien anar a treballar perquè no tenien amb qui deixar els fills, jo els vaig comentar que això passava perquè no hi havia guarderies públiques. Doncs bé, em va arribar una trucada de l'Ajuntament de Barcelona de part de Porcioles perquè no féssim òbvies aquest tipus de denúncies, dit entre cometes.
0: Albir Altés, amb aquest fragment hem vist això, per una banda el paper pioner de Ràdio Joventut, de Ràdio Joventut, però d'altra banda també això de que a les dones els haguessin d'acompanyar, etc, etc. Això era paternalisme o responia realment a una necessitat del moment?
4: Ai, jo crec que era una barreja de les dues coses. En qualsevol cas, Ràdio Joventut era una escola, i en aquest sentit també això ens pot explicar, aquest punt de paternalisme. Era una escola que s'anava a prendre doncs igual guió, muntatge musical, locució...
0: Hi havia... De fet, es pot dir que bona part de la ràdio actual catalana veu de les fonts de Ràdio Joventut dels anys 70,
4: no els
0: 50, però sens dubte, 70-80 és bàsic.
4: Va ser molt important, perquè a més, doncs clar, van ser els primers que van posar doncs la FM, que van posar el so estereofònic, que van començar a treballar les nits... no? I per això, doncs,
0: que no van
4: clar...
0: tenir manies de canviar gèneres, cosa que això va formar gent par com el Constantino Romero, com l'Àngel Casas,
4: deixaven improvisar, com... per exemple. I encara, doncs, que potser les dones acabaven fent l'indicatiu com la Maribel Álvarez, però per exemple la Maribel Álvarez, quan va voler-se comprar una, em sembla que era una rentadora a terminis, li van dir, si no ve el seu marit vostè no pot comprar això, va decidir que faria un programa feminista i li van deixar fer Ràdio Joventut, i és el primer programa feminista dels anys 70.
0: Caram.
4: Que ella va poder fer, diguem. Doncs, clar, la vida personal, com sabeu molt bé, com a periodistes, doncs ens fa obrir a vegades finestres que d'altra banda doncs no les pots obrir. Però sí, Ràdio Joventut va ser una glopada d'aire fresc, perquè doncs va permetre improvisar, cosa que abans era molt difícil, i va permetre també doncs que dones com la que estàvem ara escoltant, diguem, poguessin fer, ella mateixa explica que anava doncs a l'aeroport quan arribava una celebritat i l'entrevistava, i li van donar a les dones doncs un paper de més obertura, de més autonomia que en altres emissores.
0: També s'ha de dir que en aquella època, dins el món del periodisme, comencen a aparèixer de manera destacada algunes dones fent papers de reporteres, i no d'opinió, l'opinió era una cosa per homes, però...
4: L'opinió encara ara...
0: Sí, i tant. Però, en canvi, el reporterisme sí que comença a ser relativament habitual, i estem parlant de relatiu amb tants per cent molt petits, però ja no és una cosa tan estranya, dones fotògrafes, dones que cobreixen els esdeveniments, etc. És un canvi, al final dels 60, principis dels 70...
5: Sí, a més la ràdio va arribar a tot arreu, perquè de cop i volta, a partir dels 60, van arribar els transistors.
4: Exacte.
5: Ja no havia d'estar connectat la ràdio a la corrent. Llavors els transistors, la gent s'ho enduia al tros, s'ho enduia a la feina, al taller, tot arreu, la ràdio sempre hi era, perquè clar, hi havia aquesta facilitat, que abans no hi era. La ràdio era...
0: Amb les làmpades.
5: El que estava al menjador de casa teva, i era sagrada la ràdio, no la podia tocar a casa meva,
4: sí,
5: no?
4: Sí, sí, hi ha un canvi substancial, sí. I es van produint, de fet, jo en el llibre he procurat anar explicant els canvis tecnològics que de fet, influeixen de manera definitiva també amb l'audició, amb l'emissió, amb tot plegat, no? Però i trobo que hi ha poca presència a vegades, doncs, de poc reconeixement de les dones que han fet aquests camins tan llargs i tan difícils. Sí, sí. Nosaltres per això hem creat el Banc de Veus, i aprofito ara, doncs, sí, que ens estan escoltant, que és una eina interactiva que està a internet i que s'hi pot entrar si es posa Banc de Veus, doncs, on hem recollit, ara ja tenim 270 veus de dones des de l'època de la República fins a l'actualitat, on tenim doncs la seva imatge, cosa que abans no sabíem, la cara que tenien les persones que feien ràdio, el seu recorregut, diguem, radiofònic, i també enregistraments, a vegades només n'hem trobat un, per
0: de
4: exemple,
0: fragments de la seva
4: dels
0: feina.
4: Seus programes, sí, i a vegades en tenim 4 i 5 fragments que es poden escoltar.
0: Albert Altés, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos el paper de les dones en la ràdio del franquisme. Albert Altés, entre moltes altres coses, l'autora del llibre Dones a les Ones, la història de la ràdio Catalunya, la veu de les dones, que, recordo, el llibre abasta tota la història de la ràdio, no només de l'època del franquisme. Moltes gràcies.
4: A vosaltres.
0: Josep Maria i Soler Sabater, moltes gràcies també, no tenim més temps. Això és L'Enguàrdia.

0: arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peraldo, Max Navarro, Iseo Andodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat amb la col·laboració d'Estrella Damm.
1: Bona nit.
2: Ràdio Vilasacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

0: 53è aplec de la Sardana de Peralada. Diumenge 30 d'agost al Parc de la Coromina.
1: A les 12 hores del matí i 4 de la tarda, amb les cobles, Mil·lenària, Vila de Perpinyà, Ciutat de Girona, Sant Jordi i Ciutat de Barcelona.
0: Apropa't a Peralada i gaudeix del poble i de la sardana.
2: Pareu bé l'orella.
3: On vas tan equipat?
4: Escòcia improvisada. Necessitava aire fresc i anir a estirar una mica les cames.
3: Què vols dir amb improvisada?
4: Doncs que buscaré un lloc per aparcar i a partir d'allà, si hi ha un camí, el seguiré.
3: Si vols visitar un espai natural abans, cal que t'informis una mica. Regulació, accessos, itineraris... Has mirat quin temps farà?
4: No.
5: Abans de visitar un espai natural, informa't, planifica el recorregut, reserva si és necessari i respecta la senyalització. Informa't en espaisnaturals.cat.
4: Ja ho tinc clar. Planificar bé vol dir gaudir més.
5: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: El teu dossier em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
7: D'amor?
6: Sí.
7: Quan?
6: Aviat.
7: Aviat?
6: Molt aviat.
7: Molt aviat?
6: Ja.
7: Ja?
6: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: Avui pot ser igual que ahir o pot ser un dia únic.
1: Exacte.
2: Ara, els clàssics.

0: Vides. Memòria. Comunitat. Milers i milers de documents són els fils d'una xarxa de fets, testimonis i valors que formen el patrimoni col·lectiu del nostre passat i ens fan entendre el present. Benvinguts a l'Arxiu Nacional de Catalunya.
1: Ara, Teatre Ràdio Vila-sacra.
2: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.

Senyores, senyors, benvinguts a una nova sessió de radioteatre. En el marc de la temporada estable de teatre radiofònic a la nostra emissora, avui ens acostem a l'obra del dramaturg i guionista de cinema i televisió britànic Peter Shaffer per assistir a la representació d'Exercici per a cinc dits. Peter Levin Shaffer és un dels dos bessons nascuts a Liverpool el 1926, fills d'una família d'origen jueu. Rep la seva educació primària a la St. Paul's School de Londres i posteriorment obté una beca per estudiar història a Cambridge. Treballa com a miner de carbó durant la Segona Guerra Mundial i més tard encadena diferents feines fins a arribar a ser assistent a la Biblioteca Pública de Nova York, on comença a descobrir el seu talent dramàtic. Les primeres incursions literàries les fa conjuntament amb el seu germà bessó, Anthony, sota el pseudònim de Peter Anthony. Tots dos són coautors de diferents guions de novel·les detectivesques amb títols com La dona a l'armari, de 1951, o Com es fa el petit cocodril i Assassinat, assassinat, de 1953. El 1954 escriu la seva primera obra en solitari, The Southland, un guió que arriba a ser representat a la televisió britànica. Animat per aquest èxit, Shaffer continua escrivint Balance of Terror o The Prodigal Father, de 1957, i la seva reputació com a dramaturg va en augment. El 1958 escriu el seu primer gran èxit teatral, Five Finger Exercise, l'obra que avui posem en antena. Estrenat a Londres amb gran èxit, el guió obté el reconeixement merescut en un premi literari. Així, el 1959, Five Finger Exercise es representa a l'escena novaiorquina, on és igualment molt ben rebut i aconsegueix el premi del Cercle de Crítics Teatrals. El 1962, Shaffer publica The Private Ear i The Public Eye, dues obres on l'amor és el tema central. D'ençà de 1963, amb un Shaffer ja com un autor dramàtic reconegut internacionalment, el Teatre Nacional de Londres es converteix en la seu on s'estrenen la pràctica totalitat de les peces dramàtiques de l'autor, peces que van des de drames filosòfics fins a comèdies satíriques. The Royal Hand of the Sun, de 1964, Black Comedy, de 1965, o The White Liars, de 1967, en són les més destacades. El 1973 arriba un altre gran èxit, Ecus, la història d'un psiquiatre que intenta tractar un jove que pateix una fascinació patològica religiosa pels cavalls. Ecus obté el Premi Tony de Teatre a la millor obra del 1975 i el Premi del Cercle de Crítics de Teatre de Nova York, on el nombre de representacions als escenaris de Broadway arriba a superar el miler. Encara amb la ressaca de l'èxit anterior, el 1979 arriba Amadeus, una nova producció que obté nombrosos i diversos guardons basada en la història de la confrontació entre Wolfgang Amadeus Mozart i Antonio Salieri, que, superats per la gelosia, volen destruir el seu rival. Amadeus esdevé un gran èxit i obté el Premi Tony el 1981. D'igual manera que Ecus és portada als escenaris de Broadway, on supera també el miler de representacions. El 1986, Shaffer obté de nou el reconeixement del Premi Tony amb una nova comèdia de caràcter satíric, Lettice and Lovage. Diverses de les obres de Shaffer han estat adaptades i portades al cinema. Ja Five Finger Exercise el 1962, The Royal Hand of the Sun el 1969 o The Public Eye el 1972 reben bona acceptació del públic cinèfil i de la crítica. Però Ecus 1977 i sobretot Amadeus 1984 són les que assoleixen un major èxit cinematogràfic i el reconeixement dels premis Oscar com a millor guió adaptat, obtenint la nominació en el cas de la primera, i el guardó com a guanyador en la segona. Shaffer és nomenat Cavaller de l'Imperi Britànic el 1987. El 2007 rep els honors de ser inclòs a l'American Theatre Hall of Fame i mor el 2016 mentre era de viatge a Irlanda. Five Finger Exercise, exercici per a cinc dits, l'obra que avui posem en antena segons la traducció al català de Carles Puig, és la història d'un conflicte familiar a casa dels Harrington. El matrimoni entre Lluïsa i Stanley està immers en una constant baralla i Clive i Pamela, els seus fills, lluiten per trobar un camí a seguir en la seva vida. Però la presència de Walter, el professor de música de Pamela, comença a fer canviar moltes coses i la pau familiar es veu amenaçada.
La versió radiofònica que avui posem en antena és un enregistrament del quadre de veus de Ràdio Teatre sota la direcció de Toni Garric i amb les veus de Rosa Aguado en Lluïsa, Jordi Alegre en Clive, Toni Garric com Stanley, Alicia Carrasco és Pamela i Jordi Bernat en Walter. La narració és de Marta Plaza i la realització tècnica de Joan Borràs. Esperem que gaudiu de l'audició d'avui.

0: Som al xalet que els Harrington tenen a Suffolk per passar-hi els caps de setmana. La sala d'estar ocupa la part inferior de la casa. Està ben moblada i proclama d'una manera estrident la personalitat de la senyora Harrington. Indica que és una persona de gust, però d'un gust que no sempre és de fiar. Hi ha un aroma de ciutat i potser de barri car que resulta exagerat en una casa a les afores. Els mobles són tan in i tan elegants que fan que el seu marit es trobi i es noti desplaçat. A l'esquerra hi ha un sofà i una taula de centre. Una butaca, que té aspecte de ser còmoda, fa d'enllaç entre el centre social de l'habitació i el lloc per menjar, que es troba a la dreta de la sala, amb una taula amb cadires i una banqueta tapissada. Al darrere, una gran vidriera deixa passar la llum de la tardor del vell jardí que envolta la casa. Al costat de la vidriera hi ha la cuina. Al fons de la sala, a l'esquerra, veiem unes escales que ens duen al pis de dalt, on hi ha tots els dormitoris. El de Walter, el de Clive, el dels seus pares, Lluïsa i Stanley, i el de la Pamela. També hi ha un estudi que és el cau de la Pamela, el magatzem dels seus tresors, llibres, joguines velles i vestits. I és on rep les classes. L'habitació és alegre i policromàtica i reflexa la vivor de la persona que l'ocupa. És un clar matí a primers de setembre. Clive està assegut a la taula del menjador. És un noi d'uns 20 anys, viu, nerviós, agut i simpàtic. Hi ha en ell alguna cosa d'infantil, estrany per la seva edat. La desproporció d'algú en el qual el desenvolupament intel·lectual ha superat el sentimental. Lluïsa, la seva mare, entra amb una safata amb bous i pernil per a ell. És una dona elegant, d'uns 40 anys o una mica més, vestida a l'últim crit de la moda. Una mica ostentosa la seva manera de vestir per un cap de setmana al camp. Tot en ella indica la seva constant preocupació per la distinció, sense, però, afectació ni aparent falsedat. És molt maca, amb faccions atractives, reflectides, encara que amb vaguetat, en el seu fill.
1: El teu pare retorna a la naturalesa.
2: I és molt lluny, la naturalesa?
1: Espera't i ja ho veuràs. Ara està en una d'aquelles seves crisis d'aire lliure. Aquest matí ha tocat anar a caçar amb aquest pesat agent de borsa, aquest... Com se diu?
2: Benton.
1: Ah, sí, Benton. Doncs, per fer els honors al tal Benton, el teu pare se n'ha anat a comprar una d'aquestes horribles caçadores que semblen fetes d'una manta de viatge. T'imagines una cosa més ridícula?
2: La devia veure en una d'aquestes revistes americanes que Chuck es va deixar aquí la setmana passada. I a part de la caçadora, com se troba el pare?
1: Com un roure. Vàrem arribar en el tren de 6:45. Per cert, a quina hora vas venir a nit?
2: A les 2.
1: Ah, et pots pensar que va preguntar on eres.
2: I li vas dir?
1: Si no ho sabia. Suposo que vares estar a Londres.
2: Vaig sortir. Ho entens? Sortir.
1: Ja ho sé, fill, ja ho sé.
2: Vaig sortir i res més.
1: Bé, fill, bé. Et menjaràs un altre ou si te'l faig de seguida? La planxa encara està calenta?
2: No, gràcies.
0: Stanley, pare d'en Clive, entra al jardí. Vesteix una caçadora extremada i llampant. És un home d'edat madura, sapat i segur d'ell mateix, encara que la seva seguretat és més aviat aparent. La seva presència augmenta instintivament el nerviosisme de Clive.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Molt elegant.
3: Què?
2: Dic que molt elegant.
3: Ah, per un pare, pam.
1: Ha anat amb Walter a donar una volteta abans de la classe. Ells n'ha esmorzat ja. De debò que no vols res més, Clive?
2: De debò, gràcies.
1: Està bé, no vull forçar-te. Per una vegada que has esmorzat tal com cal, ara et porto el teu, Stanley.
2: Sembla com si Pam volgués acabar amb el francès com més aviat millor. Però mira que esmorzar verbs irregulars.
3: No saps que som milionaris? Així, tal com sona, milionaris.
2: Com?
3: Ara tenim professor particular, com Déu mana. Res d'enviar a la nena al col·legi. Quina vulgaritat, un col·legi. Suposo que la idea et semblarà perfecta, no?
2: Verdaderament em sembla ridícul. Bé, vull dir, inútil.
3: Bé, però la teva mare no pensa el mateix. Es veu que tota la gent de possibles té professor i com que a la força hem de ser gent de possibles, també hem de tenir el nostre. Herr Walter Langer, com si res. 10 lliures a la setmana i, a més, la matrícula íntegra del col·legi al qual la teva germaneta no hi va. Què, no ho sabies?
2: No.
1: Aquí el tens, Stanley.
3: Ah, doncs sí, naturalment, ens podem permetre el luxe de pagar-ho. Què importen els diners al capdavall? Com que ja teníem un pis a Londres, l'únic que ens faltava era una casa fora i un decorador amb fantasia perquè l'instal·lés. I ara necessitem un preceptor perquè hi faci joc.
1: No tornis amb la mateixa història. Recorda que és el primer cap de setmana que Walter passa aquí i vull que tots siguem amables amb ell. De manera que guarda les teves opinions si no et sap greu. No volem sentir-les.
3: Què vol dir això de no volem? Clive està d'acord amb mi.
1: Oh, de debò, Clive?
2: No em sembla que és massa aviat per començar ja.
3: Acabes de dir que tenir un professor era ridícul.
2: Bé, no era ben bé això. He volgut dir...
1: Acaba d'esmorzar, fill, va.
3: A nit vas arribar tard.
2: Sí, tenia... Tenia un compromís.
3: Un compromís?
2: Havia de fer una feina a Londres.
3: Una feina? Quina mena de feina?
2: Bé, no era una feina, precisament. Un article, més aviat. Em vaig comprometre a fer la crítica d'una cosa i la publicaran.
3: Com? En un diari?
2: Sí, més o menys.
3: Serà en el Times, no?
2: Bé, en realitat és una revista. No és molt anomenada.
3: Com es diu?
2: Nou Intent.
3: Nou què?
2: Intent.
3: Ah, i a què ve que t'ho demanessin?
2: Més aviat vaig ser jo qui ho va demanar. Mira, el col·laborador fixe està malalt, de manera que ho vaig demanar a un amic, que és amic del director. Després de tot, eren dues entrades de franc.
3: Per què eren?
2: Per una tragèdia.
3: Era bona?
2: Ah, sí, magnífica.
1: Quina tragèdia era?
2: Electra.
3: Què és això?
1: Oh, no m'ho puc creure!
3: Que no pots creure què?
1: Doncs no pot ser que ho diguis de debò. Realment, Stanley, hi ha moments en què em sento avergonyida de tu. Avergonyida?
3: Ah, molt bé. Llavors, il·lustra'm tu. Educa'm.
1: Clive, explica-ho al teu pare, vols?
3: Au, va, Clive, vinga.
2: És... una tragèdia grega.
3: Ah, ja. Una d'aquestes.
1: I qui la interpretava? Laurence Olivier? Tinc entès que és el millor actor per a aquestes coses gregues, oi? Mai oblidaré aquella meravellosa tragèdia en què s'arrencava els ulls. Ja saps quina vull dir. I vàrem anar tu i jo quan el teu pare era a Leeds. Ai, aquell udol que feia. El vaig seguir sentint durant molt de temps, a qualsevol lloc que anés. Hi havia alguna cosa tan feruix en aquell crit. Tu saps el que vull dir. Feruix, com els animals de la selva.
3: Ah, i per això serveix estar cultivat.
1: Per què?
3: Per veure la gent arrencar-se els ulls.
1: Cultivat. Em pensava que referies a aquestes perles falses que es venen pels carrers. Però tot això no té res a veure amb els ulls, Stanley, sinó amb la poesia. Però per descomptat que tu no ho entens.
3: I és això que penses estudiar quan vagis a la universitat el mes que ve?
2: Doncs sí, més o menys.
3: I es pot saber per què?
2: Veuràs, perquè... Mira... La poesia porta dins ella mateixa el seu premi. És com la virtut. Com totes les arts, diria jo.
3: I no has trobat res més útil en què dedicar el teu temps?
2: No es tracta d'utilitat, pare.
3: Ah, no? Sembla com si no t'haguessis adonat del món en què vius, noi. Quan acabis d'aquesta universitat a la que la teva mare s'ha entestat que vagis, hauràs de guanyar-te la vida. Jo no estaré sempre aquí per pagar-t'ho tot, com pots imaginar.
2: No sóc un nen de bolquers, precisament.
3: Així ja és hora de que pensis d'acord amb la teva edat. Totes aquestes històries de la cultura i de més estan molt bé pels qui poden permetre-s'ho. Per tots aquests exquisits i cursis que ens estan predicant sense parar, com ta mare. Però no et serviran absolutament de res a l'hora de guanyar-te el pa pel món. Jo no sabré una paraula de cultura, però sí que puc dir això. Que si no t'espaviles tu tot sol, ningú no vindrà a ajudar-te. I menys que ningú, tota aquesta trepa de mariquites i gorreros que t'envolten. I saps per què? Perquè són gent sense cap fonament ni principis.
2: Tu no en saps ni una paraula dels meus amics.
3: Sí que en sé. Els he vistos. artistes. Xicots que es pensen que tot consisteix a fer el trinxeraire, perxar-s'hi, baladrejant, bevent i deixant anar paraulotes vestits de bohemis amb pantalons estrets per tot arreu. M'agradaria saber qui els ha donat el dret d'anar a mirar els altres per damunt l'espatlla. Podria saber-ho. Tot perquè els altres no entenen d'òpera, ballet i drama.
1: I a tu, qui te l'ha donat, el dret de parlar així d'ells? Què et penses que ets? Un home de les cavernes?
3: En qui va sortir a nit? Vinga, qui és aquest amic del director?
2: Jack.
3: Ah, esclar, el teu amigot, l'americà. El que va venir aquí la setmana passada, el que canta pels cafès i pensa seguir estudiant fins als 30 anys vivint de beques. Una vida molt digna.
1: Jo que em pensava que el desig d'ampliar la cultura era un símptoma de maduresa. Per desgràcia, Stanley, no tots hem estat orfes de naixement, ni hem anat tots a col·legis de l'Ajuntament, ni hem aixecat una fàbrica de mobles amb només la nostra força de voluntat. Està clar que mai podrem superar aquests inconvenients, però no et sembla que podries aprendre a tolerar-nos? El que ens passa és que no hem disfrutat de la teva saludable formació a pit descobert en la lluita pel món. Jo, ajuda'm a desparar a taula. Corre, que tinc classe de música amb Walter.
3: Classe de música?
1: Sí. I tu vés en compte de que no t'engeguin una perdigonada per equivocació. Encara que no crec que hi hagi moltes perdius d'aquest color.
3: A quina hora dinarem?
1: Cap a la una. Ja ho veurem. Després de la classe m'enduré a Walter per ensenyar-li unes plantes que he descobert. No sabies que també era aficionat a la botànica? És encantador. Absolutament encantador. Està clar, és el que sempre dic. Necessitem un estranger perquè ens ensenyi com som d'ignorants.
3: Fins després. És a dir, si és que no vols venir a caçar amb mi. No, és clar, que no ho voldràs. Però vull veure't a fora, que et toqui l'aire. No he comprat aquesta casa perquè t'estiguis ficat a dins tot el dia. Clive, no t'entenc. Gens ni mica.
2: L'esmorzar de sempre.
1: Ai, no t'hi amoïnis. Ha estat una de les seves rebequeries.
2: Ja.
1: Ai, Juju, voldria que t'hi trobessis bé aquí i que estiguessis ben content. Content de debò, no que només ho aparentis. Després de tot, per això vaig fer que el teu pare comprés aquesta casa, per fugir del pis de Londres i de tot aquell enrenou, per venir aquí, a fora al camp i descansar en aquest refugi. És per això que has d'estar content. No em defraudaràs, oi que no?
2: Votre Majesté, la meva emperatriu.
1: Oh, l'Eve!
2: L'emperatriu Lluïsa, la dels tristos destins, la reina tràgica dels ulls negres, vinguda d'enllà del mar. Què desitgeu, senyora? Estic a les vostres ordres.
1: Ja t'ho he dit, cosac. Sois content. Que estiguis content.
2: D'acord. Pel meu honor de cosac i pel meu casquet de caracol autèntic, us prometo 6 riallades diàries i una dotzena de somriures.
1: El meu nen, el meu estimat Juju.
2: Ai, mama.
1: Ho has promès, no ho oblidis. Has promès estar content. Si ho compleixes, també ho podré estar jo, perquè ho noto quan estàs preocupat, saps? I això em fa posar trista, també. Ai, així que no oblidis, res de melangia.
2: Res de melangia, majestat.
1: Anem, va, jo rentaré els plats i tu els aixugaràs. No hi estarem ni 5 minuts.
2: No, ni estarem 20, com a mínim. No sé per què no prens una minyona.
1: No, Juju. Això ha de ser un refugi, comprens? Si rentar els plats és divertidíssim. Avui dia tothom ho fa.
0: Mentre mare i fill estan rentant els plats a la cuina, Pamela irromp amb Esbalot per la porta del darrere i puja corrents a l'estudi, seguida del seu professor Walter, que porta un ram de flors boscanes. Pamela és una alegre noieta de 14 anys, amb la mateixa agudesa del seu germà, però sense l'ombra de la seva melangia ni de la serietat de Walter. El professor és un jove alemany, reservat, afectuós, seriós però sense afectació i que s'entén amb la seva deixeble d'allò més.
4: He arribat primer. Avui no hi ha classe de francès.
5: Ah, no. No et pensis que te'n lliuraràs així com així. Au, portem ja 10 minuts de retard. Ara vinga el francès.
4: Oh, no, Walter, fa molt fred per pensar en francès.
5: Molt bé, encendré l'estufa. Parlar. A veure el futur. Pensa-ho bé.
4: Je parle.
5: Bé.
4: Je parle... Tu parlera, il parlera, no parleron. Vous parlerez parleron.
5: Per una vegada ho has dit a la primera.
4: Va, a dimoni el francès. L'odio, de la boca l'odio.
5: Per què?
4: Perquè els francesos són un poble decadent. El que hauríem d'estudiar tots és el rus i l'americà.
5: Però si l'americà i l'anglès són el mateix.
4: Ni parlar-ne. Una pila de paraules iguals volen dir una cosa en americà i una altra en anglès. Si ho sabré jo, jo sé una pila de coses de l'americà per Mary. Ja li presentaré. És l'única amiga que tinc aquí.
5: On viu?
4: Prop de les cavallerisses. Quan la conegui es tornarà boig.
5: De què? D'amor?
4: Home, esclar. La mama diu que és una ordinària, perquè porta unes mitges de color rosa d'allò més extremat i diu ok a cada moment. M'ha assabentat que la seva mare veu i té amants i de més. Però com que és viuda, no se la pot censurar, oi?
5: I com és que sap tantes coses sobre Amèrica? Només perquè diu ok?
4: Oh, no, no sigui tonto. Sap per què? Doncs perquè el seu xicot és americà i és aviador.
5: I quants anys té?
4: Mari, 16. Als homes els agraden les joves, oi? Però a mi em sembla que vostè... Bé, ja m'entén. De vegades Mary es posa uns pantalons negres i se'n va a un club no gens recomanable que hi ha al poble en el soterrani d'un restaurant polonès. Però com que a la seva mare no li agrada que vagi d'aquesta manera pel carrer, s'ha d'esmunyir quan ningú no la veu.
5: Com les bruixes.
4: Les bruixes?
5: Les bruixes, quan van al sàbat.
4: Què és això?
5: El lloc on adoren el dimoni. Elles fan com la teva amiga. Es disfressen i surten d'amagat, igual que els trinxeraires. Comencen a fer el darull i a cridar l'atenció de la gent i comença a donar-los mala fama i a tenir-los por. I és aleshores quan comencen a adorar el diable.
4: Ui, quina mentida.
5: Res de mentida.
4: Vostè parla com si ho hagués vist.
5: Aquí, el dimoni. Està clar que l'he vist.
4: On?
5: Allí on viu.
4: I on viu?
5: Al meu poble.
4: I què feia?
5: Estava assegut.
4: On?
5: Darrere els ulls de la gent. Que no és un bon lloc per asseure's?
4: No la troba a faltar.
5: El què?
4: Casa seva.
5: Jo no tinc casa.
4: Però alguna cosa hi haurà allà que trobi a faltar. Els aniversaris, el Nadal, alguna cosa.
5: El Nadal. Sí. En el meu poble, Mulbach, són les estrelles en aquests dies més brillants que les d'aquí.
4: Només les estrelles?
5: No. I el gel, també. Tot el riu es gela. I de nit es pot anar patinant a tota velocitat, quilòmetres i quilòmetres en l'obscuritat. Sol en la nit tan freda. I de sobte veus torxes que s'acosten i sents veus que venen cantant i t'ofereixen nous i fruites i rom calent i et feliciten l'any nou.
4: Quina meravella!
5: Sí, sí, sí, és meravellós.
4: Anem-nos-hi? Anem-nos-hi allà a passar el Nadal. Vostè i jo pot ensenyar-me en 12 setmanes l'alemany suficient perquè pugui entendre'ls. Ah, perdó, havia oblidat que vostè no ensenyava el seu idioma.
5: No.
4: Però per què, Walter? La veritat és que vostè... és una rara avis.
5: A tu t'ho sembla?
4: Suposo que serà degut, en part, a viure en un país estranger.
5: Aquest país no és estranger per mi. Visc aquí ja fa 5 anys i espero tenir aviat la nacionalització.
4: I serà anglès?
5: Sí.
4: Llavors també li agradaran les festes de Nadal angleses, perquè aquesta serà la seva pàtria i les passarà aquí, amb nosaltres. Vostè té família?
5: Ningú.
4: Ningú, ningú?
5: Ningú.
4: Molt malament, no es contesta així. Quan jo pregunto, no té família vostè? Vostè ha de dir, sí, és clar que la tinc, i és magnífica. Ara, digue-lo ara amb mi. La meva família viu en el 22 de la plaça d'Hilton, a Londres, i té un xalet a Suffolk.
5: La meva família viu en el 22 de la plaça Dilton, a Londres, i té un xalet a Suffolk.
4: Molt bé. Li poso un 10. Aquí ara està més content. Hauria de posar-se un collal i una xerina. Semblaria Metternich o alguna cosa així, i portar el cabell molt llis, estil romàntic. Així. Ui, que bé que li està. El comte Walter Langer, cavaller de l'ordre de la cullera d'or.
5: Pamela, quieta.
4: T'atraparé per més que corris. Senyor comte, senyor comte.
5: O calles o m'enfado de debò.
4: Senyor comte, cavaller rang.
5: Que no m'enfadaré, eh?
4: Va.
5: Què, no t'ho creus?
6: Walter.
5: La teva mare em crida, me'n vaig. Com se diu en francès, jo vinc?
4: Ja l'he?
5: No, t'ho he dit un milió de vegades. GV. Ara queda't i estudia la lliçó d'història.
4: Està bé.
5: Què?
4: Fins ara, mastodon.
5: Fins després, dinosaure. Bon dia.
2: Hola.
5: La senyora Harrington em demanava.
2: És el saló de música.
5: Però tenim un saló de música aquí?
2: Bé, és solament un racó. Quan ens vàrem quedar a la casa, era el rebost. Però la meva mare no es va espantar per això. Va trobar un piano d'aquests verticals per quatre rals i va fer tirar a terra un envà per poder-lo entrar. Sort que està situat al fons de la casa, perquè a Sa Majestat, el meu pare, no li agrada la música.
5: Ah, i jo que ahir al vespre vaig engegar el tocadisc. Ho sento.
2: Prou que t'ho dirà, si el molesta. I digues, què et sembla la nostra cabareta?
5: Com?
2: La teva alumna.
5: Ah, és una delícia. Quan vaig conèixer la teva mare i em va convidar a venir a viure amb vosaltres, no sabia amb què anava a trobar-me. La feina que havia tingut abans no havia estat gens fàcil.
2: Vivies també amb una família?
5: No. Tenia un pis en un suburbi. Bé, un soterrani.
2: Ja.
5: Vosaltres sou la meva primera família.
2: De debò?
5: De debò.
2: Molt bé. Permetem que et faci una advertència. No som una família, sinó una tribu de caníbals.

0: Perdó.
1: Exacte, exacte.
2: Benvolgut, Walter. Espero que no els hagi destorbat la classe, però és que estic desitjant que provi el meu pianet.
0: Però, senyora Harrington, si toco molt malament...
2: Quina tonteria. Amb aquestes mans tan precioses. Una vegada li vaig donar la mà a Paderewski. Està clar que d'això ja fa molts anys. Jo era una nena, però me'n recordo com si hi hagués estat ahir. Tenia unes mans idèntiques a les de vostè. Naturalment, de persona molt més gran, però la mateixa forma dels ossos, la mateixa exquisitesa. Ah, miri, aquest vell àlbum de partitures era de la meva mare.
0: Oh, delícies.
2: Què tocarà? Alguna cosa vienesa, oi?
0: Què li agradaria? Brahms? Beethoven?
2: Oh, meravellós! I vostè m'explicarà tot el que sàpiga sobre la peça. Vull dir, on va ser escrita i per aquí. Ha sempre cregut que el saber aquests detalls ajuda a comprendre les obres. Per exemple, la sonata de Clar de Lluna. Quina és la verdadera història sobre ella?
1: Però, mama, si no té res a veure amb cap Clar de Lluna... Clar de Lluna era el nom del bordell en el que Beethoven va començar a escriure la sonata.
2: Oh, Juju!
1: Va fer posar quatre grapes a una de les noies de la casa per poder escriure sobre la seva esquena.
2: Oh.
1: Sí, això surt en una biografia. No me'n recordo quina.
2: Ai, si et plau, Juju!
0: Senyora Harrington, he collit aquestes flors per a vostè. Són bastant rares i he pensat que li agradarien.
2: Ai, com li agraeixo, Walter. Aquests detalls de vostè m'emocionen. I que boniques que són. Oi que són precioses, Juju? Bé, crec que li haig de donar a vostè, Walter, un nom més íntim. Walter és massa seriós. Esperis, esperis. Ja ho tinc. Si Clive és Juju, vostè podria ser Ibu. Perfecte. Ibu el mussol. Ah, un mussol amb aquestes ulleres. Oi que sembla un mussol?
1: I per què no Pu, el poll? Sonaria molt millor.
2: Oh, aquest matí estàs impossible. El teu pare té raó. Un passeig per fora al camp t'aniria bé.
3: Mama, mama!
2: Ai, Déu meu, quin escàndol! Què fa aquesta nena? Walter, em temo que haurà de donar-li també alguna lliçó d'urbanitat.
3: Mama!
2: Xxt! Serena't!
3: Perdó, mama. Em prendràs la lliça d'història?
2: Que te l'aprengui, Clive. Jo no puc ara. Walter va a tocar el piano per mi.
3: De debò? És magnífic.
2: Anem, Walter. No tenim massa temps.
3: General, general Harrington.
1: Eh? Qui és?
3: Amb permís, mon general?
1: Però si és Daphne la innocent. Passa, noia, no tinguis por.
3: Gràcies, mon general.
1: Com estàs, menuda, eh?
3: Molt bé, gràcies. I com va la... Vostè ja ho sap.
1: La què?
3: La gota.
1: Ah, doncs em va i em ve, saps? Ve i va.
3: Vostè és molt valent, general, resistint d'aquesta manera. Segur que jo estaria queixant-me cada moment. Sóc molt gemegaire quan es tracta de mals.
1: Va, minúcies, nena, minúcies. Diable, com em recordes a la teva difunta mare. Tens els cabells iguals que els seus, grocs com la flor de lli.
3: No estic d'acord.
1: Ah, no? Per què?
3: Perquè la flor de lli és blava.
1: Però la teva mare no tenia els cabells blaus. D'això no estic segur.
3: El que has de fer és prendre'm la lliçó d'història.
1: El que haig de fer és lligar-te la cinta dels cabells. Vine.
3: Que magnífic és Walter, oi?
1: Que magnífic.
3: Està clar que sí que ho és. Ho vaig dir des del primer moment.
1: Com t'entens amb ell?
3: De meravella, ens adorem.
1: I creus que aprendràs alguna cosa?
3: Com alguna cosa? Tot. Ja ho veuràs. D'aquí res seré la noia més erudita de Londres.
1: Erudita?
3: Què?
1: Erudita. Bé, i si comencem?
3: Té, agafa els apunts.
1: Vejam... Quina ha estat la dinastia més insegura d'Europa?
3: Ni idea.
1: Els Kissaburg.
3: Què?
1: Els Kissaburg.
3: Va, Clive, babau.
1: Encara no sé gaires coses sobre ells, però estic investigant i la setmana entrant els hauré descobert per complet. Fins ara només he trobat a Tomàs el Doctor.

0: Dos, successor de Tomàs l'Indecís i de Vladimir l'Incert.
1: Magnífic. I no hi ha branca femenina?
0: I tant.
1: Dorotea...
0: Endavant.
1: Dorotea, la decidida.
0: No, no val. Això va contra l'estirp.
1: D'acord, però és que era l'ovella negra de la família.
0: Veurem, veurem. Ara... Escolta bé i mira'm a la cara. Qui és el cavaller ploraner?
1: No, Clive, de debò, què haig de...
0: Contesta, qui és?
1: No ho sé.
0: Qui és el romàntic incurable?
1: No ho sé, no ho sé.
0: Ets la criatura més ignorant que hi ha sobre la capa de la Terra. Cabreta, cabreta, cabreta!
1: Clive!
0: Què?
1: Explica'm un conte.
0: Alegre o trist?
1: Trist.
0: Molt bé. Vejam... Hi havia una vegada un noi que vivia sol en una presó, a un fosc forat a l'est de Suffolk.
1: Per què? Què havia fet?
0: Res, aquí a la Gràcia. Li prengueren tota la roba i l'obligaren a que es vestís amb parracs.
2: Perdoneu, la senyora Harrington em demana que li porti la seva bossa.
1: És aquí. Què dius? Clive m'està explicant un conte.
2: Un conte? Algun tema històric?
1: No, d'una presó.
0: Sí, d'una presó, i promet ser molt interessant. Està ple de romàntica obscuritat i de desgràcies espantoses. Segui i escolti.
2: No, no, no, ara no. La senyora Harrington s'està esperant. Amb permís.
1: Què et passa? Per què el mires així?
0: Res. Vinga, continuem amb el nostre conte.

0: La nit un dissabte, dues setmanes més tard. La família ha acabat de sopar.
1: Clive, no vols cafè?
2: No, gràcies.
1: Què veus?
2: Whisky.
1: Em penso que havies d'haver agafat el primer tren de Cambridge. Jo que he preparat un sopar especial per tu amb tots els plats que t'agraden.
2: Ho sento, però no t'amoïnis. He menjat un sàndwich al tren.
1: Ah, però amb això no n'hi ha prou.
3: Fins quan ha de durar aquesta musiqueta? Es pot saber?
1: Una hora més, suposo. Què tal la seva alumna, Walter?
4: Ah, molt bé, senyora. Només porta 6 setmanes i ja ho sent.
1: Ah, sí, sí. És assombrós. Per favor, Walter, no li faria res portar la maleta de Clive quan pugi?
4: Només faltaria, senyora, ara mateix.
1: Moltes gràcies.
3: I això és el que en dieu, música seriosa?
2: Bé, la veritat és que ara la pobra sona una mica... diferent.
3: Com diferent? M'està tornant boig.
2: No esperaràs que sigui un prodigi en 2 mesos. Seria com pensar en córrer abans de caminar.
1: El teu pare es pensa que tot es aconsegueix per les bones, sense treballar de valent. Tot menys guanyar diners fabricant mobles. No siguis absurd, Stanley. Com et penses que tocava Paderewski quan estudiava? Què és el que està interpretant? Mozart? Juju, t'estic preguntant.
2: Bach.
1: Tu podries tocar estupendament si volguessis. Tens mans per fer-ho.
3: Recordes quan vas anar a la fàbrica a buscar els diners el dia que te'n vas anar a Cambridge?
2: Sí.
3: Vas estar parlant amb el gerent mentre t'esperaves?
2: Sí, em penso que sí.
3: I li vas dir que els mobles que fabriquem eren, com em va dir, ostentosos i ordinaris?
2: Crec que vaig dir que els hi faltava...
3: Què els hi falta?
2: Doncs els materials no són com haurien de ser. Per exemple, la qualitat de la fusta.
3: I els models ostentosos i ordinaris?
2: Doncs sí. No tots, està clar. Només alguns.
3: Quins?
2: Bé, doncs... aquests terribles armaris de roure, per exemple. D'aquest estil que en diuen jacobí. I aquests sofàs tapissats de malva.
3: El gerent em digué que els va estilar de grotescos. És veritat?
2: És que em sembla que ho són.
3: I creus també que això és d'intel·ligents? D'intel·lectuals? Que és correcte anar amb històries al meu gerent, al gerent de la meva pròpia fàbrica, i dir-li que els mobles que fabrico són ostentosos i ordinaris? Així?
1: El fet que tu no tinguis gust no significa que els altres hagin d'imitar-te.
3: Ara m'escoltaràs. I vull que t'entri això al cap. Si estic ficat en negocis és per fer diners. Dono a la gent el que la gent em demana. I dic la gent corrent. Potser ells no tinguin el gust exquisit que teniu tu i ta mare, ni llegeixin aquests llibres tan selectes, però saben el que volen. Si no els volguessin, no els comprarien, ni jo no tindria res a fer. Abans de que tornis a fer escarafalls als meus mobles, recordo una cosa, només una cosa. Mai t'ha faltat per menjar gràcies a ells. Para, una comença l'altra. Me'n vaig.
1: A on? Amb el senyor Benton?
3: I què? Almenys allà tindré una mica de pau.
1: Stanley!
3: A mi no em renyis.
1: Aquest és el primer cap de setmana que passarem junts d'ençà que Clive se'n va anar a Cambridge. Em sembla que almenys el que pots fer és quedar-te a casa havent sopat el primer dia. Per què has de ser tan antipàtic? Walter! Walter!
4: Em cridava, senyora Harrington?
1: No podria posar la música en un altre moment, Walter? El meu marit té mal de cap.
4: Oh, i tant, senyora. Quin greu. Li prego que em perdoni.
1: No hi ha de què. Baixi quan vulgui. Tinc per vostè uns petits furs deliciosos.
4: Moltes gràcies, senyora.
1: Aviam si procures ara ser una mica més amable. Vols, Stanley? Juju, haig de rentar els plats. M'ajudes?
2: Per què no ho deixem per demà?
1: Ah, està bé. Puc fer-ho jo sola, sense l'ajuda de ningú. Adéu.
2: Em sap greu haver dit això dels mobles, pare. Crec que va ser una indiscreció per part meva.
3: Bé, no en parlem més. Com et va per Cambridge? Què tal els altres xicots? T'hi vens amb ells?
2: Bé, allò no és un col·legi, saps? Allà cadascú escull els seus amics.
3: Pues clar, ja m'ho imagino. Però què és el que feu, a part de les classes?
2: El que es vol. Hi ha una pila de clubs i de societats.
3: Oh, pertanys a alguna?
2: Sí, a una societat teatral.
3: Vols dir per fer teatre?
2: Sí, i d'una manera seriosa, saps? Tenim local propi i fins i tot el Times s'interessa per les estrenes.
3: I els esports?
2: Veuràs, el cricket i el rugby són més aviat per professionals. Jo penso fer esgrima. És molt bo per la coordinació.
3: Què és això?
2: Una cosa dels músculs, crec.
3: Clive, ja saps que jo no estava d'acord amb la teva mare perquè anessis a la universitat. Però això ja és aigua passada. El que interessa ara és veure el profit que en trauràs d'anar-hi.
2: Això no es pot saber per endavant. Vull dir que no pots jutjar les coses abans de que passin.
3: Doncs això és exactament el que estic dient. Clive, si no saps on vas, el millor seria deixar-ho.
2: Per què?
3: Em sembla que està ben clar.
2: Res d'això. Si jo sabés on vaig, ja no hi hauria d'anar. Perquè seria senyal de que ja hi hauria anat.
3: Quin jeroglífic és aquest?
2: No hi ha jeroglífic de cap mena, pare. Mira, la cultura, la formació cultural, és una cosa de la que no se'n pot parlar així, com tu fas. És una cosa completament diferent. Com anar d'expedició a la jungla. Moltes de les coses conegudes van desapareixent a poc a poc. Els ocells de sempre ja no són al cel i en canvi en volen d'altres que no havien vist mai. Tot ens sorprèn. Els arbres que ens pensàvem que eren arbusts ens estan cobrint amb les seves branques, alts com catedrals. Si haguéssim vist tot aquest món abans, no tindríem necessitat d'explorar-lo. Crec que la cultura és tan sols el nom que donem al fenomen d'anar de sorpresa en sorpresa, sense parar.
3: Sí, és possible.
2: Tu no ho creus.
3: Clive, no és de cultura del que estic parlant. Mira, fill, no ens enganyem. No tothom pot anar a Cambridge. Ho sabem de sobres. Tu et trobes en una situació privilegiada i has de treure'n tot el profit que puguis. El que ara facis influenciarà la resta de la teva vida. Te n'adones d'això?
2: Espero que influeixi.
3: Naturalment. Els amics, per exemple. Quina mena d'amics tens?
2: Què vols? Una llista?
3: No comencis amb les teves gràcies. El que et dic és això. La gent jutja un home per les seves amistats. Si t'envoltes d'una pila d'indocumentats i d'artistes, et prendran per un d'ells. Ara és hora de que contactis amb gent interessant, amb la gent que et serà útil més tard. No parlo de gent elegant ni dels exquisits amb els que ens atabala la teva mare constantment. Em refereixo a la gent que importa de debò, la que tindrà influència el dia de demà. Aprofita per relacionar-te amb ells ara i no ho lamentaràs. Jo mai vaig tenir els teus avantatges. Les influències me les he hagut de buscar jo tot sol. Així és que sé el que em dic. Comprens?
2: Sí.
3: Tu no ets estúpid i de diners no te n'han de faltar. No hi ha res de dolent en que portis alguna lliura a la cartera.
1: Ja he enllestit.
3: No siguis tan neci com per despreciar els diners. Després de tot, és l'única cosa que importa a la vida.
1: Diners? No saps pensar en una altra cosa?
3: I tu no tens molta dificultat per gastar-ne, ja ho sé. Vejam, Clive, quant de temps has estat a Cambridge? Has portat alguna de les notes?
1: Notes? Quines notes? Parles com si es tractés d'una escola de poble en comptes de la nostra universitat més important. Mira, Stanley, arribarà un moment en què un no sabrà ni de què parlar-te.
3: Me'n vaig. Vens? M'acostaré a casa d'en Benton.
2: És que haig de llegir unes coses.
3: Podem entrar de pas al bar i prendre alguna cosa?
2: No, no puc.
3: Molt bé.
2: És important, de debò. Si no, t'acompanyaria.
3: Adéu.
1: Ah, Juju, mon petit cosac. Embrasse-moi. No, sóc jo, la teva emperatriu.
2: Majestat.
1: Ai, no hi ha cap família que no tingui les seves discussions. Au, anem a fer més cafè, per nosaltres solets.
2: Vaig de seguida, mama.
1: Com vulguis, però no ens ho hem de prendre tot com si fos una tragèdia grega.
4: Amb permís? Sento què ha passat amb el tocadiscs. Si ho hagués sabut, no l'hauria engegat.
2: El meu pare sempre l'afecta molt, la música. Com més bona és, ell pitjor es posa. Què vols veure?
4: Res, gràcies.
2: Doncs jo em posaré un altre whisky. Era el 19. Sonava molt bé.
4: Ah, sí, gràcies. Me n'alegro que tornis a ser aquí amb nosaltres, Clive. Què et sembla, Cambridge?
2: Doncs bé.
4: Només bé?
2: No, és un lloc esplèndid. És com anar a un país desconegut. Crec que un dels més grans atractius que tenen els viatges és sentir la gent parlar en el seu propi idioma, en una llengua estranya. El que em sorprèn en aquest cas és que he descobert que parlen el meu idioma.
4: Ah, ja.
2: Pamela també sap algunes paraules d'aquest llenguatge, però no en són prou. Per cert, on és? Se n'ha anat a donar un passeig?
4: Ah, em sembla que sí. Fa una nit magnífica.
2: Ah, és clar. Una nit per passejar. La meva germana voltant per allà fora, el meu pare marcant el pas, i jo hauria d'estar al seu costat. O millor encara, un o dos passos per darrere. Un, dos, un, dos, un pas. Aquí, Clive, dóna'm la pota. Aviam la pota. Permeta'm que em presenti. Jo sóc Clive, el Fox Terrier de la família. Què et passa?
4: Res.
2: No s'ha de parlar així d'un pare, oi?
4: Jo crec, si m'ho permets...
2: Què?
4: Que tens un deure amb el teu pare.
2: Un deure? Com em sona això alemany? Bé, crec que estic dient una inconveniència. Perdó, però és que no estic massa serè.
4: No he dit deure en aquest sentit. El que dic és que, en la meva opinió, els fills intel·ligents tenen l'obligació de protegir els seus pares quan aquests no ho són.
2: Protegir?
4: Potser no m'he expressat prou bé.
2: Walter, vull que... Walter...
1: Ibu, com ho sento el que ha passat abans amb el gramòfon?
4: Sóc jo qui deu sentir-ho. Com està el senyor Harrington?
1: Si no era res. Ha sortit a esvergir-se el cap. Bé, ens hem quedat amb la casa per nosaltres sols. Què farem? Ah, ja ho sé. Walter, pots recitar-nos poesies en alemany?
2: Però si tu no l'entens, l'alemany.
1: No és el sentir, sinó el so de les paraules el que importa. I estic segura de que Walter les ha de recitar de meravella. Altres, quan reciten en alemany, semblen sifons. Però segur que quan vostè reciti, em farà sentir exactament el que el poeta volia expressar. Fins i tot, més que si sabés el seu idioma. És difícil d'explicar, però vostè ja m'entén.
2: Jo no, me'n vaig.
1: A on?
2: Al bar.
1: Ho deus dir de broma.
2: Per què? És que és massa ordinari.
1: Ai, no siguis beneit, Clive, però em sembla una desatenció que te'n vagis. Tenim una caixa de whisky a casa. Si és el que vols beure més, doncs encara que em sembla que ja has begut prou.
2: Mai es beu prou. Walter, perdona'm. Estic convençut de que recites molt bé.
1: Però si el teu pare t'ha preguntat si volies anar amb ell, li has dit que no.
2: Exacte. Fins després.
1: Ai, pobre xicot. El camp el posa molt nerviós. Ha nascut per viure a la ciutat, com jo. Herència de la meva mare. Com que era francesa, avorria el camp com tots els de París. Sap el que solia dir? El camp per les vaques, els salons per les dames. És clar que això sona molt millor en francès. Què li passa? Oi, Bu?
4: No, no és res.
1: Sí, sí que és. Vingui aquí. Li ha estat fent la guitza en Clive? De vegades es posa pesadíssim.
4: No sembla molt feliç.
1: Amb això també s'assembla a mi.
4: Senyora Harrington, si jo li pogués ser útil en alguna cosa...
1: Tampoc jo sóc feliç. Ja se'n deu haver adonat. Walter, casis amb qui vulgui, però faci-ho amb una dona que sigui igual que vostè. Si és que pot trobar-la, que li serà difícil. Miri, jo em vaig casar molt jove, encara que no ho cregui. Gairebé no havia tractat a ningú, passat dels nostres veïns. Els meus pares no consideraven propi d'una senyoreta com jo el que anés sola pel món. Quan vaig conèixer Stanley, ells van fer tot l'humanament possible per casar-nos. Els meus pares eren una mica... bé, una mica irresponsables. La meva mare era una senyoreta francesa de família aristocràtica que mai havia après a fer res per ella mateixa. El meu pare era del mateix estil, amb massa imaginació per ser un bon advocat, i just acabant d'heretar una mica de diners, ho va perdre tot fent jugades a la borsa. Em penso que en diuen especulació. Especulació. Sap de què parlo, oi?
4: Sí.
1: Quina eloqüència la de vostè avui. Vol fumar?
4: Sí, gràcies.
1: Ai, de què parlàvem? Sí, dels meus pares. Bé, ells ho feien de la seva manera, pensant que ho feien pel meu bé. Estic segura de que n'estaven convençuts. Volien que jo disfrutés de totes les comoditats que ells no havien pogut donar-me. El meu pare sempre deia que el matrimoni era, com ho deia, un sòlid enllaç. Estant al sòlid, li deia jo al meu marit, per broma. Està clar que el meu pare tenia certes reserves tocant el nostre matrimoni. Vull dir que li faltava molt per ser l'ideal des del punt de vista social. El meu marit procedia d'una família de comerciants. Casar-me amb la fabricació de mobles era com... bé, baixar un graó social. Encara que la veritat és que a Stanley m'agradava bastant. No haig de dir que no. Tenia un cert atractiu d'home ferreny. No cal dir que les meves aficions eren una pila de coses com art, música, poesia, de les quals ell mai no havia tingut temps d'ocupar-se'n. Però mentre és jove, sembla com si res d'això no tingués importància. És després, quan més tard ha desaparegut la primera il·lusió i es comencen a veure les coses més de prop. Walter, aquests últims anys han estat intolerables. Hi ha moments en què, sentint-lo vostè al piano, gairebé em torno boja d'emoció. I no obstant això, any rere any he hagut d'anar matant aquesta part de mi mateixa, ofegar-la, arrencar-la de la meva ànima. Déu sap els esforços que he fet per interessar-me en el seu brigi, en el seu golf i en els seus detestables amics. Però és que no puc. Ai, vostè em comprèn, oi? Vostè és qui em pot comprendre millor que ningú. Ai, perdoni'm. No havia d'haver-li parlat d'aquesta manera. Li he fet passar una mala estona.
4: No.
1: Quantes vulgaritats he dit, oi?
4: Vostè mai és vulgar.
1: Oi, vostè ho comprèn. Comprèn perquè encara resisteixo. Pels fills. Almenys a ells no se'ls hi ha assecat encara l'ànima. Què, m'absol o em condemna?
4: No gosaria. I aquí, a casa de vostè?
1: Em sembla que podríem deixar l'hospitalitat de banda.
4: A la casa que vostè ha fet que sigui també la meva, en la que puc seure a prop del foc i conversar com si sempre hagués tingut el dret de fer-ho.
1: Oh, Walter!
4: En la meva anterior col·locació donava 2 o 3 hores de classe als nens i en acabat me n'havia d'entornar al meu enfony a fer-me el menjar, cosa que feia bastant malament. Mai sabrà el que li dec.
1: Walter, parlin de la seva família, de casa seva, d'Alemanya.
4: No hi ha res per explicar.
1: Alguna cosa hi haurà?
4: Els meus pares van morir quan jo era massa petit per recordar-me d'ells. He viscut amb uns oncles.
1: I l'estimaven?
4: Sí, molt.
1: I tot això és el que té per dir-me?
4: Això és tot.
1: No em prengui per tafanera. No, només és perquè vostè ha arribat a representar tant per a tots nosaltres en tan poc temps. Ja ho sap de sobres.
4: No m'ho mereixo.
1: Vostè es mereix molt, moltíssim més. Me'n vaig adonar quan el vaig veure en aquell espantós còctel d'en Peus en un racó fent veure que examinava les pintures. Se'n recorda? Abans de parlar amb vostè, jo ja sabia que era extraordinari. Recordo que em vaig dir a mi mateixa: aquestes mans tan delicades, aquesta mirada trista i aquests cabells rossos són els atributs d'un poeta. Segurament tindrà una veu suau i una mica vacil·lant, potser degut als nervis i un accent vienès preciós.
4: Però vostè sap que jo no sóc vienès, sóc alemany.
1: Bé, és quasi el mateix.
4: Sóc alemany. I ser-ho no és potser tan poètic com es pensa.
1: Per què?
4: És difícil parlar del que ens afecta íntimament. Només sé una cosa, que mai més no tornaré allà. Aviat seré súbdit britànic.
1: Però de debò es vol quedar aquí? Sé tot el que ha sofert vostè. Ho porta reflexat a la cara. Doni'm la mà, Walter. No es turmenti així. Està entremig d'amics, amics que l'estimen. No li sembla que això ho canvia tot?
4: Oh, vostè és tan bona, tan bona. Oh, que...
1: Oh, deixi'm abraçar-lo, Walter. Oh, estimat Walter, no mereixo aquests elogis. Fa tant de temps que ningú m'ha parlat així. Juju, què tal el passeig? Has trobat a Pam? És tardíssim perquè encara vagi per aquí fora tota sola. De debò que no l'has vista? Segur que ha anat amb aquesta amiga seva, aquesta insuportable Mary, com es digui. Em penso que ja és hora de que es busqui una altra amiga, no et sembla? Potser resulta que ja és a la seva habitació. És possible que hagi entrat per l'altra porta. Bé, vaig a veure-ho.
4: Clive, què et passa? Per què em mires així?
2: Els cabells es porten esvalotats aquest any, estil Medusa. Què hagués passat si Medusa s'hagués mirat al mirall? Són immunes els monstres, els seus propis i fatals encants? Et prego que observis la subtil i dialèctica naturalesa del meu pensament. És la meva sang francesa, saps? Herència dels meus molt aristocràtics i molt, molt francesos avantpassats. Tal vegada has sentit a parlar d'ells. Em sap greu dir-te que en realitat no eren tan aristocràtics. El meu besavi, malgrat el que t'hagin explicat, no atorgava favors als pelacanyes des del seu reial jaç. L'únic que concedia eren patents industrials en una mena de cova a prop del Louvre. El sou era tan miserable que s'hauria mort de gana si Hélène, la meva àvia, no hagués trobat a cert procurador anglès quan feia una excursió en bicicleta pel riu Loire. No s'hi hagués casat i hagués canviat una ribera del canal per l'altra. Així que no hi ha per què continuar posant els ulls en blanc davant l'excelsitud de l'arbre familiar de la meva mare. Encara que en el meu pare se li amagui, el tal arbre té, com pots veure, arrels de fang. Però, oh, del fang francès! Tinc arrels franceses, jo. Per exemple, el nom amb el que m'ha batejat la meva mare. Juju. Joguina. Més exactament, en aquest cas, ornament. Gràcies a aquesta sang francesa, la meva mare es pensa ser com una mena d'objecte d'art. Un d'aquests rellotges de bronze i esmalt, en un saló amb sostre enguixat i decorat amb purpurina. Pateix el que jo en diria complex de purpurina. Per ella tothom és plebeu sense remissió. I el meu pare més que ningú. Les hostilitats que ja hauràs pogut observar entre ells són degudes a que ella ha nascut per estar al saló i ell no. La veritat és que la meva mare només encaixa al saló. Però és que és l'únic lloc on les falsedats no desentonen.
4: Per favor.
2: Què?
4: No vull seguir escoltant-te. No està bé el que dius.
2: Ah, no vols, eh? El jove i encantador professor no vol escoltar. Tan delicat, tan eteri. El preceptor i la senyora juntets davant la llar de foc. Aló? Aló? Aquí a París, trucant a Viena. Tan-na-na-na-na-na-na-na-na. Sents. El bulevard desert se sent el vals. Europa s'enfonsa. Sí. Oh, ser charmant. Salvem el que puguem. Si no podem tenir un castell a Normandia, tinguem almenys una caseta a Suffolk, que és quasi tan desert, però més barat. Si no podem tenir els clàssics a la biblioteca, perquè no tenim biblioteca, perquè a casa no llegeix ningú, Com a mínim tinguem un professor ben plantat per la nena. Algú delicat i sensible. Naturalment, no un xitxarel·lo de qualsevol escola. Perquè nosaltres, saps? Som especialistes en finesa.
4: No ho entenc.
2: El què? La nostra finor?
4: Per què parles així?
2: Perquè la veritat és que jo no sóc tan distingit. Perquè, si vols saber-ho, he acabat enviant a fer punyetes tota la finor.
4: No puc continuar escoltant-te.
2: On vas?
4: Si haguessis vingut d'Europa, haguessis hagut de viure com jo en la solitud, llavors potser pensaries d'altra forma.
2: Et penses que no sé com et sents? Tan sol? Com te'n senties abans de venir aquí? T'equivoques. Jo puc ensumar la teva soledat.
5: Pamela, ets tu?
6: Sí, ja sóc aquí.
5: Filla meva, és tardíssim. Has d'arribar més d'hora.
6: Ho sento, mama.
5: On has anat?
6: A casa de Mary. És fantàstica. Explica les coses més divertides del món. Vols saber el que m'ha explicat avui?
5: No, és molt tard. M'ho explicaràs demà. Mm. Bona nit, filla.
6: Bona nit, mama.
2: Cabreta. És l'única persona lliure aquí. L'única que té estrella pròpia. Quina sort poder-se escapar de l'herència pròpia. No em refereixo a tu, Walter. Tu ets el millor que ha passat per aquesta casa. Veuràs, jo només tinc talent per una cosa. Per distingir entre el que és veritable i el que és fals. Terrible facultat. Vine amb mi, Walter.
4: Anar-me'n? A on?
2: Mira, d'aquí un mes comencen les vacances. Podem anar on tu vulguis. A l'oest, si vols. La catedral de Gales és el més sorprenent d'Anglaterra. És com passejar per la gola d'una balena. Un esquelet de balena amb totes les vèrtebres en l'aire. Per Nadal no hi haurà ningú. Cap d'aquestes trepes de turistes que hi van a l'estiu.
4: Ja.
2: Digues que sí, t'agradarà.
4: Ho sento, però el Nadal és per passar-lo a casa amb la família. M'ha estat impossible durant tant temps que aquest any m'agradaria molt passar-lo aquí.
2: D'acord, doncs hi anirem després. Puc esperar?
4: Em temo que no serà possible. Per les classes, saps? He cobrat ja el mes de gener sencer.
2: Bé, i què? Tothom té dret a unes vacances.
4: Però no crec que pugui marxar.
2: Per haver cobrat per avançat?
4: No.
2: Llavors per què?
4: Perquè estic lligat.
2: Per la meva mare?
4: Sí, l'obligació...
2: I d'això en dius una obligació? Permet'm, cavaller, que em descobreixi i escombri el terra amb la pluma del meu barret. El cavaller preceptor ha de ser fidel a la seva amant, senyora. O és el cavaller encantador? No t'alarmis. Ja saps que els cavallers errants només tenen amants de mentida. Això passa de la ratlla, oi? Si et demano que vinguis amb mi, és per mi. Per mi, no per tu. Necessito tant un amic. Algú, comprens? Algú.
4: Ho sento.
2: I això és tot el que se t'ocorreix dir? Ho sento? En quina difícil situació t'he posat, oi? El pobret emigrant, tan preocupat en no molestar ningú, tan sensible. Fins quan t'aniràs aprofitant de la teva porca soledat, oferint-te contínuament perquè t'acariciïn i et mimin? Sí, sí, tu ets com jo. Igual com jo. Ho sé. Un tímid animalet indefens. Em fas fàstic. Walter, no te'n vagis. No volia ofendre't. Perdona'm.
4: Bona nit, Clive.
3: Què fas aquí a les fosques?
2: Robant-te el whisky.
3: No tens per què fer-ho. Ja tens edat suficient com per beure't una copa quan et sembli. On és la teva mare?
2: No ho sé. A dalt, suposo.
3: Hauries d'haver vingut amb mi a veure en Benton. Hem anat al club. Hi havia una gent magnífica. Gent d'aquella amb la que hauries d'alternar. Hi havia un tipus que toca assumptes d'edicions i coses així. T'hagués interessat. Clive, T'ho he dit moltes vegades. En aquest món has de conèixer gent amb influència, que és la que interessa. Però has de buscar-la tu, fill meu. T'has de fer simpàtic. No pots continuar quedant aquí, bevent-te un sol. Comprens?
2: No, està clar que no.
3: Per què et quedes sol?
2: No ho sé.
3: Però això és absurd, i a més antinatural. Si et ve de gust veure, veu en companyia. Una copa li agrada a qualsevol. Has de venir al club amb mi. Ja veuràs com t'hi afeccionaràs. Te'n faré soci. T'acostumaràs a ells fàcilment quan els coneguis.
2: Sí. Me'n vaig a dormir.
3: Espera't un segon. Què és el que et passa? És que els consideres inferiors a tu? És això, oi?
2: No, ni parlar-ne.
3: Aleshores, què et passa?
2: Doncs tota aquesta història de gent bona i gent dolenta, de gent influent i de gent que importa, res d'això té sentit.
3: Tot el contrari.
2: D'acord, concedit. És gent important. Però què els he de dir jo? Si és a mi a qui no importa gens. No pots parlar així de la gent. És fals i estúpid generalitzar. Jo puc dir-te com a excepció que una de les poques persones que de debò m'importen és un indi.
3: No hi veig res de dolent en això. Qui és el seu pare?
2: El seu pare té una pastisseria a Bombai.
3: I com és aquest xicot?
2: Molt quiet. Completament immòbil. No vull dir que no es mogui. El que dic és que dintre d'ell, en el fons del seu ésser, hi ha alguna cosa. Com una mena de serenitat. Una immobilitat feliç. Que fa que totes les nostres baralles familiars i els nostres crits semblin gairebé una blasfèmia. Per això m'importa. Perquè estima la vida. La vida i res més. Perquè entén els ocells i retalla ninots de cartó i li agrada Ella Fitzgerald i Vivaldi i Lewis Carroll i perquè juga als escacs com els mateixos àngels i fa el millor arròs del món. És així. Bé, això només són detalls de tal com és.
3: Me n'alegro, naturalment, de que tinguis bons amics.
2: No, no segueixis.
3: Què?
2: No continuïs fent-te el patriarca, condescendent. En fas un gramassa.
3: Jo no faig el patriarca.
2: Està clar que sí, amb aquests aires de superioritat experimentada. Què és el que fas, si no?
3: No tens raó.
2: Això i res més. No saps el content que estic de que tinguis bons companys, Clive. Jo també, quan tenia els teus anys. I no, no són els meus companys de joc, pare. Són gent important. Important per mi.
3: Potser he dit que no ho fossin.
2: Importants. Perquè importa que visquin. Tots els que els coneixen es noten canviats per ells. O almenys els recorden amb una gran emoció. Això és ser una persona important. Comprens?
3: No, Clive. Res. No t'entenc de res.
2: I ben cofat que n'estàs d'això.
3: De què?
2: De no entendre'm de res. De res. Com si això et definís. Com si portessis un cartell. Jo sóc el que no entén mai res. T'has parat a pensar alguna vegada que puc ser jo el que no t'entenc? No, està clar que no. Perquè tu ets el que reparteixes la capacitat de comprensió en aquesta casa. O més ben dit, el que no la reparteix. Quan t'has pres la molèstia d'entendre algú?
3: Em penso que t'hauries d'anar a dormir.
2: Me n'aniré al llit quan em doni la gana. Però què et penses que tens? Una gràcia especial que t'ha vingut pel sol fet de ser pare?
3: Estàs borratxo.
2: Sí. Et penses que em pots tractar com si fos un nen. Però si ni tan sols saps com es tracta un nen. Perquè un nen és una cosa a part. Important. Una cosa en si. No és una extensió teva. Com tampoc ho sóc jo. Jo sóc jo. Jo. Jo mateix. Quan penses en mi, penses només en el que podré ser, a on podré arribar. Però jo sóc jo ara. Jo, en cada moment que respiro. Jo, en cada obrir i tancar dels meus ulls. Jo sóc el gust d'una castanya o el sabor d'una maduixa en la meva llengua. Jo sóc l'olor de la meva pell. Jo sóc els arbres i els núvols que veuen els meus ulls. I tu hauries de canviar-te en mi. Ser jo per veure's com jo els veig. Però mai podrem intercanviar-nos. Els sentiments no ens uneixen, sinó que ens separen. I les paraules no ens serveixen perquè són falses. Vivim en nosaltres, sota la nostra pell, minut a minut, sentint les coses de diferent manera, i cadascun d'aquests instants de la nostra vida és tan vertader i tan nostre com qualsevol altre. Per això una pregunta com «De què faràs el dia de demà?» no té sentit. Sí, estic borratxo. Tu fas que jo m'emborratxi.
7: Jo?
2: Tu i tot el demés.
7: De què estàs parlant? Què és tot el demés?
2: Res, no és res. Cada cosa, cada persona és com és.
7: Bé, crec que hauré de pensar en tot això, noi. Per què no ho deixem per demà? Bona nit. He dit bona nit, Clive. No t'oblidis d'apagar el foc. Què passa, fill?
2: Deixa'm.
7: Què et passa? Què és? Au, digue-ho. Què et passa? No pots dir-m'ho? Au, va, no siguis nen.
2: Deixa'm, si us plau.
7: Vinga, digue-m'ho. És alguna cosa greu? Ha passat alguna cosa?
2: No.
7: Sí, alguna cosa ha passat mentre jo era fora, és això?
2: No.
7: Què ha estat? Alguna cosa que la teva mare ha dit? Té alguna cosa a veure amb Walter? Sí, oi? És això, no? Bé, què? Què ha passat amb Walter?
2: No sé, no sé res.
7: Què ha passat amb Walter? Contesta'm.
2: Estava amb la mama.
7: Què?
2: Aquí, al sofà. Els he vist. Entren de repent i els he sorprès. Els llums eren apagats i s'estaven petonejant. Petonejant-se. Ella estava mig despullada i ell l'estava besant. Besant a la boca. Besant-la. Besant-la. Besant-la. Besant-la. Besant-la. Besant-la. Besant-la.

0: L'endemà al matí, diumenge, un dia fred i clar. Walter i Pamela acaben d'esmorzar i encara estan asseguts a taula. Ella, en Batí, està llegint el diari.
1: Walter, què vol dir la SIU?
2: Com dius?
1: La SIU ho diu aquí, en aquest article.
2: Vejam, on dec tenir les ulleres? Vejam, la SIU, sí, és un adjectiu que vol dir intel·ligent.
1: Sí? Quina vergonya que em fa no saber-ho. Vostè hauria d'ensenyar el nostre idioma.
2: No m'hi veig amb cor.
1: Va, manies, segur que ho faria mil vegades millor que l'últim professor que vaig tenir al col·legi, que a més era holandès. La mama diu que aquest és l'únic periòdic que permet a casa. I que no hi ha dret. Tothom llegeix aquests altres diaris tan interessants, aquests que porten fotos de crims i raptes.
3: Què tal l'esmorzar?
2: Magnífic, gràcies.
3: Prossegui, per favor.
1: Mama, per què no comprem aquests diaris que porten crims passionals i adulteris?
3: Perquè són una vulgaritat de mal gust i et donarien una visió falsa de la vida.
1: A mi no m'importaria.
3: A tu no, però a mi sí. On és en Clive?
1: Encara no ha baixat.
3: Ai, sort que no hi ha. Mira que no lograràs esmorzar plegats mai. Ai, és tardíssim. Pamela, afanya't i acaba de vestir-te, si és que vols sortir amb el cavall. Walter, obrim la porta de la cuina. És que amb la safata no puc.
2: Vol que la porti jo?
3: No, gràcies. Només la porta.
1: Vostè no ha muntat mai?
2: No.
1: Doncs és magnífic. Quins esports fan a Alemanya?
2: Jo feia excursions.
1: Ah, ja. Amb aquelles colles que van tots amb pantalons curts de cuiro?
2: No, jo anava sol. M'agradava més.
1: S'hi troba bé aquí. El que se'n diu bé, bé?
2: Està clar que sí.
1: A qui estima més?
2: A tu.
1: No, va, de debò.
2: Doncs a tots. A tu, a la teva mare.
1: I a Clive també?
2: També a Clive, naturalment. El que em sap greu és que no sigui feliç.
1: És molt desgraciat.
2: No ho sembla.
1: Això li passa perquè el varen espatllar quan era petit.
2: Espatllar-lo?
1: Sí, espatllar algú, amb aviciadures, per exemple.
2: Ah, ja ho entenc.
1: El que ha de fer és casar-se.
2: Tan jove.
1: És el que els convé a certes persones. Vostè ha d'ajudar-lo a trobar una noia.
2: No ha tingut relacions amb cap.
1: Relacions, ni tan sols amistats, cavaller. Excepte una noia que es deia Peggy Hunt, que treballava a un estanc quan vàrem anar a l'illa de White. Portava uns pantalons de pells de tigre i una pila de campanetes a les orelles. Clive deia que anaven a la platja entre maliejar, però a mi em sembla que tot era un farol d'ell. De manera que ja ho sap, l'ha d'ajudar. Segur que vostè coneix a noies a centes.
2: Oh, i tant! I quina mena de noia li recomanaries?
1: Doncs una noia que es preocupés molt d'ell. Aquí a casa tothom parla d'ell, però ningú no li fa cas. Es passa la vida sense que se l'escoltin.
2: Però la teva mare l'escolta, no?
1: Ni parlar-ne. No és per res d'estrany. Cap mare no escolta mai els seus fills. No és moda.
2: Sembles estar molt al corrent.
1: Sí, ho estic. Ai, pobre Clive. En realitat només el fan servir perquè els defensin quan es barallen entre ells. Sap per què es barallen?
2: Tothom té conflictes.
1: Sí, però aquí és diferent. Els meus pares mai no es barallen per res en concret. Vull dir que no es discuteixen pel que sembla. Darrere del que diuen s'hi nota que... bé, que la mama ha fet alguna cosa i el meu pare n'ha fet una altra. Ho entén? Ui, quin embolic. Em sembla que el matrimoni és un tema molt difícil, oi?
2: Sí. Però fins que no siguis gran no te n'has d'examinar d'aquest tema.
1: Qui d'ells dos serà realment culpable?
2: Per favor, Pamela.
1: Ja sé que la mama espanta el papa amb la cultura i que utilitza la música i tot això per tenir-lo a ratlla. Però no serà perquè la primeria de casats ell li prohibia totes aquestes coses. No la deixava anar al teatre ni als concerts, encara que la mama es desfeia per anar-hi. Una vegada li va tirar a les escombraries un quadre que havia comprat, un d'aquests quadres moderns plets de ratlles i taques. Però no seria perquè el papa, el nostre home cul, tenia por de fer el ridícul. Pobre. I pobra mama també. Bé, Potser que un dia publiqui un assaig amb el títol Els pares vistos com animals domèstics.
2: Tens una mare meravellosa.
1: Sí, suposo que sí.
2: Només ho suposes?
1: A la gent que fa que un es senti com idiota sempre diem que és meravellosa. Bon dia, papa.
4: Hola, menuda.
2: Bon dia, senyor Harrington.
1: Què passa? No et trobes bé?
3: Stanley! M'hauries pogut avisar que baixaves. Walter, vol fer el favor de portar el cafè al meu marit?
2: I tant, senyora. I el seu mal de cap ha millorat, senyor Harrington?
1: No t'has posat la teva caçadora?
4: No, no vaig a caçar. Avui és diumenge.
1: D'on surt amb mi a cavall?
4: No, avui vull estar tranquil.
1: T'estàs fent vell.
4: Ai, quan aprendràs a lligar-te aquesta cinta? Vine aquí. Ha baixat ja el teu germà?
1: No, quina marmota. Vares estar-li enraonant a nit fins molt tard, oi? Ho sentia des de dalt. Bé, més bé semblava que era ell el que t'enraonava a tu.
2: La senyora pregunta si el senyor vol ous o arengades fumades.
4: No, res.
1: Has d'aprendre una cosa o altra, papa.
4: No enredis, Pamela. No, res.
2: Com vulgui.
1: Ho faria bé de cambrer, oi? Què et sembla, Clive, parlant d'home d'home? Devia estar borratxo.
4: Per què ho dius?
1: Perquè no ho hagués fet si no ho hagués estat. Com a mínim, no ho hagués fet tan bé. Hauria estat tan nerviós. Estàs entestat en que et contesti tot el que li preguntes. I això, ell ho detesta.
4: Per què?
1: No ho sé. Sembla com si ell hagués nascut només per interrogar.
3: Però, pam! Ai, encara ets aquí. Sortiràs tardíssim a passejar. I ja t'he dit que la falta de puntualitat és de mala educació.
1: He pensat que vostè podria ser un cambrer perfecte.
3: Pamela, quines coses de dir.
1: No te n'imagines fent reverències a aquestes senyores velles que porten pequinesos?
3: Ai, prou, Pamela! I ara, un cambrer. No pots imaginar res millor per Walter? Apa, va, corre a vestir-te.
2: Jo també em retiro, haig de treballar.
3: Molt bé, Walter. Pam, i digue-li a Clive, de part meva, que o baixa de seguida o es queda sense esmorzar. Ai, Stanley, ni tan sols has tastat el cafè. Ah, no siguis absurd. Hauries de prendre alguna cosa? Què et passa? Ai, vas beure massa a nit? Stanley. Ai, Stanley, que fa massa fred ara per anar al jardí. Stanley!
1: Walter.
2: Hola.
1: Oi que no s'ha molestat pel que he dit?
2: Ai, està clar que no. La veritat és que vaig fer una vegada de cambrer a Berlín, però em van despatxar.
1: Per què?
2: Em faltava aparença. Això és el que em van dir.
1: Quina bestiesa. Però si vostè és l'home més aparent que he vist en ma vida. Clive, desperta't, desperta't, siguis qui siguis. Posa't les sabatilletes i baixa a menjar les galetes. Lleva't, lleva't.
5: Bon dia.
2: Bon dia.
1: Alat guardi, oh formós esclau. Els meus ulls es complauen amb la teva vista. Balla per mi, esclau meu, fes-me encendre de desig.
5: Ves a regar.
2: Vaig a veure si treballo una mica.
5: On és la gent?
1: A baix. Va, vés-hi. Noi, estàs verd. Vols magnèsia?
5: No.
1: Que l'et guardi.
5: Deixa'm tranquil.
3: Ai, et lleves tardíssim, Clive. Què? A nit vas veure més del compte, oi? Què t'estimes més, arengades o bé ous?
5: No, gràcies. Hi ha cafè?
3: Però què és el que passa? Primer el teu pare i ara tu.
5: On és ara ell?
3: Aquí fora.
5: On?
3: Al jardí. És que no hi és?
5: Sí, està assegut sota la pomera.
3: Oh, amb aquest fred. I sense abric. L'agafarà forta. Digue-li que vingui volant.
5: Potser preferirà estar sol.
3: No siguis ridícul, Clive. El teu pare deu estar boig. Asseure's a l'intemperi en un matí com aquest, gelant com gela. Ai, no m'imagino què dimoni s'està fent.
5: Deixa'l tranquil.
3: Oi? A qui parles així a mi?
5: Et dic que el deixis tranquil.
3: Et trobes bé?
5: Perdona, ho sento.
3: Ai, quina mala educació. No us entenc aquest matí. De debò que no us entenc.
5: Votre Majesté, no s'ha de preocupar de res, madame.
3: Jojo.
5: Mama.
3: Oh, mon petit cosac. Mon petit, petit, tonto. Més que tonto. Et penses que sóc tan estúpida per no saber el que et passa? Et penses que no ho veig? Estem una mica gelosos, eh? Ai, com si el meu nen no hagués arribat abans. És que no ho saps. Llavors, per què estàs gelós? És tan ridícul. I de qui? D'un pobre xicot sense família, sol, en un país estrany? De debò, Juju, hauries d'estar avergonyit. Va, no en parlem més d'això. Vull que sempre estiguis content. Bé, ara vaig a preparar-te alguna cosa. Menjaràs un ou, eh?
5: Bé, sí.
3: Així m'agrada. Pren-te el cafè mentre acabo. Ai. Babau.
5: Quanta tendresa. Rius, mars de tendresa.
1: Oh, maleït sia.
3: Pamela, què ha estat aquest soroll?
2: Què ha passat, Pamela? Deixa'm que t'ajudi. T'has fet mal?
1: Està clar que no.
2: Què t'ha passat?
1: Doncs que he relliscat i he caigut.
3: Ai, Pamela.
1: Mama, no facis un enrenou. Estic bé. Qualsevol que et senti es creurà que m'he mort. Au.
2: Deixa'm veure.
1: No.
3: Estàs bé, nena?
1: Perfectament, gràcies.
2: Ha relliscat i ha caigut. Li hauria de mirar el cap.
1: Alarmistes.
3: Gràcies, Walter. Deixi'm que jo me n'encuidi.
2: Sí, senyora Harrington.
3: A veure, deixa'm-ho veure. Ai, et fa mal?
1: No gens.
3: Però què dimonis estaves fent?
1: Res, que he caigut. I el sabatot de Walter B m'agafa així, com si fos un llum.
3: Així? Com?
1: Doncs agafant-me, com si fos una criatura.
3: Però és que no ho feia per ajudar-te, eh?
1: És un idiota, sempre tan digne, tan correcte.
3: Pamela!
1: Mama, tu no entens res.
3: Mira, el que has de fer és anar-te'n abans de que et passi alguna cosa més.
1: Quin matí. Em juga el que vulguis a que el cavall es trenca una pota. Vols dir que m'hauràs sentit?
3: Ah, no parlaves en veu baixa, precisament.
1: Ai, sóc insuportable, ho reconec. Però deu ser perquè la gent estupenda sempre fa que una se senti inferior. Et sents com avergonyida.
3: Walter et fa sentir avergonyida?
1: Bé, no exactament avergonyida. No et sembla que està molt bé?
3: No m'hi he fixat.
1: Ah, doncs sí que ho està. Hauria de portar la vita i ser tísic.
3: Ai, quines bestieses que dius.
1: Per què? Hi ha gent així?
3: Però Walter no és un d'ells. No és res més que un xicot normal i sa. No hi ha cap raó perquè tu t'inventis històries romàntiques sobre ell.
1: Està vist que no el coneixes gaire.
3: Mira, si te n'has d'anar, el millor que pots fer és anar-te'n d'una vegada. I posa't el jersei.
1: Va.
3: Mira que fa fred.
1: Que no.
3: Pamela, que fa molt fred, no siguis tossuda.
1: Però mama, no em puc posar més coses, m'ofegaria.
3: Fes el que et dic. I posa't el jersei.
1: Adéu, mama.
6: Pam, ets aquí?
1: Sí, me'n vaig.
6: Que et diverteixis.
1: Hauries de venir amb mi.
6: Ja ho sé, és molt bo per la salut.
1: Doncs fins després, mon vieux. No vols res del poble.
5: Porta'm cera pel bigoti.
1: A les seves ordres. Ets un sol.
5: Hola.
2: Hola.
5: Què tal? Com estàs? Ja veig que molt malament. Només la gent malaltissa i corrupta passa un matí de diumenge amb sol escoltant música. Ja deu saber que en tota la llar anglesa honesta aquestes hores estan reservades per l'esport. Quedar-se a casa és símptoma definitiu de decadència.
2: Sí, ja ho sé. No em resulta estrany. En el meu país, quedar-se llegint el diumenge també era un delicte.
5: S'havia d'estar fent esport?
2: Sí, però amb uniforme.
5: De fet, tots els nanos desitgen ser soldats.
2: Però aquí no se'ls hi diu l'important que és ser-ho.
5: I el teu oncle creia que ho era? Sí, un no pot fiar-se de la família. És el que et vaig dient des de fa tant de temps.
2: Potser és perquè esperem massa dels nostres pares. Després de tot, No som més que nosaltres mateixos, només que més vells.
5: Més vells i més independents.
2: Ah, així és.
5: O sigui, que no s'assemblen en res a nosaltres.
2: Et sembla que seràs un bon pare?
5: No ho sé. Com a nen, vaig ser un èxit complet. Els hi vaig donar tant la llauna que els meus pares varen arribar a pensar-se que eren indispensables.
2: Deus haver estat un nen terrible.
5: No, res d'això. D'allò més vulgar, amb col·lecció de segells i tot.
2: M'hauria agradat conèixer-te aleshores.
5: Per què?
2: Perquè jo hagués estat també un nen.
5: Em pregunto si alguna vegada ho va ser. Ets una persona tan a part? És el que millor et defineix. A part.

0: no ho crec. La vida t'atrau massa. Clive, sento haver-te deixat sol a nit.
1: No en parlem, d'això.
0: Va ser una bona idea la de proposar fer un viatge junts. Sé que no t'hi trobes bé aquí. M'agradaria ajudar-te, si pogués. Si hi ha alguna cosa que em vols dir, tal com em sembla que em va semblar ahir que hi havia, pots dir-m'ho ara. Si creus que m'ofendrà o em molestarà...
1: Oblidem-ho. Walter, no t'ho prenguis malament, però... Estàs segur que vas fer bé d'abandonar Alemanya?
0: Et sembla que hi hauria de tornar?
1: Hauries d'intentar-ho.
0: Parles com si volguessis que me n'anés.
1: Sí.
0: Per què? A nit no pensaves igual.
1: Això era a nit. Però ara és diferent. Ara vull que te'n vagis. Per tu, només per tu, creu-me. Exerceixes sobre la meva família una influència quasi obscena. No te n'adones de la sort que tens no tenint família. El no haver-ne tinguda mai, et penses que tenir-la és la cosa més meravellosa del món.
0: Com que no l'he tinguda mai.
1: Per què estàs sempre depenent dels altres? És tan trist...
0: Tu no saps res.
1: Però veig...
0: Què veus? Els meus pares? Pots veure el meu pare amb el seu uniforme nazi?
1: Però... Si em vas dir que els teus pares havien mort...
0: No. Viuen. Han tornat a Mühlbach. Mai ha existit tal oncle.
1: El teu pare era nazi?
0: Sí. Era un personatge al poble. La gent li tenia por, i jo també. Quan va esclatar la guerra se'n va anar al front i no el varen veure durant 6 anys. Al tornar seguia igual. Res no havia canviat en ell. Estem derrotats, però som el millor país del món. Tard o d'hora guanyarem. Cada vespre em feia recitar les antigues consignes. Si n'oblidava alguna, em pagava. A cop per error.
1: Però... I la teva mare?
0: L'adorava. Inclús després que descobríssim...
1: El què?
0: Que durant la guerra havia... treballat... al camp de concentració d'Auschwitz. Un dels oficials més... eficients. Una vegada em va explicar quants havia... I ella l'adorava. La meva mare. Se'l mirava somrient, amb els ulls fixos en ell, com si hagués estat el seu amo. I quan em pagava, l'únic que ella feia era mirar cap a un altre cantó, com si estigués veient alguna cosa desagradable, però necessària. Com educar un cadell.
1: I per això vares marxar? És trist.
0: Així que ja veus si sé el que és tenir família. El que busco ara és... una mica de pau i de tolerància.
1: I et penses haver-ho trobat aquí, a Anglaterra? Doncs t'has equivocat.
0: No et sembla que haig de ser jo mateix qui ho ha de trobar?
1: T'adverteixo que si m'has explicat aquesta terrible història per fer-me canviar d'idea, no ha servit de res.
0: No t'ho he explicat per això.
1: Doncs vés-te'n, deixa'ns tranquils.
0: Clive, tu ets el meu amic.
1: Fes-ho per mi, t'ho suplico.
0: Però per què?
1: Perquè no puc suportar...
0: No t'entenc.
1: Doncs perquè sí, perquè sí, perquè sí.
2: Walter!
1: Apa, va, contesta. No és la teva obligació. Contesta-la.
2: Walter.
0: Clive.
1: Contesta-la.
2: Walter.
0: Sóc aquí, senyora Harrington.
2: Ah, aquí. Tot solet? Ai, vingui aquí a seure amb mi. No m'agrada que estigui sol tanta estona.
0: No estava sol. Clive acaba d'anar-se'n.
2: D'anar-se'n? On?
0: No ho sé. Senyora Harrington... Clive em preocupa molt.
2: Pobre Ibu, vostè es preocupa massa per tothom.

0: Però no s'ha de preocupar per Clive.
1: Quin acudit!
0: El que li passa és que està una mica gelós. És el típic cas del nen gelós i res més. Sempre hem estat tan units tots dos.
2: És clar.
0: No té importància. Arribarà un dia en què comprengui les dones. Ara, naturalment, pensa que en el meu cor no hi pot haver lloc per a ningú, només per ell, que n'és de toix. Jo no crec que l'afecte es pugui racionar, oi?
2: Amb algú com vostè, no.
0: Ni amb vostè tampoc. Walter, ahir vaig experimentar els moments més intensos que he conegut durant molts anys. Vaig sentir, no sé, que entre nosaltres podia establir-se una veritable i cordial amistat, malgrat la diferència, vull dir, d'edat.
2: Entre amics no hi ha edat.
0: M'agradaria creure-ho.
2: Però sí, és cert. És com en una família. Ningú no se n'adona de l'edat dels demés, perquè tots envelleixen plegats.
0: Sí. Però què li passa al meu mussolet? Està preocupat? Oh, no s'ha de posar mai trist. En què pensa? Va, expliqui-m'ho.
2: Hi ha coses que s'arrelen més i no se'n parla.
0: De totes maneres, vull que m'ho digui.
2: Res. Que de vegades, veient-la vostè, penso si...
0: Digui'm.
2: Senyora Harrington, perdoni'm per preguntar-li això, però vostè creu que és possible trobar una segona mare? L'he ofès?
0: No, no. Estic molt emocionada.
2: Moltes gràcies. Aquesta és la raó per la qual penso que puc parlar-li de Clive. Estic preocupat de debò per ell. Passa un mal moment i no crec que sigui gelosia. És una altra cosa, una cosa més íntima, més dintre d'ell, que intenta brollar com un terratrèmol.
0: La veritat, Walter, no li sembla que es posa una mica melodramàtic?
2: No. Dic el que penso. És difícil d'explicar-ho.
0: Li agraeixo la seva atenció, però després de tot estic segura que conec els meus fills millor que vostè.
2: Sí, naturalment. Però en el cas de Clive presenteixo alguna cosa que m'espanta, no sé per què.
0: Faci el favor, Walter. Després de tot, recordi que vostè no és més que un foraster que acaba d'arribar a la família. I ara, per què no toca una mica el piano?

0: El mateix dia al vespre, havent sopat, no hi ha ningú a la sala d'estar. A l'estudi, Walter està aprenent a Pamela els verbs irregulars. Estan asseguts en els seus llocs de costum.
1: Gemer, tomer, ilmer, numerons...
2: No...
1: Més o menys.
2: Nu...
1: Morons... Uf. Miri, aquest és el moment ideal per acabar. Avui ha estat un dia terrible.
2: Pensava que ho havies passat tan bé aquest matí a cavall.
1: Ah, sí, però em refereixo a l'atmosfera familiar. A Laura, com diria la mama. I Clive sense venir ni a dinar ni a sopar. Vol dir que s'haurà escapat.
2: El que crec és que hem de seguir amb el francès.
1: La mama estava lívida aquest vespre al veure que no venia. Ui, que divertit. Jo esperava que el papa explotés. Però no ha dit ni piu. A vostè li sembla que Clive ha perdut la memòria o alguna cosa així?
2: Digue'm el futur de Mui.
1: O potser l'han raptat. Imagini's, el papa pagant el rescat. Potser ni el pagava.
2: Pamela, si us plau.
1: Oh, estic fins aquí de francès. A més, avui és diumenge. I el diumenge s'ha fet per reposar.
2: Ah, ahir deies que et senties jueu i que el dissabte era el teu dia de descans.
1: Però això era ahir. Ara vaig a banyar-me i de dret al llit, a llegir. Maria em va deixar la setmana passada un llibre científic molt important i ni tan sols he tingut temps de donar-li una ullada.
2: Un llibre científic?
1: Bé, en realitat és com una novel·la.
2: Ah, ja.
1: Però completament científic. Explica el que passaria si la Terra es veiés envaïda per Venus. Allà la gent és com de caramel. Me deixen 3 metres i estan coberts d'una gelea blanca.
2: Molt instructiu.
3: Pamela!
1: Vaja, no es pot tenir ni un moment de discussió sèria sense que se l'interrompin a un amb el món de la vulgaritat.
3: Et té obert el bany.
1: Ha tornat Clive ja?
3: No, no, encara no. Ara vés-te'n al bany i no facis beneiteries.
2: Bona nit, senyora.
3: Bona nit, Walter.
1: Té cara de necessitar magnèsia.
3: Xxxt!
1: Però si és veritat, sempre li passa el mateix quan la guanyen en una discussió. Es posa així perquè es vegi que és una incompresa.
2: Està preocupada per Clive.
1: Va, qualsevol diria que encara és un nen, per la manera com el tracta. Espero que no es presenti fins demà. Que bonic seria que els hi fes un nen a totes les noies dips. Bé, el més prudent serà que me'n vagi al bany. Déu meu, vespre del diumenge. Demà esmorzar a 8:15 per agafar el maleït tren. Jo crec que el dilluns és el dia més horrorós. Hi ha alguna religió que tingui el dilluns per dia de descans?
2: No sé, la religió dels ganduls.
1: Poc a saltar.
3: Clive? Ah, ets tu.
4: No ha tornat encara?
3: No.
4: Doncs al poble no l'ha vist ningú. No ha entrat a cap bar.
3: El bar, sempre el bar.
4: És el lloc més lògic on podria estar. El teu fill s'està convertint en un borratxo.
3: La teva manera de procedir en aquests darrers temps és suficient per fer tornar borratxo qualsevol. No sembla que sigui el teu fill. És que el tractes d'una manera odiosa.
4: A tu t'ho sembla?
3: Tu no tens ni idea de com tractar la gent sensible. En el lloc de Clive, ja fa temps que me n'hauria anat de casa.
4: Si la gràcia de la seva mare no ho hagués impedit. La seva sensible mare.
3: Almenys l'entenc. M'esforço per entendre'l. Precisament perquè tu no veus més enllà del teu nas. Un nas vulgar i egoista.
4: Calla d'una vegada.
3: Molt amable.
4: I què és el que has fet per ell? Quines meravelles has fet, si es pot saber? Jo t'ho diré. Fer-lo tornar un histèric, un ploricó, un noi de la mare. Això has fet.
3: No és cert.
4: I encara et diré més. S'està tornant un noi estrany. Sí, s'està tornant un solitari. A nit em va estar enraonant i no el vaig entendre de res.
3: No m'estranya.
4: Era com escoltar un sonat.
3: I també això és culpa meva? Per què he tingut interès pel nostre fill? Cosa que tu no has tingut mai. Resulta que l'estic tornant boig.
4: També jo he intentat acostar-me a ell. Però què ha passat? Sempre que m'he ofert ensenyar-li alguna cosa...
3: Alguna cosa? Què?
4: Golf, natació, no sé, no me'n recordo. I aleshores el que sortia dient... Ah, no, Clive és molt delicat. Clive no pot perdre el temps amb bestieses. Ha de llegir.
3: Ah, o sigui que jo feia malament d'animar-lo a llegir.
4: Era tan fill teu com meu.
3: Sí? I què pensaves fer-ne d'ell? Eh? Entaforar-lo en el teu negoci de mobles de mala ganya per tota la vida?
4: No era el meu fill.
3: Ah, ho era i ho és?
4: No, ja no. Tu has lograt que no ho sigui.
3: És la cosa més injusta que m'has dit en tota la teva vida.
4: Ja no sé ni què em dic. M'ha arribat a un extrem...
3: És que no puc suportar-ho més. No puc. És inútil. Mai hagués cregut que la meva vida arribés a ser això. A limitar-se d'aquesta forma. Reconec que hi ha vegades que sóc capritxosa i parlo sense sentit. Però que no veus que la meva vida ha fracassat de tal manera que ja no sé ni el que penso? Fracassada! És la paraula que expressa exactament el que sóc. Hi ha cops que sento que m'asfixio, que ofegada sota piles, muntanyes de mobles i vulgaritat. Mai m'he pogut prendre seriosament el teu món, Stanley. No, que no el suporto.
4: Llavors, què esperes de mi, Lluïsa? Lluïsa, t'estic preguntant. Què vols? El divorci? Contesta.
3: Que vulgar és tot.
4: Jo sóc un home vulgar.
3: I tu? Vols el divorci, tu?
4: Sóc massa gran per començar de nou. I a més, hi ha la nostra filla. Seria terrible per ella.
3: Ni tan sols s'anomenes a Clive.
4: Ell ja no és una criatura. Encara que t'espanti recordar-ho, està per fer 20 anys.
3: Em sembla que ets tu, el que encara no se n'ha adonat.
4: No comencis una altra vegada.
3: No he estat pas jo qui ha començat.
4: Lluïsa, i si ens n'anéssim? Tots dos sols a l'estranger. Podríem anar a Monte Carlo.
3: Ja saps que no ho suporto.
4: Doncs a un altre lloc.
3: Stanley.
4: Val la pena d'intentar-ho, no et sembla?
3: Sí, Stanley, sí. Val la pena. Stanley, vull demanar-te que facis una cosa per mi. Una cosa força empipadora.
4: De què es tracta?
3: Una cosa que tu pots fer millor que jo. Té a veure amb Pamela.
4: En Pamela?
3: Bé, en realitat és sobre Walter. Exerceix una influència negativa sobre d'ella. Pamela està en una edat, ja ho saps, impressionable, romàntica, de passeig a la claror de la lluna. I Walter li ha pujat al cap. En res seriós, és clar. De seguida l'oblidarà.
4: Vols que parli amb Pamela?
3: No. S'ha de fer alguna cosa més enèrgica. Has de dir-li a Walter que se'n vagi amb el major tacte possible, és clar. I em penso que com més aviat millor.
4: Ja.
3: Deu estar a l'estudi. Li dic que vagi?
4: Sí, d'acord.
3: I sobretot, diplomàcia. Clive!
5: Bona nit a tothom.
3: Oh.
4: Es pot saber on eres? Em sents? Te n'has anat a migdia.
5: Com la marea. Però he tornat, ja ho veus.
4: Contesta'm.
5: Per què sempre estàs fent les mateixes preguntes?
4: Has tornat a veure.
3: Per què no puges i fas el que t'he demanat?
4: Està bé. Et deixo perquè t'espavilis amb el teu sensible fill.
3: El teu pare i jo hem estat preocupadíssims per tu.
5: Quina novetat hi ha, que jo estic notant a l'ambient. Esplèndid. Ha nascut una nova entitat moral. El teu pare i jo. Quan fa que no has vist el teu pare i jo? O es tracta d'una nova aliança? De totes maneres, l'enhorabona. Sempre he dit que acabaríeu casant-vos.
3: Estàs borratxo i no dius res més que grolleries. Et portaré alguna cosa per sopar i després te'n vas al llit.
5: El teu pare i jo et portarà al sopar.
4: Perdó, Walter, puc entrar? Té molta feina.
2: De cap manera, senyor Harrington. Només estava llegint. Ha tornat ja, Clive?
4: Sí, acaba d'arribar. Borratxo. Vostè veu? No me'n recordo d'haver-lo vist mai veure.
2: No gaire.
4: Això és tenir seny. El meu fill veu. Massa, oi? Per què veu? Hi troba alguna raó, vostè?
2: No crec que per veure es necessitin raons.
4: Segui. Vostè no em considera massa, oi?
2: Senyor Harrington...
4: Per què? Perquè no sóc una persona culta, no és això?
2: No...
4: Llavors per què? Pel que li han anat dient els nois.
2: Senyor Harrington, si us plau, jo...
4: I ells que saben. Diuen que els pares som egoistes, però i els fills? Pensen els fills en alguna cosa que no sigui ells mateixos, els seus problemes, com si tothom no els hagués tingut abans. Què me'n diu d'això? Vostè ho ha de saber, ja que els educa.
2: La joventut no és molt capaç de resoldre els seus propis problemes.
4: Escolti, els fills són els éssers més egoistes del món. El meu fill veu. Bé, doncs resulta que jo en tinc la culpa. Això és el que acabo de sentir-me. Què? No me'n diu res de tot això?
2: No.
4: Jo li diré perquè Clive veu. Perquè només quan està borratxo pot suportar la meva presència. Vostè en té por?
2: No.
4: Que és estrany. El meu fill sí. També me n'he assabentat avui d'això. Què li sembla a vostè?
2: Doncs... Em sembla que ell es pensa que vostè no l'estima. Però confia en que... potser pot arribar a estimar-se'l.
4: Animalades.
2: Perdó. Ha estat vostè qui m'ha preguntat.
4: És el meu fill. Com és possible que pensi això?
2: Ell evita quedar soles amb vostè perquè... creu que l'està jutjant contínuament. Quan vostè el mira, creu que està pensant quin inútil.
4: I quan és ell el que em mira, què pensa? Ah, això ja és diferent, eh? Que n'és d'ordinari.
2: Oh, no...
4: Sí, ordinari. Ho he vist en els seus ulls massa vegades.
2: No, no, no, s'equivoca. El que vostè veu és la necessitat que ell té sempre d'estar-se justificant contínuament. Justificant... el que estudiï grec o que li agradi l'òpera. Quasi demanant perdó per això.
4: Demanant perdó? Quan li he demanat jo que ho faci?
2: No és això el que he volgut dir.
4: Llavors per què fa servir aquestes paraules tan ridícules? Ja veig d'on les treu ell.
2: El seu fill no treu res de mi. Tant de bo ho fes, senyor Harrington. El seu fill necessita ajuda d'algú. En té?
4: Pot venir a mi sempre que vulgui, ell ja ho sap.
2: I vindrà? Ha vingut mai a vostè?
4: Sàpiga que ahir mateix varen tenir una conversa molt franca tots dos. No ho sabia, oi? Què està pensant?
2: Vostè és idèntic al seu fill, senyor Harrington.
4: Ah, sí. En cultura, sobretot.
2: Perdó. Sempre parlo massa.
4: I què importa tot? Es forma una família, es lluita i es fan projectes. De sobte, un es gran i mira enrere i se n'adona que no hi ha res. Probablement mai no hi ha hagut res. Que és una família, després de tot? Res. Res més que un marrec amb la sang d'un. Quina raó hi ha perquè ens estimin. Per un va esperant sempre, sempre esperant com un imbècil. Però res. Es té una dona i família i es treballa per ells. Mentrestant ens anem dient l'any que ve serà millor, l'any que ve s'arreglarà tot. Els nens van al col·legi, surten del col·legi, pantalons curts, pantalons llargs... Potser es destacarà en alguna cosa, potser arribarà a ser capità de l'equip del col·legi. Alguna cosa, el que sigui. I llavors vindrà la xicota i la portarà a casa, o potser ni la porti fins a estar-ne segur. Però res. Res. I ara m'ho dia.
2: No, no.
4: Que es creu que no ho sé? Quina sensibilitat es necessita per comprendre això? Digui'm. Perquè jo no en sé molt d'aquestes coses. He estat sempre massa ocupat fent diners. Vinga, digui-m'ho. Només la gent sensible té sentiments profuns, oi? Vostè pateix molt per Clive.
2: Si us plau, senyor Harrington.
4: Calli!
0: Walter abandona la seva habitació confós i violent, mentre Stanley queda sol amb la mirada perduda. Walter arriba a la sala d'estar, on Clive ha estat tot el temps enfonsat a la butaca, en una postura de deixadesa que revela una profunda depressió.
2: Clive, què et passa? Per què estàs a les fosques? He estat parlant amb el teu pare. Ell pensa que l'odies. Clive, escolta'm. Els reis d'Egipte eren déus. Tot el que feien estava bé, tot el que deien era veritat. Per això quan morien els seus rostres es cobrien d'or. Has de perdonar els teus pares, encara que no te n'adonis, que en realitat són vulgars i que anaven errats mentrestant tu els adoraves. Per què? què tens por? Potser perquè et sents molt sol, sense ningú a qui estimar. Tonto. Et penses que l'amor et canviarà, que ha de portar-te a un món diferent on tot tindrà sentit d'una vegada? També jo creia això abans. Em pensava que em transformaria en un home i que el meu pare no s'atreviria a tornar-me a pagar. Jo no sabia exactament com seria aquesta metamorfosi. Imaginava alguna cosa que hauria de cremar-me i fer-me molt mal, però que em faria més fort i savi. Hi havia una noia a Mulbach que treballava en una tenda de queviures de la seva mare. Un dia a la nit vaig veure una mica i vaig entrar a la seva cambra per la finestra. Vàrem passar la nit junts. I va ser com si hagués pujat al cel. De debò, al cel. Tenir-la entre els meus braços era l'única cosa que m'importava al món. Quan es va fer de dia, vaig sentir que havia canviat, que jo era un altre. Poc després em vaig llevar. Mirava al meu voltant, però l'habitació era exactament la mateixa. No ho entenia. Em semblava que havia de ser diferent. Més espaiós, ple d'aire fresc i renovat. Però la realitat és que seguia sent petit, estret i amb l'aire viciat. Plovia. Recordo que de sobte vaig sentir odi per la pastilla de sabó, per estar allà, en el lavabo, tal com estava la nit abans. Quan ella va començar a vestir-se, jo pensava: ara un fil invisible s'ha estès entre nosaltres i ens mantindrà units. Però el que ella va dir va ser: les 9, me'n haig d'anar. I se'm va anar a obrir la tenda. Llavors em vaig mirar al mirall. Almenys els meus ulls, vaig pensar, seran diferents. I sí, sí que ho eren. Estaven envermellits, però jo era exactament el mateix. El mateix xicot d'abans. Encara plovia. I tots els problemes del dia anterior seguien igual, esperant. El sexe a mi no és res, creu-me. És com la respiració. Només preocupa quan funciona malament. I això només passa si li tens por. En què estàs pensant? Sisplau, parla'm.
5: Walter.
2: Digue'm.
5: Què és el que tinc dintre meu de dolent?
2: Res. No hi tens res.
5: Sí, alguna cosa hi ha.
2: Només en la teva imaginació. En què penses?
5: Què és el que han fet de mi? Què és el que m'han fet?
2: Clive, els teus pares t'estimen. Tot el que han fet per tu ho han fet per amor. Pots estar-ne segur.
5: Llavors, que Déu em protegeixi de l'amor.
2: No ho farà. Perquè tu tens més amor dintre teu que ningú que jo hagi conegut mai.
5: Prou.
2: Els que et volen bé...
5: Deixa-ho.
2: El què?
5: La compassió.
2: No et compadeixo, Clive. Ni tu t'has de compadir de tu mateix. Pots i has d'acabar amb aquesta situació. Surt d'aquí. Tu ets el que se n'ha d'anar, no jo. Perquè ara estàs...
6: Ràdio Vila-sacra.
2: En la teva família. No sé com se diu. Com una papallona en una agulla de cap.
5: Enfilada.
2: Sí, això mateix. I t'has de lliurar de l'agulla que t'atravessa. Quan s'acabi el curs no tornis aquí. Vés allà on vulguis. A cantar amb el teu amic l'americà. A una fàbrica, a qualsevol lloc. El més important és que quan surtis de tot això, la gent et dirà per fi qui ets. Potser al principi no t'agradi saber-ho, però no t'ha d'espantar la veritat. Et sembla impossible arribar a conèixer-te tu mateix, però ho has d'intentar ara. No és tan difícil saber de debò el que es vol. Ja ho veuràs.
5: Què és el que tu vols?
2: Viure aquí, a Anglaterra. Seguir fent classes, casar-me un dia, tenir fills i molts amics. I tu? No saps el que vols?
5: Una cosa. No n'estic segur. Sí. El que em sembla que vull és realitzar allò que només jo puc fer. Dedicar tota la meva capacitat per l'amor a una sola persona. Servir a una gran causa, amb devoció. Comprometre'm en alguna cosa.
2: Aleshores trenca el vidre i surt del teu taüt. Confia en tot, encara que no n'estiguis segur. Però la desconfiança pot acabar matant-te. Confia en mi. Si vols et vindré a veure alguna vegada. Però ara te n'has d'anar d'aquí. Promet'm que ho faràs.
5: Sí, me n'aniré.
2: Quan acabi el curs?
5: Quan acabi el curs.
2: Bé.
5: És curiós. Sembla com si ens passéssim l'estona fent-nos fora d'aquí, l'un a l'altre.
4: No et sembla que és hora d'anar-te'n al llit, Clive?
5: Sí, ara.
2: Et trobes millor ara?
5: Sí, estic perfectament. Bona nit.
2: Bona nit.
4: Esperis un moment, Walter. Però qui dimonis pensa vostè que és?
2: Com diu, senyor Harrington?
4: Calli d'una vegada amb el seu senyor Harrington i la seva veu malífola i les seves reverències. De què li ve el voler governar-me ara? El dir el que s'ha de fer en aquesta casa?
2: Vostè s'oblida que ha estat vostè mateix que m'ha preguntat la meva opinió.
4: I què més? Li he demanat que convertís el meu fill en un marica?
2: El seu fill és un noi bo i intel·ligent.
4: Està trastocat, això és el que està. I per culpa de vostè.
2: Per culpa meva?
4: Sí, de vostè, els artistes. Me l'han pres. Shakespeare, Beethoven. Qui us ha donat el dret a robar-me el meu fill?
2: Pot pensar el que li sembli.
4: No sóc cec, sap? Ni sort. Acabo de sentir com li deia que se n'anés de casa.
2: Sí, li he dit.
4: Com s'atreveix a dir tal cosa? Quin dret té vostè a dir-ho a casa meva i treballant per mi?
2: La meva amistat pel seu fill.
4: No, està clar. I també la seva amistat per la meva filla, no?
2: Pamela?
4: La meva dona, que fou la que el va llogar, no ho oblidi, m'ha demanat que el despatxi perquè vostè exerceix una influència perjudicial sobre la nena.
2: La senyora Harrington ha dit això?
4: Sí.
2: No ho puc creure.
4: Ni jo tampoc.
2: Llavors, per què?
4: No serà perquè vostè s'hagi insinuat a la meva dona? Porca alemany. Alemany havia de ser. Anant a la seva i que els altres se'n vagin a fer punyetes. Imbècil. És que es pensava que la meva dona ho arriscaria tot per vostè? Sí, ja sé que fa molt elegant despreciar els diners, però una cosa és despreciar-los i l'altra renunciar a ells. I ara vostè es troba al carrer i ha estat ella mateixa qui m'ha encomanat que el tregui.
2: Però vostè es pensa que no és possible?
4: Tinc un testimoni perfecte, irreputxable. Endevina qui és, no? Eh? Doncs el seu amic, el seu amiguet.
2: Clive?
4: Quin altre podria ser?
2: No, no!
4: M'ha explicat que els va veure a nit petonejant-se en aquesta mateixa habitació.
2: No, no, no!
4: Sap el que fem amb la gent com vostè en aquest país? Els expulsem. Ja em cuidaré de que no pugui aconseguir la seva nacionalització. Escriuré a l'oficina de migració. Escriuré aquest vespre mateix i els explicaré qui és vostè. Apa, vagi a demanar els seus papers després. El trauran a puntades de peu i l'enviaran al lloc d'on no havia d'haver sortit mai.
6: Stanley, em pensava que eres a dalt. Hola, Walter. Què passa?
4: Ja he fet el que m'havies demanat.
6: Sí? Però com ho has fet? Ah, ja m'ho imagino. Ha estat brutal, mon cher. Oh, pobre tibú. Però vostè ho comprèn, Walter, que és pel bé de tots, oi? Ho ha de comprendre.
2: No, no, no, li ho prego.
6: Ai, aixequi's, Walter, faci el favor.
2: No.
6: Ai, ja, prou, Walter, aixequi's immediatament.
2: Li ho demano, per favor, no.
6: Que violent i que ridícul és això. Passi'm el favor d'aixecar-se i acabem amb aquesta situació. Ho sento, però és que vostè mereix que li parli així. La veritat és que m'ha decebut. La seva influència és molt nociva pels nostres fills. I com és natural, no estic disposada a consentir-ho. La felicitat d'ells és l'únic important per mi.
3: Suposo que ho comprendrà. Ah, i en quant a la part econòmica, ja procurarem arreglar-ho de la millor manera per vostè. Oi, Stanley?
4: Sí.
3: Vaja, no posi aquesta cara de màrtir i bu. Ho complica tot. Retiris. Bé, de totes les escenes d'histèria... L'enhorabona, Stanley. Ho has fet perfectament.
5: Walter,
2: no!
5: Què li passa, Walter?
3: Està una mica alterat. Aquí tens una mica de sopar. Has de menjar.
5: Alterat? Per què? Què ha passat?
3: Em penso que el millor és no tornar a parlar-ne més d'aquest assumpte.
5: Vols explicar-m'ho? Pare! Pare, t'estic preguntant. Em sents?
3: No siguis impertinent, Clive. No parlis així al teu pare.
5: Què li heu fet a Walter? Us estic preguntant.
4: Si vols saber-ho, li he explicat el que em vares dir a nit d'ell i de la teva mare.
3: De mi?
4: Sí, de tu. Tu i el professor de la teva filla. Bonica escena.
3: Què és el que et va explicar? Clive, què li vas dir?
4: No t'amoïnis. No ho vaig creure.
3: Vull saber el que et va dir.
5: Llavors no em vas creure?
4: Pensaves que et creuria?
5: Doncs per què li has dit a Walter, com si t'ho creiessis? Per què? I ara te'n vas? Pare!
3: Però això és horrible. Horrible! De debò has dit tot això de mi?
5: Sí, ho he dit.
3: Però per què?
5: No ho sé.
3: Juju!
5: No sé per què. He fet una cosa horrible, que me'n recordaré tota la vida. Que farà que senti despreci de mi mateix tantes vegades com hi pensi. I no sé per què ho he fet.
3: Tu estàs malalt. Ho has d'estar.
5: No, res d'això. El que he volgut demostrar-vos és que jo també puc fer mal als demés. Això és tot. Fer mal. Com qualsevol de vosaltres.
3: Però si no és veritat, si el que vares dir no era cert.
5: Sí, vaig mentir. Però el que jo sentia que hi havia sota aquesta mentida, el que jo vaig sentir sobre tu i Walter, ho era també de mentida? No contestis, perquè el que diries seria fals. Has oblidat el que és la sinceritat dels sentiments. Veritat, l'única veritat és que li vaig fer mal a ell, al meu pare.
3: Ets un malalt.
5: I tu estàs preocupadíssima per mi, oi? Emprant en mi tota la teva seducció de mare aduladora.
3: Clive, em fas por. Per què has de ser tan odiós? Què és el que he fet?
5: És que no ho saps. És que no ho veus, el que has fet. S'ha acabat Stanley Harrington. L'hem trinxat entre tots dos.
3: No t'entenc de res, de tot el que dius.
5: No, està clar que no. Pobre home.
3: Clive, tu m'odies.
5: Sí. Odi. És que no n'hi ha prou. És que la guerra no s'acabarà mai en aquesta casa.
3: Quina guerra?
5: La que us vareu declarar el dia del vostre matrimoni. La guerra de la cultura. Prenent-me a mi com a munició. Vaig a demostrar-li l'ordinari que és. Que s'empapi de que és una cursi. I sempre utilitzant-me a mi. Jo no he estat sempre així. Com un gos bastonejat. Me n'heu fet vosaltres.
3: No estic disposada a continuar escoltant. Ets injust. El teu pare s'ha posat violent. I res més.
5: No, però per què?
3: Per una cosa que li he demanat que fes.
5: Una cosa relacionada amb Walter, no? Què heu fet?
3: Si vols saber-ho, l'hem despatxat.
5: Què?
3: T'asseguro que hi havia motius de sobres.
5: Però no podeu acomiadar. No podeu, ni tan sols tu. No se'n pot anar.
3: Doncs sàpiga-ho. Ha estat per Pamela per qui ho he fet. La seva influència sobre d'ella s'anava fent més perillosa del que convenia.
5: Ja.
3: El sents? La veritat és que ell mateix no està tan afectat per la notícia com tu. Per què no sopes?
5: Però què ha estat? Gelosia? Enveja de veure'ls junts? De la seva innocència? O només la terrible vulgaritat de ser la rival de la teva pròpia filla?
3: Com t'atreveixes?
5: Estimadíssima mare, no tractaràs d'enganyar-me, oi? Conec el teu sistema. No atorgar mai la teva simpatia a una persona si els demés també la hi concedeixen. Perquè si ho fessis, ningú no es donaria compte de l'excepcional que tu ets. A més, Fer el que els altres fan és una vulgaritat terrible. Com anar a Monte Carlo o enamorar-se. Mare. I segueix, i segueix. Sense final. Sense trobar-nos. Per què no hem de poder interessar-nos els uns pels altres? Per què mai no hem de poder tornar a la mateixa habitació? Transformats en uns éssers nous. Uns i altres. Per què el son de la nit? Quan estem estirats en l'obscuritat, oblidats de nosaltres mateixos, i després tornem a la vida de nou. Per què no ens canvia mai? Voldria saber qui ets. Tu, la meravellosa, canviada per tu mateixa. Ho entens? Per veure si així em podies canviar a mi també. Mama, mama, en Xerí.
6: I no em toquis.
5: Mama.
6: Et penses que ets l'únic que pot fer preguntes horribles? Suposa't que jo te'n faig alguna. Suposa't que te les faig. Te n'hauries d'alegrar que Walter se'n vagi, però no te n'alegres. Per què? Per què no te n'alegres? Vols que es quedi, oi? Desitges que es quedi per damunt de tot. Per què?
5: Mama!
6: Per què? Li vares dir al teu pare coses immundes de mi. Immundes i falses. Per què? Contesta, Què em contestes, Per què, Clive? Per què de mi i de Walter? Per què? Per què? Per què?
5: Calla!
6: Per què?
5: Calla, calla!
4: Walter. Walter! Walter! Lluïsa!
6: Digues!
4: Truca al metge!
6: Què és? Què passa?
4: Walter, el metge, de pressa!
6: Sí. Faci el favor d'enviar-me un metge urgent a Road Street de Safford.
4: Déu meu, que visqui. Fes que visqui, oh, Déu meu.
5: Walter!
4: És viu. És viu, no està en res. Ànims, noi, no està en res.
1: Què és? Què passa?
5: Res, no passa res. Walter ha relliscat i ha caigut. Igual que tu. Torna-te'n al llit. Valor. Doneu-nos valor, senyor. A tots. Doneu-nos valor a tots.

0: Fins aquí, Exercici per a 5 dits de Peter Schaffer en un enregistrament del quadre de veus de Ràdio Teatre. Esperem que hagueu gaudit de la nostra audició d'avui i us emplacem fins la propera setmana a aquesta mateixa hora en una nova representació de teatre radiofònic.
1: En el 107 de la FM...

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí! Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo Andodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
3: Ràdio Vila-sacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda.
1: Exposició.
0: Origen, present i futur dels armats de Vila-sacra.
1: Audiovisual.
0: Vila-sacra i la romanització.
1: Taverna.
0: Begudes i snacks romans.
1: Animació musical.
0: Amb els grallers i tabalers de Vila-sacra.
1: Sopar romà.
0: Amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: La nit.
1: Benvinguts a Ràdio Vila Sacra, emissora líder a casa d'en Ara sí, ara no.
2: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
3: Oh, és meva.
4: No, no, és meva.
3: Meva.
4: No, no, no, no, és meva.
5: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
6: La calaixera més musical.
3: Uau, deixa!
6: La notícia seleccionada de Ràdio Vilasacra.
7: El Banc de Sang i Teixits continua fent una crida als ciutadans perquè donin sang, perquè a l'estiu les reserves baixen un 20%, però les necessitats són les mateixes. La campanya es manté oberta fins a mitjans de setembre, quan s'espera haver rebut 40.000 donacions de sang, i per aconseguir-ho es fan campanyes a la platja i a les zones turístiques de muntanya. Marc Esparza.
8: Des del Banc de Sang recorden que els hospitals continuen necessitant aquestes donacions perquè l'activitat assistencial no s'atura. Cristina Valverde, cap de campanyes del banc.
9: A l'estiu sempre calculem que ens baixen un 20%. En les reserves, perquè el canvi d'hàbit fa que la gent s'oblidi de donar. Si els tractaments no s'aturen a l'estiu, creixen una mica més els accidents a l'estiu perquè hi ha molts més desplaçaments, no? Llavors, aquestes necessitats continuen sent iguals i les donacions són necessàries.
8: Però en aquesta campanya també es fa una crida per donar plasma. A Catalunya hi ha més de 3.000 persones que necessiten medicaments fets amb plasma i més de 4.000 reben transfusions d'aquest component anualment. Però a Catalunya només es recullen el 39% de les necessitats i no som autosuficients.
9: Com que no som autosuficients, el repte està en arribar a zero. Només ara estem cobrint un 39%, doncs per arribar a cobrir el 100% dels tractaments, doncs ens queda un camí encara una mica llarg.
8: Per donar plasma es necessita més estona, uns 45 minuts, però la recuperació és més ràpida que la de la sang, perquè la major part del plasma és aigua i es pot donar cada 15 dies.
10: A Ràdio Vilasacrà, cerquem i ens preocupem de la notícia que ens cal saber.
11: Torna a connectar amb la vida.
12: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
13: L'endemà de l'amor, per Guillermina Mota.

0: des de l'Alt Empordà al món.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

No et perdis la novel·la del moment, El descontento, de Beatriz Serrano. Si creus que la vida és més que fer el tàper, treballar o veure una sèrie, El descontento és la teva novel·la. Temes de hoy.

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà. Amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
1: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
0: Ràdio Vila-sacra.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores. Doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació. Doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Viatja i desconnecta de veritat. Posa el teu cotxe en mode avió. Aparca al pàrquing oficial d'Aena i oblida't de les preocupacions. Còmode, proper i disponible a l'aeroport a un pas de totes les botigues i serveis de restauració. Estalvia i reserva ja des de l'app o a aenaparking.com.
9: Molt bé, no?
10: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peraldo, Max Navarro, Iseo and Dodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
11: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
12: Sentiràs la diferència.
13: Què és ubi.cat? Ubi.cat és una nova web per gaudir de la riquesa patrimonial de l'Alt Empordà. Navega per la web des de casa. Castells, museus, jaciments... Què et ve de gust fer avui? Per descobrir quins indrets patrimonials hi ha a prop teu, recorda activar la...

0: Bona nit.
1: D'un estiu anem a l'altre.
2: Extra! Extra!
0: Perfecte.

0: sóc en Joan. Per la carretera de Riudellots passa un carro carregat de rocs. Les rodes li fan carri carroc, carri carroc.
1: Hola, sóc la Berta, una bruixa ben embruixada. Qui la desembruixarà? El desembruixador que la desembruixi, bon desembruixador serà. Jo la desembruixaré, perquè sé desembruixar molt bé.
2: Hola, sóc en Mart. I scream, you scream, we all scream for ice cream.
3: Hola, sóc l'Àlex. El gros gos ros no vol l'os. Tot sol vol un bombó, bo com jo.
4: Potser no calen presentacions si us dic que jo em calço amb la terra llaurada. Que us veig al voltant de les taules, les brases i el fum del foc viu macarona la carn. I aviat s'inicia el combat per la salsa i feu el gest que us emmiralla el cel, que sou un somriure de teca, carbó i salsa.
5: Els calçots, sempre de Vila-sacra.

0: Benvinguts a la ràdio.
1: Ja sabeu que no fem cap pregunta concreta.
2: Contestador 972-51-1268.
1: Què pots dir el que vulguis?
2: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
1: Què pots dir aquelles coses que t'inquieten?
2: Contestador 972-51-1268.
1: Pots dir el que realment et dongui la gana.
2: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
3: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
4: He pres consciència de tres idees. La primera és que les onades de calor surten cares. L'ús intensiu d'aires condicionats i ventiladors ha disparat el consum. Refrescar-se s'ha convertit en un luxe i tot plegat fa feredat si pensem que aquest estiu és el més fresc dels que ens queden de vida. La segona idea és que Catalunya no ha fet els deures en matèria d'energies renovables i paguem el preu de la inoperància dels darrers governs. Com pot ser que ens costi més la llum a l'estiu que a l'hivern? Som a la cua d'Europa en energia solar i eòlica, malgrat gaudir d'unes condicions òptimes. La tercera i última idea és que m'he adonat que gairebé totes les rotondes del país hi ha una escultura. No sé per què se m'ha acudit, però penso que ens n'hem de sentir orgullosos. Potser no tenim escoles ni hospitals ben aclimatats, però tenim una rotonda escollidora.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
1: Truca!
5: Repetiràs.
6: Eo, notícies, curiositats, música i sensacions.

0: Tanca els ulls.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: un llibre gens habitual. Es diu El àlbum de Frank Sinatra i l'ha fet Charles Pignone, arxiver de la família Sinatra, i l'ha editat en castellà Global Rhythm. La traducció literal del títol anglès potser donaria al lector moltes més pistes del contingut de l'obra, Els tresors de Sinatra. En qualsevol cas, som davant d'una obra singular que explica la vida de la veu des d'una mirada molt íntima. Aquest punt de vista quasi familiar només s'ha pogut aconseguir amb una implicació directa amb l'entorn del personatge i amb un coneixement profund dels seus arxius i dels documents que marquen els diferents punts de la seva vida. El llibre inclou 204 fotografies de Sinatra que ajuden a entendre la vida de l'estrella, però, i aquí a la part original de l'obra, 30 reproduccions en facsímil de documents personals, com guions originals del programa de ràdio que feia Frank, a l'àlbum de fotos familiars, cartes personals, entrades al programa de la gala presidencial de l'any 1981 amb Ronald Reagan o fins i tot factures de producció. Tot plegat s'arrodoneix amb un CD amb entrevistes i cançons poc conegudes de la seva llarga carrera. L'àlbum de Frank Sinatra de Charles Pignone, edita Global Rhythm i val 49 euros i mig.
1: És l'hora del pati.

últimament us heu escarxofat més d'una vegada al sofà de casa, oi? Què coi vol dir? Posar-se ben ample en un seient amb tota comoditat. Però el que segurament no us heu plantejat mai de la vida és per què en diem així. D'on ve això d'escarxofar-se? M'agrada posar en pràctica un dels meus verbs preferits, perquè escarxofar-se ve d'escarxofa. I l'escarxofa és un sinònim de la carxofa. Però quin lligam hi ha entre la carxofa i espaterrar-se al sofà? Bé, de fet, l'etimologia no té cap misteri. Ve de carxofa, potser per la semblança amb la forma de la carxofa aixafada quan la cuinem. Però és molt bonic pensar que quan descansem en un sofà ens assemblem a carxofes cuinades i més...

0: 53è aplec de la Sardana de Peralada. Diumenge 30 d'agost al Parc de la Coromina.
1: A les 12 hores del matí i 4 de la tarda, amb les cobles, Mil·lenària, Vila de Perpinyà, Ciutat de Girona, Sant Jordi i Ciutat de Barcelona.
0: Apropa't a Peralada i gaudeix del poble i de la sardana.
2: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.